comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fos...

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Pocioli, com ho fèiem abans? Ho saps? Ok.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre...

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava amb prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts del pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
3: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Español quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Español.
1: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
3: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
4: Però que avui mateix hi signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5:05. Bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però, evidentment, a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar el cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bona hora.
5: Què tal, Eloi?
6: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
5: Hem a parlar, si et sembla, primer de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
6: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquestes primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica, i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha fluixat una mica la intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, al nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
5: I què ens espera, les properes hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estarà mirant el cel, Eloi?
6: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que al seu centre, al voltant del delta de l'Ebre i al nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podria anar pujant durant el matí i migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
5: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
6: Perfecte, bueno, anem seguint. Fins ara.
5: Gràcies, Eloi. Fins ara. Al matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
7: Bon dia.
5: Al llarg d'aquesta nit hi ha hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
7: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de xarxes socials, d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà, ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants. Ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consten incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant en lloc.
7: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius, ara ho explicava.
5: Les imatges són espectaculars.
7: En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que
1: pesés això.
5: Sí.
1: De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
8: La situació de moment és complexa, bastant controlada, pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
5: Veurem, doncs, com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
1: Fins ara, bon dia.
5: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
5: Com duia la mobilitat? Com ho tenim a aquestes hores del matí?
9: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'est de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
5: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa al temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
10: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui a Sala del Girona es veuran sortir el sol a les 7 i 47 minuts i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita aquí, és una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren. Que no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiner si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com han anat les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb àgora especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: nosaltres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Brnabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia, i com que som a casa en podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachibu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta, perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram, i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
4: Está increíble.
5: Estoy hablando con una audiencia masiva.
4: ¿Lo sabías?
6: No, pero en català, putón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas, home, acaba el vídeo en català,
0: com Déu para. És que clar, l'àvia a més li va responent, i ja l'àvia ja la vas veient que va canviar el toque. Sí. Perquè estàs potent.
2: A més, el nen amb un accent en català, que l'àvia està enfadadíssima. Què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cuchi dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció, i especialment a Maiol Roger.

0: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona del Baix Maestrat, de la Plana Alta, i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí fins al mig

0: informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, ui, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella Miguel Bosé.
1: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
2: Ya nos estábamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
3: ¿No te dijo que te quería?
2: No.
3: Que eres el amor. Pues que luego, a ver, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida, ya puedes decir.
2: No, pero si
3: que...
2: dices eso, ya se está con un señor, Nacho Palau, 20 años, que mal para Nacho Palau, ¿no?
3: También,
2: yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como todo el otro día dice, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
0: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
1: No se'n calla ni una, és increïble.
0: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat que deu haver fet.
1: Home, és que...
0: bloquejar el telèfon mòbil.
1: I ja està bé, també t'ho dic.
4: Sí, ara. Ja li està bé.
0: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Ara que amb només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem, no va al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. Sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
0: aquí hi ha hagut una
1: fuita. Que no passa absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no podem fer. Que no podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Un amic que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí, que és el que penso.
6: És un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Sí, bé. Copiava de mi algun dia, ara.
0: I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i l'skater, però és la universitat.
7: Sí, sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale. Els matiners.

0: Quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
1: Que ens agafem de les mans.
0: Que estem preparats.
1: Estrelles.
0: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
0: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
1: No se'ns dona bé.
0: No seria precisament nosaltres personetes de que ens cosin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
1: Justament no.
0: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
1: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting.

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: Són 4:45 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfondrar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
0: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
0: Caos al Brasil 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència, el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
0: Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
0: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
0: Espero que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
5: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre, i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
0: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional, n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
6: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periódico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
7: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
6: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
7: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està en presonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
7: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
6: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
7: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
6: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
6: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
7: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
6: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
6: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
7: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
0: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
8: Bon dia i bon divendres.
0: Com estàs?
8: Doncs bé.
0: Bé, sí, doncs vinga, arrenquem, no, la premsa digital?
8: Vinga.
0: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
8: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta, un Recull en Nació.
0: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
8: Pel cotxe.
0: Quina compra ens ha sorpresa a Wallapop?
8: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història al Segre, diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
0: La Solana, eh?
8: La Solana.
0: Com es compres cap a casa?
8: Home.
0: Què ens descobreix el Regió 7?
8: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
0: Ah,
8: sí.
0: A veure.
8: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys, aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
0: Què dius?
8: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
8: Doncs una de Salou, un brioix...
0: Espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
8: Sobra la gana, eh?
0: Brioix...
8: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
9: 4 en 8.
10: Home, sí, sí.
0: Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
8: Doncs, escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si t'has de cap a Salou, allà la trobaràs.
0: Molt bé.
8: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusión i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim al diari més i ara t'explicaré quin és.
0: Molt bé.
8: A veure si ens ho envien.
0: Home, sí. Bon cap de setmana. Sí, ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
9: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
0: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
9: Mira, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
0: home,
9: i
0: sí.
9: Per tant, aquí en tens un tema nou.

0: vaticino èxit, li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, serà sí, el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristes.
0: Quina selecció més fineta avui, Marta, a Arde Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe, sí, i de tot. Tot. Arde Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més, m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.

0: Una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera.
1: Doncs pues vinga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morta.
0: Home! Maria Fernández Noguera,
1: tu també
0: vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 5:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has preparat
2: vale.
1: O no?
2: No ho sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què es vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat...
4: Castellers!
3: I per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Espera,
1: que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: No vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
5: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara,
5: Sí, m'ho penjo. Doncs mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
6: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
6: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
6: Però jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi!
2: Necessito motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orques Indòmites al Teatre Romea de Barcelona. I el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'agora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge, i a les 11, agora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
5: Ja el matarem, ja.
1: No, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients, que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat?
4: I no em va dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem confrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades del 932074474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Com ho tenim tot plegat, Eloi?
7: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions.
6: Sí.
7: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podrien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors, ja a migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona del Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulada de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
6: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica lògica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
7: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem en pluja.
6: Ah, exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
7: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
6: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo tot el meu cor.
8: Ai, ai, ai.
6: I des de regalar teatre avui us convidem a anar a veure l'Orcas Indòmites al Teatre Romea del 7 al 11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
8: Sí. Pere, sisplau, truca.
6: A veure, un moment. El dimecres en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474 perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
8: Sí.
6: És així, amigues? Correcte?
8: És així, és correctíssim.
9: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
6: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen, X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem, a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
8: Estic tan convençuda que trucarà.
6: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa, que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
10: Bon dia.
6: Com estàs, Ivan?
10: Bé, mira, mateix divendres. A punt d'entrar al CrossFit, perquè vinga, a veure-ho tot.
6: A quina hora engegues la classe de CrossFit, a les 6?
10: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
6: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
10: Avui crec que hi ha... No sé, crec que és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però...
6: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada d'avui al CrossFit.
10: Merci.
6: Que vagi bé, una abraçada, adéu.
10: Adéu.
6: Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
11: No, jo me'n vaig a la piscina, cada dia.
6: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
11: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
6: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
11: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
6: El mou doncs una miqueta, no?
11: Sí, va molt bé.
6: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
11: Molt bé, perfecte, gràcies.
6: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
11: Adéu.
6: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
12: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
6: Home, mira, Pere,
12: perquè... Estic a Catalunya, tu.
6: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure.
12: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
6: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja et tenim localitzat i, per tant...
12: Havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
6: sí.
12: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
6: Ah, val.
12: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors, ja.
6: Clar. Perfecte, doncs Pere, ja tenim anotat, ens posarem,
12: bueno,
6: ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
12: Bueno, que tinguem el cap de setmana, profiteu i feu coses dolentes però legals, d'acord?
6: Et farem cas, Pere, una abraçada.
12: Adéu, maco.
6: Que vagi bé, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar a aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
13: Hola, bon dia.
6: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
13: De Polinyà.
6: I què tal el divendres, com va?
13: Bé, molt bé.
6: Bé, et veig tranquil·la, deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat...
13: Sí. No encara.
6: Encara no, què esmorzarem, Maria?
13: Doncs pa amb tomàquet,
6: sí.
13: Un pernil i un cafè amb llet.
6: Doncs vinga, i a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3, moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé, bon dia.
13: Gràcies, bon
6: adéu.
13: Dia.
6: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
6: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
14: Home, i tant.
6: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
14: Sí, vaig a la festa de la galeta de Campordón.
6: Festa oh. De... Ah, és aquest cap de setmana?
9: Meravella.
6: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
14: Vaja, seria fantàstic.
6: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
14: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
6: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
14: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
6: Adéu, bon cap de setmana. Marta Viana, Lara García, bon cap de setmana.
9: Igual.
6: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
15: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i tot i així no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
6: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
16: Bon dia.
6: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
16: El 4.
6: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
16: No, com sempre.
6: Com sempre, que sí. Això és el més important.
16: Un programa que fem en directe, per tant.
6: I avui llarg, a més a més,
16: avui
6: fins la 1, eh?
16: Anem, sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Renaixença per acabar, i avui sí, avui acabarem una mica més tard, perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de la...
17: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos, i li van estar aquí, ni-ni-ni, ni-ni-ni, ni-ni-ni... que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet, que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
18: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi hem intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest geogràfic, no?, aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
19: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues, que com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixem-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix. I quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: estem parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar.
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte...

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: És mapa, eh, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos... Representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després ja, de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és, que,
3: tampoc és poc,
4: que... Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen

0: la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
1: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
0: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
1: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
0: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubís, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
1: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
0: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
1: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
0: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
1: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
0: Molt bé, vinga, una abraçada.
2: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
3: Què?
2: Vinga, va.
3: Estava escoltant... Rambla 54.
2: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
3: Estava escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, a Gramunt.
1: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants de Gramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
5: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
1: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
5: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reix, el rei i la reina de Gramunt, també la geganta Pomdor, que en aquest cas és de l'associació Dones Esbarjo de Gramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
1: Què vols dir quan dius recuperats?
5: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants de Gramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
1: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la de Gramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
5: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna de Gramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila de Gramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila de Gramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau de Crimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
1: I què va passar amb la nena?
5: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos. Però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
6: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
5: Sí.
6: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
5: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
6: Txelli, com són aquests gegants?
5: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, duu un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar a la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que ta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
6: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta sí. gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
5: Una abraçada, moltes gràcies.
7: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
8: Fer-la diferent aquesta última.
7: Com que diferent?
8: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
7: Ok. Perfecte.
8: Així, amb una mica d'alegria.
7: Alegria.
8: Vinga, va.
7: Ale, let's go.
8: Som-hi.
7: Caem a la Rambla 54.
8: Estupendo.
9: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
6: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
10: Hola, què tal? Bona tarda.
6: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
10: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
6: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
10: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
6: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
10: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
6: I va ser un procés fàcil o no?
10: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
6: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
10: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.
6: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
10: I podrem parlar.
6: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
10: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
6: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar. Jordi?
10: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
6: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
10: M'hi poso ara mateix.
6: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
10: Fins aviat.
11: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
6: Sabina Pedrós, ben tornada a tu també al Rambla 54.
12: Encantada de tornar aquí amb ella, amb vosaltres.
6: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
12: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelí, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
13: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts, ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer les estructures, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar a d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
6: Doncs ja tenim clars els canvis.
12: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
13: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ja tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar si algú vol visitar.
6: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
12: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
6: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
12: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
6: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
12: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
6: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
12: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
6: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
12: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
13: El primer cap de setmana de juny els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública, i crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
6: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
12: Sí, sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
13: Fins i tot té una... Hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Algar Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat. O sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
6: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
12: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
6: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
12: Això està fet.
6: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
12: Fins aviat, Anna.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
6: Ah, Ràdio Calella. Sergi Ferrer, com anem?
14: Molt bé, Anna.
6: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
14: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs les diem bastant.
6: Doncs vinga, quan vulguis.
14: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
6: Quicaracoc. És bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
14: No és un animal, encara que ho sembli.
6: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
14: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-cri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, A Calella, Quicaracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
6: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
14: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
6: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
14: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
6: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
14: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
6: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
14: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
6: A veure, explica'm.
14: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
6: I per què la Roca de la Cabra?
14: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
6: O sigui que si em dius ves a cobrar la Roca de la Cabra...
14: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
6: Ja m'ho imaginava.
14: Després tindríem un clàssic que es diu que és Banyeros.
6: Ni idea
14: d'aquesta.
6: En comptes
14: de banyador, diem Banyeros.
6: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
14: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
6: I va l'última.
14: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
6: I això entenc que és anar a menjar musclos.
14: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
6: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
14: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
6: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
14: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal, com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí aquí a la redacció ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encena parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adeu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar? A veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes. Vinga, gràcies, una abraçada.
2: Continguts en xarxa.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «No ho veieu? Una escopeta». «És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa». «Què és a casa, el senyor, jaia?» «Sí». «I què fa? Que reposa?» «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: ¿Sabías que...?
2: El Boreogadus saida i altres peixos de les aigües polars viuen en mars on la temperatura pot baixar per sota del punt de congelació de la sang d'un peix normal. Però com aconsegueixen sobreviure? La clau és que fabriquen unes molècules molt especials anomenades proteïnes anticongelants. Aquestes proteïnes s'uneixen als petits cristalls de gel tan bon punt es formen i impedeixen que continuïn creixent. Així, els fluids corporals romanen líquids fins i tot en aigües a menys 1,8 graus, la temperatura habitual de l'oceà Àrtic. El més sorprenent és que aquestes proteïnes no funcionen com l'anticongelant d'un cotxe. No baixen simplement el punt de congelació, sinó que actuen directament sobre els cristalls de gel, bloquejant-ne el desenvolupament. És un mecanisme molt sofisticat que ha evolucionat de manera independent en diversos grups de peixos. Un exemple fascinant de l'evolució convergent.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se a alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6 que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7:03, és moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC amb Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot destacant 2 avaries actives. La primera talla la calçada de la TB-7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera, des de ja fa una estona en direcció a Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls, doncs, es donen en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també, està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i sobretot el dissabte amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials.
6: Motius sobren, no només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant en les grans ciutats i la gent ja tipus, no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
7: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, eh? Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
8: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
9: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res, té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies a la setmana per als seus fills, no pot treballar, no pot fer res.
8: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
10: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
11: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge Barans, el Montsià, ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
12: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
13: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissió de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
14: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Espanyol caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
15: El Tribunal Constitucional adopta la decisió i la execució le corresponde al Tribunal de la Jurisdicció Ordinària. Per tant, si nosaltres el dia 6 d'octubre tomamos una decisió, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
1: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i, de moment, no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se els mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
16: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
17: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
16: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
18: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
1: En separen 9 minuts de 7:45 del matí, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la

0: problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
1: Ha sigut una derrota molt dura, no? Me deja molt sabor de boca, creo que... Hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado al contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Aleksandar Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
2: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. A l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
3: To do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
4: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt, no? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
0: I a menys d'una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2004. Assetjament escolar. Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics.
1: Xavier Fargas.
4: Bullying, mobbing... Hi va haver un moment cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes, com si es tractés de novetats que acabéssim d'importar d'altres cultures. De fet, però, amb aquests manlleus es feia referència a situacions que, per desgràcia, han estat presents entre nosaltres des de sempre. Les propostes catalanes alternatives parteixen, naturalment, d'un terme patrimonial i d'ús general, assetjament, al qual s'afegeixen els adjectius necessaris per especificar l'àmbit en què es produeix aquest assetjament o alguna altra característica definitòria. Assetjament escolar, assetjament immobiliari, assetjament laboral, assetjament sexual... Amb l'ús de les formes catalanes es contribueix a la transparència semàntica, és a dir, a fer més evident i comprensible el concepte. En canvi, amb els manlleus s'emmascara el significat real dels termes. Evitem, doncs, els manlleus i, sobretot, evitem qualsevol mena d'assetjament.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa amb... Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem a Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb 2 avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Masdenverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots 2 sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
3: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, doncs, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
4: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la costat tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: Paula, sembla però que avui es torna d'alguna manera a la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
4: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, els lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
1: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a Plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri, i en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
4: Sí, des de la costa que ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
1: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Més coses. El Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
5: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
6: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
5: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí. sobre el terreny i tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora que ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
7: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir de la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres. Hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes-Tortosa. Per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per aquesta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar a Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar almenys que tinguéssim constància, que se s'hagi informat, dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i aquesta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa res mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats que, unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers, i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja aixopluc, però ens estem banyant.
1: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta última hora.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per el 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. A l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
4: To do a good job as a team.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units. Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora, eh?
4: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
4: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarra Quarena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles, i per això tenim aquesta sensació, i de retruc a l'Helena, el que deies també, per la repercussió mediàtica. Més de 400 periodistes acreditats, de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
0: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat?
4: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, eh? Utilitzem molt, fins i tot massa, segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada, però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
4: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, xiques de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de 10, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris, que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
0: Carles Cortés, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa Més.

0: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Étienne Lenoir a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus Auguste Otto al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que sens dubte és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en Xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en Xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
2: 8:04 és hora punta. Volem saber aquesta hora, és divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Bon dia, Helena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C12. Aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23 baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en Xarxa, edició Matí.
2: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
6: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres del metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques de Ponent.
7: I també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment de la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop, a les Terres de l'Ebre, hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Quimba, quan vulguis.
8: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de Protecció Civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat, sobretot, d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja que cau intensament cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi que fan el seu camí i vagi marxant cap a mar i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
2: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses. Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge és alert per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no sortir a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials. Anirem, doncs, en directe, com dèiem, amb els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
9: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre-Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum. Per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, la Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit, ho explicàvem ara fa una estona. Aquí la situació continua sent molt complicada, problemes a la mobilitat, ara que ja és hora de començar molta gent a treballar, i també aquests problemes de talls de llum que estan havent, com ara, per exemple, aquí en este polígon Baix Ebre-Campredó, un dels polígons més grans de les Terres de l'Ebre, polígons industrials. La situació, com comentàvem, complicada, les carreteres també, la mobilitat, hem rebut ara de fa poca estona imatges del centre de Tortosa, de nou en carrers anegats, ara fa les últimes una o dues hores la pluja ha començat a apretar més aquí a la capital del Baix Ebre, però també pluges intenses en zones com Ulldecona, tot i que ara mateix comprovem el radar i allí la pluja sembla que ara és força més minsa. La situació, per tant, ara en els minuts actuals i posteriors i següents és aquí, a l'entorn de les serres de Boix-Cardó, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, a la Ametlla de Mar, per fer este seguiment d'este temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments, recorda, escoles avui, escoles i instituts tancats i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
2: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, més a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
10: Hola, bon dia.
2: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
10: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així de moment. Portem més de 200.000 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat fa un moment que estan molt males condicions, les altres dues tallades. I el poble, per l'orografia, l'aigua drena cap avall. És un poblet del prelitoral, a 300 i pico metres, i llavors l'aigua drena i no tenim problema d'inundacions dins el nucli. Però, bueno, el problema nostre són els barrancs que travessen totes les vies d'accés, que són barrancs que neixen del port i que quan plou així estan totalment desbocats i desbordats i omplen la via, pues, tota la calçada plena de rostres vegetals, de pedres, de graves, i bueno, és impossible transitar.
2: Senyora Lleixà, per al que ens explicava ara, temeu que la situació pugui empitjorar-se, tenint en compte que això, que l'episodi és previst que s'allargui ben bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
10: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble, ho sap. La gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar, bueno, en activació el Duprocim com a alerta, no, de Protecció Civil, i a més vam decretar la suspensió de les classes a l'escola, perquè des del govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars I ho han fet des de les alcaldies, i sort, perquè avui, bueno, en les carreteres tallades, en la situació que tenim, és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
2: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà, a nivell de veïns, no hi ha cap dany personal, ni s'ha de lamentar, en principi, cap incidència greu pel que fa a les persones, als veïns del seu municipi, eh?
10: No.
2: Perfecte, doncs ens n'alegrem, cuideu-vos i això, com deia vostè, molta precaució a tots els veïns i d'aquesta zona i d'aquestes comarques. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
10: Moltes gràcies, bon dia.
2: Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Altres coses que també seran notícia avui, els 2 decrets del govern espanyol sobre l'habitatge, són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovaria el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires, el primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix també la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha reclamat als juntaires que canviïn de parer o que no assumeixin les conseqüències.
11: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
2: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
2: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Camp Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7.

0: en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per el Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33 a 42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
1: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
2: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
3: We need to do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no

siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones.
1: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa, Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema i destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients, Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger. Doncs ara mateix que passen 5 minuts gairebé de 8:15, volem saber com se circula la xarxa viària catalana aquest dia tan complicat de divendres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Adrià Fernández. Molt bon dia, Adrià.
5: Hola, bon dia. Bé, a aquesta hora del matí detectem diverses retencions a les carreteres catalanes. En primer lloc, si us desplaceu cap a la demarcació de Tarragona, cal destacar que arran de les pluges i les inundacions es troben tallades les C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'actitud ja aturada s'entra a Barcelona.
1: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
6: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluges des d'ahir a les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre, aproximadament, fins al Baix Camp, haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp. En aquestes comarques de Tarragona, la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà. I, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa. Però cap a la Costa Brava continuarà sense ploure. I el cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
7: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat. I fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment. En una compareixença informativa que sí, que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es faran.
7: Sí, vos, Helena, per tant, la màxima prudència. Aquest divendres s'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. Les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes hores. Les decisions hauran d'anar canviant segons canvien els escenaris i en aquests moments es valora també el tall de la P7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora el Baix Ebre i el Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí al Departament d'Interior a partir de les 12 del migdia i recordem fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquest moment per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins a les properes hores, fins al proper migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs, a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
8: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res mig minut acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Esmar Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor Calvet?
9: Pues ara estem en una situació tensa, estem en una situació molt tensa, com molt has dit, hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i evidentment doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans, estaríem parlant ja d'un caudal de 400 litres que estan caient a la població.
8: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltant, i també és cert que des del mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres sapigueu on
9: estarà. En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure que es podrà començar a mirar, doncs evidentment que trobarem cases inundades, baixos inundats i destrosses a mobiliari i infraestructures municipals. Però bueno, això mentre sigui això, doncs la veritat és que farem el que faci falta i bueno, evidentment doncs, que ara una volta passa això, començaran a treballar tots els equips de bombers, els equips municipals i una part importantíssima que sempre utilitzem en aquests episodis a la població, que és el voluntariat, que a l'hora de la veritat és aquella gent que li posa l'ànima perquè les coses funcionin.
8: Este matí també hem tingut aquí en aquest mateix centre la visita precisament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Una de les coses més destacades és treballar treballar amb antelació. Santa Bàrbara passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués i això també ha minimitzat aquestes...
9: Sí, a veure... Dins del pla de protecció municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions. Evidentment, enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada pues, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies, tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per tragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com si diguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc i ara, bàsicament, estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja, bàsicament, per moltíssims carrers de la població.
1: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giné, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagi anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar estar clar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts, començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i a la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
10: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpar, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars d'altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs recordar això, que el masclista, el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Missa Dalí, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament, també com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
11: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí som i aquí hi estarem, no? De fet, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar i ho fem de manera conjunta és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
10: Doncs moltes gràcies, Ami.
11: Moltes gràcies.
10: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous doncs ja sàpiga doncs el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
1: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
12: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
13: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar, y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
12: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes a l'Olimpiakos grec en la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barcelonet en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. Haurem d'esperar demà, li desitgem sort al Catalunya.
1: Doncs tota.
12: Vinga, fins dilluns.
1: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana.
12: Igualment.
1: I ràpidament ens n'anem al cinema com cada divendres. Ho fem de la mà d'en David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
14: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
15: No, ni de coña. Es el campamento químico. Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
16: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
17: Estan... Ríndete, putita!
18: No!
17: Venga, ríndete ya!
18: No.
19: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
20: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
16: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
19: Di algo. Di algo.
21: Eso no me lo esperaba.
16: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
22: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
19: Vamos a salvar el mundo.
12: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Estem de ple al 107.1 de la freqüència modulada. Comencem programació avui divendres 2 d'octubre del 2026. Sempre la intenció, l'objectiu en acompanyar-vos, en apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i això us ajudi a passar una millor jornada, si cal. A més, sempre recordem un contingut que podeu seguir a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta. També us expliquem que podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell, això, Ràdio en imatges. Presència a les xarxes socials i també important un ampli contingut informatiu en tot això. D'aquesta manera, i un dia més, us convidem a que seguiu la programació, que ja comença, que ja està a punt i que això, de fet, ja està aquí, som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem de nou, nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Com no, sempre en directe i sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Quan passem 2 minuts a les 9. Volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, si ens deixeu, si ens ho permeteu. Són aquestes gairebé 3 hores de ràdio senzilles, properes, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i amb moltes ganes d'explicar-vos moltíssimes coses, de veritat. A més, avui ja és divendres. Divendres plujós, sí, però és divendres. 2 d'octubre, programa número 4037. A més, si voleu participar, total interacció, ens podeu ja enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o en qualsevol moment del dia, un correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, important conèixer la previsió del temps i les pluges, com han de continuar aquestes pluges. Hem preparat una primera cançó, l'hem triada, vaja, l'escoltarem, això ens posarà ritme, ens ajudarà a anar de ple cap al contingut informatiu i cap a l'actualitat. També a punt esportiu amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. També ho podem entomar com això, aquesta primera part informativa que ampliem amb aquesta connexió més global, més general. Però després del butlletí de les 10, segona part de programa i més coses. Secció habitual cada setmana, secció literària a calaix de lectures amb la Montse Porcel. I també ja secció d'informació de servei clàssica i habitual cada setmana. Tota la informació que ens arriba des de l'altaveu jove del Baix Penedès, és a dir, des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I també hem de conèixer les estrenes i les recomanacions cinematogràfiques que ens aporta la Belarus. A les 11 actualitzarem les notícies i ja saltarem cap a la tercera i última part, encara amb més coses, Avui toca salut comunitària, aquest espai de salut importantíssim a través de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I, de fet, hem de parlar de la nova campanya de vacunació que crec que comença ja... No, crec que no és així, Comença ja aquest proper dilluns, dia 5. Així que important conèixer els detalls de com és aquesta campanya, a qui va adreçada i qui es pot vacunar, en certa manera. I després d'això ja ens quedarà una bona estona, com és habitual, per la participació, per les trucades i aquesta part final que sempre aprofitem per parlar amb vosaltres, per saludar-nos, perquè ens demaneu cançons i acabar això amb bon peu i amb bona selecció musical, si cal. Gràcies per ser-hi, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. I sempre ho recordem, això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: el temps, sempre pendents del temps, només començar, i sobretot de les pluges. Mar Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Torna a ploure.
1: Torna a ploure, exacte, i podria anar augmentant aquesta situació a mesura que avanci la jornada. A hores d'ara, les precipitacions més importants estan situades a l'extrem sud del país, podríem dir que del Baix Camp cap al sud, amb acumulacions que puntualment ja superen els 100 a 150 litres d'aigua per metre quadrat, però tot plegat això podria progressar de cara a mig matí i migdia cap al nord. Evidentment, ni de lluny amb tanta intensitat, però atenció perquè, insistim, tenim el mar tan calent que se'ns formen aquestes tempestes inesperades, entren de mar cap a terra, per tant tenim aquí un viver de generació de tempestes que de vegades ens porta una miqueta de corcoll, però vaja, tot i que ara la pluja que cau és en conjunt minsa i així s'ha de mantenir durant bona part del matí, no descartem que de cara a les properes hores pugui intensificar-se una miqueta més, perquè ja veiem que comença a pujar de latitud i pot amagar, doncs, algun xàfec puntual amb una miqueta més d'intensitat i una generalització de les precipitacions. Tot així, ara veiem que plou, hi ha un forat que sembla que arribaria cap a les 10 o 11, però de nou s'hi pot tornar a posar a partir de migdia. Per tant, moltíssima precaució durant la jornada d'avui perquè s'ha de mantenir el temps canviant, variable i molt inestable. I de cara al cap de setmana no acaba de fer net del tot. Seguim parlant d'una situació marcada per la inestabilitat. Sí que és cert que els models a dia d'avui, tot i que no són gaire ambigus, però sí que ens obliguen a tindre una miqueta de precaució, ens marquen un dissabte variable a primeres hores, amb probabilitat d'algun ruixat residual encara, però sembla que a partir de migdia de dissabte la situació tendeix a tranquil·litzar-se i tindrem una segona part de dissabte una miqueta més tranquil, una miqueta més estable, amb més variabilitat i amb menys inestabilitat. Mantindríem la situació cap a l'extrem sud del país. I diumenge, a dia d'avui, que ja és molt agosarat, tal i com està la situació de canviant, perquè els models es van actualitzant cada 6 hores i ens diuen coses diferents del que veiem abans, és molt agosarat, però sembla que diumenge es mantindria també molt la inestabilitat, podríem tindre una nova tongada de precipitacions, hi ha una situació d'inestabilitat marcada amb una nova entrada de vents de component marítim i per tant diumenge també a dia d'avui els models ens donen notable inestabilitat, però insistim, Pere, agafem-ho amb totes les pinces del món perquè ens complica veritablement la situació perquè fer aquestes previsions a tan llarg termini, tal i com està la situació, és bastant complicat.
0: És complicat, això s'ha d'anar seguint l'actualització
1: doncs,
0: en diferents punts.
1: Sí, sí, 2-3 cops al dia, per anar bé, imagina't una previsió de divendres a diumenge amb tot el que tenim a sobre, totalment agosarat.
0: De moment ens quedem amb aquesta primera actualització a la calaixera, però també ho piquem a l'audiència que et segueixi i que escolti la teva actualització dins els informatius de la ràdio i també de la televisió.
1: Això mateix.
0: Actualitzem temperatures, Marc?
1: Ara mateix comparteixen 21 graus com a Ruga, Cunit i el Vendrell, 18 a la Bisbal, 16 al Montmell, 17 a Banyeres i 17 a l'Arbós. I de precipitació, de moment, minsa, un litre a Cunit, 6 dècimes al Vendrell, un litre a la Bisbal, un litre també a l'Observatori del Montmell. Però vaja, que això pot anar sumant i atenció, com diem, durant aquesta migdia tarda que es pot reactivar una miqueta més de precipitació.
0: Gràcies, Marc, per tota aquesta informació. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana i dilluns ho podrem valorar.
1: Així ho farem. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: És divendres i avui, per començar musicalment parlant, anem cap a una mica al rock més alternatiu, no? Són Los Enemigos, en alguna realitat.

0: En alguna realitat, Los Enemigos és la cançó d'avui divendres, en directe i en proximitat. Sempre, sempre ho repartim a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts, notícies. L'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic. I si des de la pandèmia se centrava en la franja de 16 a 30 anys, a partir d'ara s'amplia la totalitat de la població adulta. Un programa que s'incorpora a la xarxa Àncora i que seguirà treballant per al benestar emocional de la població de la vila i el seu entorn. Aquest és un servei de suport psicològic impulsat per la Federació de Salut Mental de Catalunya, que també imparteix a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, el Baix Llobregat i a Terrassa. Així ho destaca, podrem escoltar ara la regidora de Salut Mental de l'Ajuntament del Vendrell, Montserrat Martín.
2: El més important és poder ampliar a tota la població perquè hi havia aquesta demanda. Sobretot també molt important que serà també una atenció a famílies, a les famílies de malalts de salut mental. Hi haurà un acompanyament i una atenció amb aquestes famílies, que això també és l'altra part important que moltes vegades ens oblidem, val? I això, sobretot que sigui oberta a totes les edats. I també, doncs, aquesta ampliació d'horaris.
0: El servei, escolta'm, doncs, dona pas a l'Àncora, un programa per al qual caldrà demanar cita prèvia i que el Vendrell s'impartirà de la mà del Club Social El Llorer. Un recurs que, per a persones amb trastorn mental, saber que ara s'afegirà a la seva cartera de serveis aquest suport psicològic a la població adulta al municipi i rodalies. I tot plegat en un entorn de creixement demanda d'atenció professional producte, almenys en part, del tractament de certs tabús. Una de les psicòlogues participants d'aquest projecte és l'Helena Mariner.
3: I sí que és veritat que estic veient que comencen a trencar una miqueta certs prejudicis, també, per exemple, en el sentit de que comencen a vindre més, en la qüestió de gènere, comencen a vindre més homes a teràpia, també senyors grans ja d'una certa edat, que abans potser hagués sigut impensable que volguessin fer-se càrrec de la seva salut mental i que ara són capaços de dir, ostres, necessito ajuda.
0: L'espai Àncora, doncs, pretén contribuir a la millor gestió emocional de tota la població del Vendrell a partir dels 16 anys, més enllà dels centres de salut mental adscrits a la xarxa de sanitat pública. Una manera de reduir temps d'espera i de rebre, en una sèrie de visites gratuïtes, un suport imprescindible i cada cop més necessari. I la regidoria de Feminismes del Vendrell ha posat en marxa un casal de conciliació per als dies de lliure disposició a les escoles. El casal es farà els dies 13 d'octubre, 2 de novembre i 7 de desembre a l'Escola Marta Mata i a l'Institut Escola de Coma-ruga, en els horaris habituals de tots dos centres. Així ho anuncia la regidora de Feminismes, Sílvia Vaquero.
4: Un nou projecte que era el d'abordar els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell, doncs perquè sabem i som conscients, perquè doncs parlem amb les famílies, parlem amb moltes mares, nosaltres mateixes, doncs també moltes de nosaltres al llarg de la nostra vida se'ns ha plantejat aquest problema, i el problema és el següent: què fem amb els nostres fills i filles el dia que al Vendrell doncs hi ha lliure disposició, aquests dies que les escoles trien, doncs per tal de que siguin festius, però la vida laboral i el dia a dia de les famílies doncs continua.
0: Les preinscripcions ja són obertes al correu electrònic de la regidoria de Feminismes, aquest casal de conciliació, que també contempla l'horari de menjador, tot i que nens i nenes hauran de portar cadascú de casa seva la carmanyola. Més qüestions, altres notícies destacades. La Fundació PINAE ja ha formalitzat aquesta setmana els convenis amb entitats penades en cas amb la 8a edició de la convocatòria d'Impuls al Territori. Dels 38 projectes seleccionats enguany, n'hi ha 8 a la comarca. La dotació total d'aquests ajuts és de 700.000 euros que han de permetre desenvolupar iniciatives socials, inclusives, culturals, esportives, mediambientals i també de recerca. En Joan Melero és director general de la Fundació PINAE.
5: Enguany és una convocatòria molt especial per la dotació, perquè era una dotació de rècord. Vam arribar a 700.000 euros de dotació. S'han presentat 114 projectes i hem pogut seleccionar 36 de les línies d'acció social, cultura i esport inclusiu, medi ambient des de la perspectiva de sostenibilitat i preservació, i especialment la última línia, que era investigació i recerca biomèdica i social. Estem molt contents perquè ja veureu que avui presentem, a més, cadascuna de les entitats, tindran el seu moment de glòria a través de la presentació i podreu visibilitzar durant tot aquest any tota l'evolució, perquè ara comença el gran repte d'iniciar els projectes i per la part nostra d'acompanyar-los i fer-los més fàcil el camí. No?
0: Un és el projecte Polígons Inclusius 2.0 de l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona, que treballarà per millorar les oportunitats laborals de persones en situació de vulnerabilitat. Un altre és el de la Societat Cultural Recreativa de la Torregassa, que es diu Torregassa Viva, iniciativa que combinarà cultura, salut i participació ciutadana. L'entitat Diumenge en Marxa, també de Sant Jaume, desenvoluparà el projecte Comunitat contra la Pobresa Energètica, centrat en les energies renovables. L'associació Món Inclusiu de Calafell posarà en marxa el projecte anomenat de les necessitats a l'acció, iniciativa destinada a conèixer millor les necessitats de les famílies vinculades a la neurodiversitat per millorar el seu acompanyament. Un altre projecte que compta amb el suport de la Fundació PINAE és el Checkpoint Penedès, del Centre Excursionista del Penedès, que organitzarà curses d'orientació per a joves. I també en rebrà un ajut de PINAE el projecte Arc i Vida, de l'entitat Penedès contra el Càncer, que fomentarà el tir amb arc com a activitat física que ajuda a les persones que pateixen càncer de mama. A l'àmbit ambiental, el grup ecologista del Vendrell rebrà suport econòmic per treballar la biodiversitat de l'espai de les Madrigueres a través de la pastura regenerativa. I també centrats en el territori, en la comarca, l'Ajuntament de Calafell ha adjudicat per 240.781 euros el contracte per traslladar fins a 20.000 metres cúbics de sorra de l'entorn del port de Coma-ruga fins a les platges del municipi. L'actuació també inclou treballs de condicionament dels arenals. El trasbassament de sorra entre Coma-ruga i Calafell, que ja s'ha fet en altres ocasions, el 2024, per exemple, l'Estat va portar 20.000 metres cúbics de sorra a les platges de Calafell després dels anys provocats pel temporal Nelson. El darrer episodi, aquesta primavera, va estar marcat per la presència del corriol Camanegre. El Ministeri de la Transició Ecològica havia iniciat un altre trasllat de sorra des de Coma-ruga cap a Calafell, però els treballs es van aturar després que els agents rurals detectessin polls d'aquesta espècie protegida a la zona. L'actuació estatal preveia portar 15.000 metres cúbics de sorra a Masmel, però finalment no es va poder completar. I l'Ajuntament de Calafell, que anuncia que s'ampliarà el pont de Masmel sobre la C31 a la via del tren, construcció que comunica el Masmel amb la platja i amb Segur. L'actuació ha estat acordada en el darrer ple municipal amb l'aprovació d'una modificació del pla general del municipi que inclou altres actuacions urbanístiques que han de transformar aquesta zona. L'anunci arriba mesos després que veïns de la zona presentessin davant d'un probable enderrocament de pont vinculat a la transformació de la carretera. La reforma del pont ha de servir per ampliar-lo amb voreres de més capacitat i també carril bici. I aquest cap de setmana els castells prenen tot el protagonisme. Arriba una nova edició bianual del concurs de castells de Tarragona. Com bé sabeu, els nens del Vendrell que encaren aquest concurs de demà dissabte amb ganes de donar-ho tot. Els de la camisa vermella han afrontat una setmana intensa d'assajos per aquesta jornada marcada, com dèiem, cada dos anys en vermell el calendari de la colla, que enguany a més coincideix amb el centenari de l'agrupació. Una diada on els de la camisa vermella miraran d'anar a màxims. La presidenta dels nens és la Carmen Montesinos.
6: Doncs setmana de concurs i la colla doncs, ja està escalfant motors des de dilluns. Aquesta setmana fem tres assajos, setmana potent, per preparar la jornada de dissabte. I res, és una fita que sempre marca el calendari casteller cada vegada que la temporada, aquesta temporada que coincideix amb any de concurs, doncs sempre hi ha moltes ganes i arriba la data amb moltes ganes també de compartir-ho amb el poble. i amb tota la gent del Vendrell.
0: Dilluns, dimecres, divendres, ha estat una setmana amb tres dies d'assajos, que era el d'avui, bàsicament, on la colla fa una crida a tothom a participar-hi, sobretot a fer pinya per completar la millor de les actuacions.
6: Doncs esperem que la gent que ens ha anat acompanyant durant tot el centenari també vulgui sumar-se en aquesta jornada del concurs, que bueno, serà molt especial, perquè sent l'any del centenari, anar al concurs és com una coincidència que hem de fer especial, i tenim moltes ganes d'arrossegar moltíssimes camises i moltíssimes samarretes de tant d'afició com de gent que ja ve o gent que li agrada venir ara per final de temporada.
0: L'assaig general d'avui divendres començarà a 2:15 de la nit, en dia en què també es lliurarà una samarreta commemorativa del concurs. Una bona oportunitat per acabar d'apuntalar una actuació on, si tot va bé, podrien estrenar-se enguany el 7 de 8 i el 5 de 8. Tots dos castells que s'està treballant amb força des de fa setmanes i que, independentment

0: 5 propostes gastronòmiques elaborades per diferents establiments i professionals, un tast inicial d'olis de Torclum i els plats del xef David Barnett, del restaurant Ull de Llebre, del restaurant Petit Bistró i de l'obrador de l'Oriol Rossell. El menú recorrerà diferents sabors i productes de temporada amb elaboracions com una iserna de llotja amb moniato i codony, una bomba de fricandó de vedella, una galta ibèrica amb moniato i bolets i, per acabar, una proposta dolça amb fruita de temporada. El maridatge inclourà una selecció d'escumosos i vins com el pulmó de la finca Mas Perdut, el xarlot d'Uidàvins, l'endogen negre Samsó i el mos de vins l'Apical. Amb aquesta activitat, el Vendrell dona inici al programa previ de la Fira Santa Teresa, que s'inaugurarà el divendres 9 d'octubre, amb una proposta que combina gastronomia, productes de proximitat i cultura del vi. Les entrades per avui es podrien adquirir fins aquest dijous, així que a hores d'ara doncs, no hi hauria temps de poder adquirir-les, tot i que si hi ha alguna disponible us podeu posar en contacte amb el Museu Déu i poder preguntar-ho. I el Vendrell celebrarà aquest diumenge la 54a edició del concurs de colles sardanistes amb la participació de 22 colles de totes les categories arribades d'arreu de Catalunya. El concurs l'organitzen els dansaires del Penedès amb el suport de l'Ajuntament. Es farà a la plaça Tobies i començarà a partir de 5:45 de la tarda.
1: Serà molt maco perquè vindran 22 colles d'arreu de Catalunya en totes les categories, des dels alevins, infantils, juvenils, grans i veterans. Això doncs val molts diners, aquest acte en tantes colles, i doncs al darrere hi ha el suport de l'Ajuntament, evidentment, si no, no es podria fer.
0: Joan Morros, responsable dels dansaires i de foment sardanista. La música anirà a càrrec de la Cobla Reu Jove. En el cas de pluja o d'altres complicacions meteorològiques que poden succeir, el concurs es traslladarà al pavelló de l'Escola Àngel Guimerà. L'activitat forma part del programa de la Capitalitat de la Sardana del Vendrell. I per avui divendres, proposta teatral, l'obra Loop, que arriba, com dèiem, aquest vespre al Teatre Àngel Guimerà.
2: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps.
0: L'obra començarà a partir de les 8 del vespre. Es tracta d'una proposta intensa i emotiva que vol fer reflexionar l'espectador sobre els vincles entre pares i fills. L'autor de la peça és en Ramon Madaula, que també hi actua al costat de la Júlia Genís en un muntatge dirigit per la Mònica Bofill. L'OP és una de les propostes que formen part del circuit Què diu que fan? Escenaris de la Catalunya Sud.
3: Quina barra que té.
0: Entrades disponibles, com sempre, dins el Temporada, a través d'internet, eltemporada.cat, de manera presencial al matí dels divendres, és a dir, avui, a partir de les 10 del matí fins al migdia, a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, o una hora abans que comenci l'espectacle, això sí, sempre i quan l'aforament ho permeti.
4: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
5: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista Danseres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio Albert.

0: Vendrell.
1: Un minut i dos quarts en punt de 10. Saltem cap a la repassada esportiva i un ampli contingut que ens aporta en Jordi Grell, com sempre.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de la Unió Esportiva Tancat. Després d'una llarga pretemporada, els jugadors de José Miguel Reyes s'estrenen a la Lliga aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei, i un Tancat que, bé, doncs, acabava la pretemporada el dissabte passat a casa, al Camí de Roda, amb un empat a 3 contra el Perafort, a l'últim amistós. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de temporada, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, com deia, doncs, vau acabar la pretemporada doncs, amb aquest empat contra el Perafort, que no sé amb quines sensacions vau acabar.
3: Bueno, pues la verdad que un rival al cual pues conocíamos de la temporada pasada, un partido que tenemos fuertes expectativas para poder acabar invictos, esperábamos algo más de este partido. Este último partido de pretemporada no pude estar con el equipo por temas de compromisos personales y demás, estuvo el parte del equipo técnico dirigiéndolo y demás, y bueno, y al final pues fue un partido, por lo que me han comentado mis compañeros, fue un partido de muchas idas y venidas, quizás un poquito más de falta de exigencia por nuestra parte, ¿de acuerdo? Y esto pues le dio un poquito de alas al rival para igualarnos permanentemente e incluso una buena parte del partido ir a remolque con el marcador en contra.
2: Com dèiem, doncs ja s'ha acabat la pretemporada. No sé quin balanç faries de tot el que heu viscut aquestes setmanes.
3: Pues bueno, al final han sido 5 semanas de pretemporada, han sido 5 semanas donde el esfuerzo y el sacrificio por parte de los jugadores ha sido muy amplio. Sí que es cierto que era necesario hacer una pretemporada tan larga porque más del 50% de la plantilla se ha renovado. Necesitábamos practicar y probar muchas diferentes cosas y el resultado ha sido positivo. Hemos tenido partidos de toda índole. No hemos conocido la derrota, esto ha sido un dato súper muy significativo y a favor nuestro. Y la verdad que el equipo lleva con una mentalidad muy fuerte, viene muy motivado y tenemos fuertes expectativas para este año de hacer las cosas muy bien.
2: El primer rival que doncs, serà aquest diumenge a Bellvei, un equip que bé, doncs, l'any passat doncs, va tenir problemes perquè es va haver de retirar a mitja temporada de tercera catalana. Enguany, doncs, en principi, doncs, té una sanció que no li permet pujar, per tant, això és una arma també de doble tall, no? Perquè al final és un equip que va sense pressió, que a més ara també té doncs, gespa nova al seu camp, per tant, bé, doncs, és un partit que al final, doncs, segurament, doncs, vosaltres sí que teniu més obligació d'intentar treure els 3 punts, no?
3: Así es, nosotros es un equipo que está totalmente renovado, no tenemos ningún input por parte de ellos de lo que juegan o cómo, cuál es su estilo de juego. Un campo con césped nuevo, con una experiencia que tenemos cero porque no hemos jugado ninguno en este campo, y frente a este rival que se ha reforzado y se ha hecho un equipo prácticamente de cero este año, de acuerdo, pues la verdad que no tenemos demasiadas indicaciones de cómo te podemos o podemos trabajar. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros vamos a salir de inicio, vamos a intentar salir a por todas, poner de manifiesto todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas e indudablemente pues ir a por el partido y poder obtener estos 3 puntos que son muy valiosos en la primera jornada.
2: Doncs perfecte, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies.
2: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, fer una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga, que, com diem, serà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'AE Vendrell masculí. Aquest diumenge, els jugadors d'Ignasi Morales, que estaran a la Lliga, a la pista del Tarona Bàsquet, en un partit on anaven gairebé sempre per darrere el marcador, però finalment doncs, a l'últim quart doncs, ja aconseguim donar-li la volta, de fet fins i tot ja als últims minuts del tercer quart amb un parcial de 0-7 i finalment doncs, acabant aconseguint doncs, aquest primer triomf per 57-67. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
2: Ben important, no?, doncs, poder començar amb victòria més fora de casa, no?
4: Sí, importantíssim donat a la situació que tenim una miqueta de l'equip, que sé que ho dic cada setmana, però tenim baixes encara. Aquesta setmana en retorna hi ha un jugador que estava treballant i que s'incorpora ja a partir d'aquesta setmana. Tenim algun jugador encara tocat i lesionat, i importantíssim sempre sumar i començar amb bona dinàmica a la Lliga, i sobretot fora de casa, que sempre és un valor afegit.
2: A més, l'equip que va demostrar doncs, capacitat de resiliència, no? Perquè, doncs, com deia, no? Doncs, va anar per darrere d'una bona part del partit i no sé si aquest parcial de 0-7 al final del tercer quart doncs, és el que us va fer creure que es podia guanyar, no?
4: Sí, la veritat és que l'equip es va mostrar mentalment molt, molt bé. Sí que és veritat que no vam entrar bé en el partit. El primer quart ens va costar defensar sobretot el seu tir de 3, ens vam quedar una miqueta enfonsats i ens va faltar un pèl d'esforç per contestar aquests tirs de 3 que ells van tirar còmodament i a més amb encert. I ens van obrir aquest parcial de 10-12 punts entre el primer i el segon quart, que bé, doncs, va fer que comencéssim el partit una miqueta, no sé si amb dubtes o bueno, una mica de menys d'energia. Després sí que és veritat que el segon quart nosaltres doncs, tenim un bon segon quart i també els hi contestem a partir dels triples i igualem una miqueta el partit a la mitja part. I després va ser un tu a tu en el que ells es posaven dos amunt, empatàvem, nosaltres dos amunt, i al quart-quart sí que doncs, nosaltres agafem una miqueta d'escletxa i sí que és veritat que ells ens fan un petit parcial on ens intenten enganxar una miqueta, però l'equip demostra molt de caràcter, sobretot a nivell defensiu. Sí que a nivell ofensiu doncs, vam tenir moments de més encert i menys encert, però a nivell defensiu la veritat és que molt content perquè l'equip es va arremangar els pantalons i va apretar les cames per doncs, intentar que bueno, fer un esforç col·lectiu perquè no ens fiquessin cistella.
2: Parlaves de l'encert en el tir exterior, precisament un dels més destacats, si no el que més, va ser l'Oriol Molina amb 18 punts, que l'any passat doncs, ja va, doncs, va fer una bona temporada i aquest any doncs, també ha de ser un dels que tiri del carro, no?
4: Sí, l'Uri és un jugador que ens dona moltíssim, ja no només a nivell d'anotació, sí que és veritat que és un jugador que pot ficar molts punts, que té tir de 3, que juga molt bé el contra 1, que juga molt bé el bloqueig directe, però l'Uri és un líder dins la pista, no parla massa, però amb el que demostra la pista defensant, mirant el company que està sol i buscant-lo per passar-li la pilota, bé, animant a la gent, crec que ens donarà moltíssim i sí que és veritat que són dels jugadors destacats, però bé, crec que cal recalcar que la victòria va ser una victòria d'equip. Va haver bastants jugadors endollats i ficats en el partit i potser a mi el que m'agradaria destacar és que no van recalcar per l'anotació, sinó pel fet de que feien esforços per la resta, tot l'equip va estar unit fins al final, la banqueta també va estar molt posada, i la veritat que contents, perquè ja et dic, més enllà de sumar la victòria, crec que les sensacions d'equip, de resiliència i d'esforç, doncs són coses que després, al llarg de la temporada, et donen moltíssim.
2: Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge com a Ruga contra l'Abrera, que és un equip que acaba de baixar, I per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però bé, doncs aviam si també a casa es podeu començar a fer forts, no?
4: Sí, l'Abrera és un equip que ha renovat bastant la plantilla, van plegar diversos jugadors a final de temporada i desconeixem una miqueta doncs, com arribaran. Sí que és veritat que la primera jornada han perdut contra el Castelldefels, però bé, el Castelldefels és un rival que estarà per dalt segur. Llavors, el que dius, sobretot a casa, fer-nos forts, que la gent pugui venir al pavelló a animar-nos. Va venir molta gent a Tarragona a animar-nos al primer partit. Creiem que a casa doncs, encara n'hi ha una més i ho agraïm, la veritat. I a casa ens hem de fer forts, que els equips els hi costi molt treure una victòria i sí que a casa doncs, sumar tot el que sigui possible perquè bé, és casa nostra i al final aquí la gent haurà de suar sang per guanyar.
2: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-67 a Tarragona i ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, aquest diumenge, en 4-6 de la tarda, com a Ruga, contra l'Abrera. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 25-13 a la pista del Ràpid Cornellà, en un partit disputat aquest diumenge i que suposava el debut a la Lliga de les jugadores de Juan B. Fernández, que bé, doncs, s'enfrontava un equip recent descendit, per tant doncs, ja es presentava un partit complicat, i bé, doncs, les vendrellenques que van anar sempre a remolc, de fet el descans ja perdien per 13-4, i a la segona part doncs, ja no van ser temps de ficar-se dins el partit, i fins i tot doncs, encara la diferència es va augmentar. Per parlar de com va anar tot plegat, us com sempre tenim el míster, el Juan P. Fernández. Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bé, ja ho comentàvem la setmana passada, no?, que doncs era un partit complicat per començar i així va ser, no?
0: Sí, sí, però més que res va ser per nosaltres, perquè des de l'inici no vam sortir fent la feina que tocava, l'actitud va ser no la que estàvem acostumats als altres partits, i això va minvar tota mena de resultat. Sí, és que des de la defensa fins a l'atac, més enllà del minut 20 que vam marcar el primer gol, i després els altres tres gols van ser al final de la primera part. I en quant a la defensa era una cosa ja actitudinal.
2: De fet, ara ho comentes, no? Evidentment, si estàs 20 minuts sense marcar un gol i ja només començar els primers minuts, doncs t'emportes un parcial de 6-0, doncs evidentment després és més complicat, no? Un partit que, bé, doncs, per sort, doncs, tot just era el primer, per tant, bé, doncs, evidentment, doncs, hi ha molt marge de millora i, per tant, doncs, encara, doncs, hi ha temps per seguir creixent, no?
0: I tant, aquest és l'objectiu. O sigui, a vegades passa que quan en el tema de l'aprenentatge no sempre és lineal i de vegades hi ha una davallada i aquesta davallada implica un salt qualitatiu. Llavors, espero que sigui això i que el tema de l'actitud hagi sigut una cosa puntual i que a partir d'aquí doncs ja no torni a passar, que no sigui una tònica, que no serà així.
2: Ara doncs ja toca passar pàgina i pensar en el següent partit, que serà aquest dissabte de nou a domicili a la pista del Sant Andreu, que també és un equip que va guanyar la primera jornada doncs també de manera contundent. Per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però una oportunitat, no?, per demostrar que l'equip doncs es vol revelar i aviam si doncs es pot competir millor, no?
0: Doncs sí, aquest és l'objectiu, competir sempre que puguem, amb el que tenim. Té pinta que serà un partit dur, la veritat.
2: Doncs perfecte, Juanpe, aviam com va, així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: A tu, moltes gràcies.
2: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Cornellà, i ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Sant Andreu de Barcelona. Toca parlar de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell masculí. Els jugadors d'Àlex Sukhoviev, que jugaven el primer derbi comarcal de la temporada dissabte passat al camp del Sant Jaume, en un partit que finalment doncs acaben perdent per 2-1, on anaven sempre remolc, i finalment doncs els locals que feien el gol de la victòria al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, primera derrota en un partido que, bueno, ya siempre suponía que sería complicado y al final pues no se pudo sacar nada.
5: Bueno, un partido difícil, buen rival, pero hemos estado superior. En primera parte quizás no, el partido era un poco igualado, pero segunda parte dominamos bastante. Hemos tenido más ocasiones, hemos tenido par de uno contra uno contra portero y no realizamos ocasiones que hemos tenido. Y los goles que nos marcaron son dos fallos nuestros, de nuestros jugadores, y poco más, pues fútbol. Hemos estado mejor, pero hemos perdido. Único que está bien, que claro, que contra rival bueno hemos estado superior y hay que seguir para adelante.
2: Ahora lo comentabas, ¿no? Cosas del fútbol. El otro día contra el Alcoyano, pues hablábamos que el equipo fue muy efectivo, pero que en cambio en el juego no había sido tan brillante, y aquí fue todo lo contrario, ¿no? Sí que se mejoraron las sensaciones, pero faltó esa efectividad, ¿no?
5: Sí, primera parte bastante igualado, buen rival, han hecho un buen trabajo defensivo, pero segunda parte sí, muy superior y hemos jugado mucho mejor que primera jornada y ahora toca seguir para adelante. El equipo ha reaccionado bien en esta derrota, hemos entrenado esta semana con buena intensidad y se ve que el equipo está bien. Hemos hablado de esto también, que esto puede pasar, al final es fútbol, único que claro, hay que matar partidos, hay que ser más con sangre fría, ¿no?, en cara de portería, y cuando tenemos ocasiones no perdonar y no hacer errores atrás, que no regalar partidos, eso es clave.
2: Ahora ya toca pensar en el próximo partido, que será este sábado en casa contra el Vallmoll, que es un equipo que está en buen estado de forma, porque de hecho hace meses que no pierde entre la temporada pasada y esta, y bueno, a ver si pues otra vez pues como mínimo el equipo pues puede sacar el partido adelante en casa y volver al camino de la victoria, ¿no?
5: Otro partido más, bueno, otro partido difícil que tenemos calendario así, pero te digo, el equipo está bien. Después de derrota contra Sant Jaume, pues ahora nos toca ganar, sí o sí, no tenemos otra, y si queremos estar arriba este año y luchar por algo interesante, en casa tenemos que ganar todos los partidos que tenemos.
2: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
5: Muchas gracias.
2: Àlex Sujovic, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-1 a Sant Jaume, i ja quan diem centrats en aquest nou partit a casa, aquest dissabte a les 6 de la tarda, el Josep Bové contra el Vallmoll.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I també, com fem cada dia, marxem cap a les portades. Les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui divendres 2 d'octubre. Junts tombarà els dos decrets d'habitatge. Es justifiquen que les mesures acabaran fent més difícil trobar un pis i poder pagar-lo. També en portada es parla de la pluja que remet contra Tarragona, inundacions en el polígon Francolí. El temporal continua avui a les Terres de l'Ebre. En equipament, la Diputació assegura el Conservatori i el nou Museu d'Art Modern blinda 65 milions d'euros per grans inversions. A Tarragona, el Tribunal del cas Inipro manté el disc dur com a prova i comença a declarar els testimonis en el judici a la presó. I Adif culpa el govern i a Renfe del caos del dia de l'eclipsi. La taula de qualitat de l'aire reunirà 4 anys després i en societat aprovats els centres per migrants fora de la Unió Europea. És l'actualitat en aquesta primera capçalera que deixem enrere. Saltem cap al diari Ara. Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. El partit de Puigdemont demana que retiri el text i es negociï de nou, però la Moncloa respon que no ho farà. El PNB, Podem i els comuns confirmen en el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables. I pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen a la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries, com la que hi va haver a la ciutat espanyola de Ceuta aquest estiu. I alerta vermella per pluja que paralitza l'Ebre i el País Valencià. Renfe suspèn diversos trens al corredor mediterrani. I els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%. La incertesa provocada per Trump resta confiança en el país. I en l'apartat cultural, Kiefer en estat pur a la Pedrera. Primera monogràfica de l'artista alemany a Catalunya amb una 70ena d'obres. I ja acabarem aquesta secció des de La Vanguardia. Sobre la crisi de l'habitatge, Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refasi. El grup de Puigdemont al·lega que també defensa el petit propietari i insta a negociar una nova norma en lloc d'un pedaç. També en portada, els Reis aniran a Ceuta el dia 13, però no Sánchez. Segons explica justament La Vanguardia a peu de fotografia, la Sarsuela i la Moncloa, que han acordat que els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre, els acompanyarà el ministre Ángel Víctor Torres, a comandament únic per la crisi migratòria, i Pedro Sánchez no hi anirà. Felip VI i el president van coincidir ahir al Foro de la Toja, on va ser premiat l'expresident portuguès Marcelo Rebelo de Sousa. En informació internacional, Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. La intel·ligència israeliana creu que el tripulant que va intentar estavellar l'aeronau va actuar sol. I Tennessee viu amb suport el fracàs de la injecció letal a una condemnada. Altres notícies més breus que també tenen cabuda en portada a La Vanguardia avui divendres. Adeu a les capses de 30 pastilles d'antibiòtics. A La Pedrera, en cultura, Kiefer s'estrena en gran a Barcelona. Les màfies de marihuana intenten captar Mossos. I també a l'apartat cultural avui podeu trobar el que fem, com ja és habitual cada setmana en aquesta capçalera. Bé, això, el repàs que sempre fem a aquestes portades, i que això sempre ho diem, ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
7: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere.

0: 9 minuts, encara 9 i les 10 en punt del matí, moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, però abans d'arribar a aquest punt, temps suficient per fer una mica de repassada d'activitats destacades. També hem de dir, o almenys començarem per aquí, més enllà de la cultura. Per exemple, un punt importantíssim, com és una primera jornada de salut mental que està oberta a tota la població i que es farà justament la setmana que ve. Serà el proper divendres 9 d'octubre al Parc Neus Català i inclourà una caminada popular, un espai de trobada i sensibilització i una botifarrada. En recollim els detalls. L'Ajuntament del Vendrell i l'Institut Pere Mata han presentat aquesta jornada de salut mental del Vendrell, que, com dèiem, serà el proper divendres, tot just d'aquí una setmana, el 9 d'octubre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre. Aquesta iniciativa, que ha nascut dels professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata, amb la voluntat de donar visibilitat a la salut mental, apropar els diferents serveis i els recursos a la ciutadania i contribuir a combatre l'estigma que encara envolta els problemes de salut mental. La jornada, doncs, tindrà diferents parts destacades. Per exemple, al matí començarà amb una caminada popular amb sortida des del mateix parc de Neus Català. Es tracta d'un recorregut senzill i accessible per tothom que permetrà conèixer l'entorn i les construccions de pedra seca, sobretot. I posteriorment es celebrarà un espai de trobada, informació i sensibilització amb la participació de professionals dels diferents serveis de salut mental, entitats i persones amb experiència pròpia. S'hi donarà a conèixer la tasca que fa justament el mateix Centre de Salut Mental d'Adults. Hi haurà intervencions sobre adolescència, rehabilitació comunitària, el Club Social del Llorer, els grups d'ajuda mútua, així com el testimoni en primera persona d'una persona usuària. La jornada acabarà amb una botifarrada concebuda com un espai més distès de convivència i de trobada entre les persones participants. Aquesta primera jornada de salut mental, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell, el propi Institut Pere Mata, Salut Mental de Catalunya, el Servei de Rehabilitació Comunitària, el Club Social del Llorer i altres serveis i agents vinculats a la salut mental. I a banda d'això, sí que a partir d'aquí altres punts centrats en la cultura, que com també sempre destaquem, s'acaba de donar a conèixer que el jurat de la 14a Bienal Internacional de Ceràmica del Vendrell ja ha fet públic el veredicte dels artistes que han estat seleccionats per exposar la seva obra a la mostra d'enguany i que es farà del 13 de novembre al 16 de gener de l'any que ve. Serà a la sala del Portal del Pardo, com sempre. En total han estat 18 obres seleccionades. De fet, el 13 de novembre el jurat n'escollirà una que serà la guanyadora del primer premi de la Bienal, que està dotat amb 4.300 euros. A més, l'obra guanyadora, això es donarà a conèixer el mateix dia. Els membres del jurat, que està format per la Sílvia Vaquero com a regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament, David Places, que és el cap d'àrea d'artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, el Màrius Domingo, que és crític d'art, la Mercè López, ceramista i professora de l'Escola d'Art i Cultura de Tortosa, i en Joan Nin, que és torner i professor de l'Escola de Música d'Art a Pere Espanosa. Bé, hi ha aquest gran nombre d'artistes seleccionats, vinguts de diferents parts del país, però també a nivell internacional, sobretot, del Canadà, d'Holanda, també hi ha de Mallorca, de Barcelona, del Maresme, Bèlgica, Saragossa... Bé, un ampli recull d'artistes que participen una bienal més d'aquesta mostra ceràmica que ja té un bon racó i un bon reconeixement dins el món ceramista. I mira, justament, parlant del Portal del Pardo, que ha començat amb molta força aquest nou cicle de tardor, de fet, ahir es va fer ja la primera de les visites guiades a l'exposició que podeu trobar aquests dies a la pròpia sala del Portal del Pardo. Aquesta exposició, que s'anomena La bellesa que ens envolta, de l'artista Maria Rosa Ribas, és una exposició que ha anat a càrrec de la pròpia família I que, de fet, això, ahir ja es va fer aquesta primera visita guiada, que es tornarà a fer el 8 d'octubre, és a dir, la setmana que ve, el dijous de la setmana que ve. A més, a banda de la visita guiada a aquesta exposició, també es fa, doncs, una activitat dinàmica, que és com una mica d'exposició o d'ofrena floral, que també està considerat com tot un art, eh? Una demostració floral, a càrrec de la Maria Vidal. Aquestes activitats també continuaran de cara al novembre al Portal del Pardo amb la màgia del lettering i l'aquarela. És un curs, un taller, que va a càrrec de la Mònica Boladeres i que es farà els divendres 6, 20 i 27 de novembre. Des de 6:15 de la tarda fins a 7:45, també això, a la sala del Portal del Pardo. És una proposta adreçada a persones de totes les edats que tinguin ganes d'aprendre i d'experimentar a través de la lletra i el color. És una activitat d'accés gratuït, on inclou, a més, tot el material. Les places són limitades, això sí, cal inscripció prèvia i us podeu dirigir a la mateixa sala del Portal del Pardo, que sabeu que està al carrer Major, o bé podeu trucar al 977-18-21-30 o també els hi podeu enviar un correu electrònic espaicultural@elvendrell.net. Molt fàcil, espaicultural@elvendrell.net. Propostes socials i culturals que en aquest cas ens fan arribar, com ja hem dit i com sabeu, a les 10 en punt del matí, queda un minut i mig. Les notícies actualitzades des dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local i que després, ja de seguida, després de 3-4 minuts, ja tornarem altra vegada a la proximitat d'aquesta casa a través del 107.1 de la FM per anar de ple cap a la segona part de Calaixera avui divendres amb molt més contingut. De fet, ja secció habitual cada setmana sobre llibres, aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel. Però també ens arriba un nou punt d'informació de servei amb l'altaveu jove Baix Penedès, la informació de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, i també el nostre estimat i amic Abel Arús. Ens portaran càpsula quina és la cartellera del cine tot just aquest proper cap de setmana. No només podeu seguir-nos a través del 107.1 de l'FM, sinó que també podeu fer-ho a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, i també, com bé sabeu, a través de televisió. I sempre acabem així, eh? Trieu, quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu gaire lluny.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giner, de la Plana Ràdio.
2: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
1: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori, suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, és el quart cop que l'intenten desonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
1: Gràcies. On estarem pendents? Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquests moments ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a 3 dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
1: Gràcies, Ramon. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Segona part, ara ho explicàvem, abans de fer la connexió amb la xarxa de comunicació local. Sempre és així, són 3 hores diàries d'aquest espai, d'aquest programa, de dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a les 12, i a cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local. Tan fàcil com això. Així que a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 10, segona part de Calaixera. Avui és divendres, 2 d'octubre, programa número 4037. Sempre, sempre, sempre, gràcies per fer-ho possible. I contingut habitual que ja hem explicat, que també ja sabeu que arriba cada setmana amb allò que ens explica la Montse Porcel, en literatura, en lectura, per això d'aquí ve el nom, Calaix de Lectures. Molt ben trobat. La informació de l'Oficina Jove del Baix Penedès, tindrem cinema, i després del butlletí de les 11, també important recordar que avui parlarem de la nova campanya de vacunació que comença ja a partir d'aquest proper dilluns, dia 5. En parlarem des d'aquest espai, des d'aquesta secció de salut comunitària amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell, qui vindrà en directe a explicar-nos com es presenta aquesta nova campanya i sobretot a qui va adreçada. I després encara tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Parlem de llibres, de lectures, de recomanacions, de gèneres, d'escriptors, d'escriptores. Sempre parlem de moltes coses. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia a tothom. I avui els començarem recomanacions de contes de la tardor. I els més petits, que ara estan a... al col·le, però si escolta les famílies o si després, sí, doncs, que és interessant,
0: que
1: no?
0: Que ho tinguin en compte, i
1: sí,
0: tant.
1: Que serien els contes d'aquesta estació de l'any, que ja estem ja ben a la tardor.
0: Sí, i amb les pluges d'aquests dies, sí, encara més, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, que ja... És que la tardor ha de ploure,
0: sí,
1: és una estació.
0: És,
1: l'estiu, diem, ens queixem que no plou, però és que d'entrada l'estiu... poder a finals d'agost, per tant, benvinguda a la pluja sense que no... mentre no faci maleses, no? I dic, doncs mira, sabeu que m'agraden molt les dites i els refranys, bé, és el mateix, una dita i un refrany, que malauradament s'estan perdent i seria bé recuperar-los, perquè... I com es poden recuperar? Amb la gent gran, que som els que transmetem moltes coses, i entre elles les dites, no? Una seria, doncs, a la tardor fulles, castanyes i cargols amb banyes. És veritat, quals que vivim així una mica al camp, cauen quatre gotes i comencen a sortir cargols, cargolines...
0: Sí,
1: és curiós.
0: Aquests
1: animals sempre... no sé, sempre m'han despertat, no sé, una cosa especial, perquè és un animal estrany, no? Bueno, sí, però bé, clar, és un... seria un... Ai, el cargol és un mol·lusc? Ui, un insecte? No.
0: Un amfibi?
1: Tampoc.
0: No,
1: Ui, ara no sé quina categoria.
0: No, ja, ho hauré de buscar.
1: Ho buscarem. I després, a la tardor, i això és veritat, que no fa ni fred ni calor. Perquè jo estava a les 10 de la nit ensejant a la coral i amb el Banu.
0: Ai, sí,
1: amb el Banu.
0: És l'aixafugó.
1: Estava amb la meitat, exacte, amb el Banu ventant-nos. Però bé, és així, no?
0: És un mol·lusc gasteropod. Un mol·lusc gasteropod.
1: Un mol·lusc, clar.
0: Però un mol·lusc.
1: Un mol·lusc, com els musclos, etc. Per tant, bé, aquí s'aprèn de tot. Bé, doncs començarem amb una col·lecció que es diu El lladre de fulles, més que res perquè és d'aquesta estació, d'Alice Hemming, que es diu que hi ha un esquirol que està molt enfadat perquè hi havia un munt de fulles boniques al seu arbre, però on són avui? Han desaparegut? Que en falten unes quantes. Algú se les ha endut. I això vol dir que hi ha un lladre pels voltants. La divertida història d'un esquirol sorprès davant el canvi inevitable de les estacions. Aquests contes bonics per explicar, per llegir. I hi ha una col·lecció, tots comencen així, no? El lladre de carbasses, el lladre del sol, el lladre de flors i el lladre de neu. I com sempre amb unes il·lustracions molt, molt boniques, no? Una altra, Somnis del bosc. Clar, quan diem literatura, contes de tardor, molt relacionat, clar, amb la natura, contes de cargols, contes d'això de quan cau a les fulles, de la natura també, no? Com cada estació és molt important, doncs, els canvis a la natura. Diu així, és de Jameson Karen, tots dos són... estrangers, el d'un i l'altre. Diu, digues bona nit a tots els teus animals del bosc preferits, mentre es preparen per anar a dormir, cadascun a la seva manera. També és veritat, algunes espècies animals aprofiten aquesta estació per amagar-se al seu cau, que es diu hibernar. Seria entre la tardor i a l'hivern, per això es diu hivernar, cada un, doncs, amb un cau, etc. No? I què aprendran? Què aprendreu els més petits, no? Com són aquests animals? Què fan? I a més podràs observar-los mentre tornen a la seva casa al bosc. Clar, sempre aquests contes per aprendre, però estan enfocats també en pla conte, no? La seva casa, diu, que és càlida, que és acollidora, per passar la nit. És un llibre, doncs, molt interessant per llegir això en veu alta abans d'anar a dormir, que no s'hauria de perdre mai aquesta petita estona. A vegades no cal, la gent que no tenim temps, això no és veritat. A veure, està dedicat 10 minuts, 5 minuts a la nit, això no té preu. Uh-huh. Crec que no s'està perdent, perquè a vegades comentant amb famílies joves...
0: No, sí, crec que poc o molt es fa, eh?
1: Sí,
0: jo crec que sí,
1: sí. Sí, sí, però clar, també ho vas a trobar interessant, però és que a més t'ha d'agradar el llibre i t'ha d'agradar llegir.
0: Sí.
1: Però bé, doncs això abans d'anar a dormir, perquè és veritat, atreu molt els petits, no? Sobretot amb unes il·lustracions molt, molt boniques, no? Uh-huh. De l'artista Marc Boutavant. Clar, com són il·lustradors que no són espanyols, clar, a vegades no els coneixem, però clar, hi ha molts contes que les tradueixen, que hi figuren aquests il·lustradors, il·lustradores, no? I a més, veieu que tant el Lladre de Fulles com Somnis del Bosc, protagonistes els animals. Jo crec que tots els contes d'animals enganxa molt a la infància.
0: Sí.
1: Sí, perquè qui no té una mascota a casa i segur que té èxit qualsevol conte d'aquesta temàtica. I ara acabarem Ara ve la tardor, de Teresa Sabater Rodier, que sempre que hi ha una estació us el recomano, perquè realment ha fet un treball aquesta autora. Són ja llibres una mica antics, però jo crec que es poden trobar a les llibreries i no cal dir a les biblioteques. De l'editorial Salvatella, una editorial molt especialitzada en llibres de manualitats i de folklore. El llibre té allò que en diem rodolins, són aquests versos que rimen, dites populars, en aquest cas, doncs, a la tardor, no? Sempre diu, ara ve la tardor, ara ve Nadal, ara ve la primavera, i també, doncs, explica coses interessants d'aquesta estació de l'any, no? Què passa a la natura, la castanyada, també, i altres curiositats. Per tant, us deixo aquí aquests tres, sí, més Ara ve la tardor no seria ben bé un conte, però també estaria dins els llibres d'imaginació, i El lladre de fulles i Somnis del bosc. Ja us dic, trobareu doncs això, molta bibliografia d'aquesta estació de l'any, no? I que també és interessant a través del conte i arribar doncs això a la infància, que sàpiguen coses de la natura, tant els que viuen al camp com els que viuen a ciutats, que moltes vegades els hi costa, si no els treuen les famílies els caps de setmana, a saber doncs una mica més coses de la natura. I si us pot saber a través d'un llibre, doncs molt millor.
0: Clar, millor que millor.
1: I ara avui només us he portat un llibre que és tan extens en pàgines com interessant. Uh-huh. A mi aquesta autora llegit tots els llibres que ha escrit, que és la Maria Dueñas, és l'últim seu llibre, que es diu Por si un dia volvemos. A mi quan són autores o autors en llengua castellana, els llegeixo en llengua castellana perquè és la seva llengua, no? Segur que estan traduïts al català, però a mi m'agrada llegir-los.
0: Sí.
1: Perquè és que no té massa sentit traduir-los. Per mi, no?
0: Quan són del castellà i que més o menys el castellà el dominem, no?
1: Clar,
0: si fos una altra llengua, doncs...
1: Però
0: el castellà en principi el dominem.
1: Sí, a mi no m'ha... Sí, no? I segur, doncs, que quan els tradueixen, com va explicar la setmana passada, quan es tradueix l'autora, la Conxa, a un altre idioma hi ha expressions, frases...
0: Sí, hi ha matisos que canvien.
1: Que canvien, per tant, jo l'he llegit en castellà, a més la protagonista pertany a una zona rural també d'Espanya, per tant, doncs, por si un dia volvemos. Oi, avui tinc, no sé, deu ser el coll...
0: El temps.
1: Una mica el temps, no? Bé, doncs, després al final, una mica veurem de què ve aquest títol, perquè és que és al final del llibre, les tres últimes frases, es diu... aquesta frase, por si un dia volvemos. L'última novel·la de Maria Dueñas, i com sempre, sí, jo podria dir que totes tenen sempre un fons històric, sigui a Espanya, fora a Sud-amèrica, i una mica de repàs, perquè jo us les recomano, tampoc són tantes, per això una mica les enumeraré, les és igual, us les diré. El tiempo entre costuras va ser la seva primera novel·la que narra la vida d'una modista, la Sira Quiroga, abans de la Guerra Civil Espanyola. Tenim fons històric. Misión Olvido, que també és molt interessant, ambientada entre les missions religioses de Califòrnia. Ella fa un viatge, la Maria Dueñas, i bé, troba un material novel·lístic molt interessant i a vegades poc conegut. I també, doncs, l'Espanya actual. La Templanza és un viatge també històric que transcorre a finals del segle XIX entre Mèxic, l'Havana, Jerez i Londres, també molt interessant. Les Hijas del Capitán és la història de tres germanes espanyoles que obren un restaurant en el Nova York dels anys 30. I la penúltima, Sira, que és la mateixa protagonista del Tiempo entre costures, és la continuació de les vivències de Sira Quiroga a la postguerra. També dic que el Tiempo entre costures es va fer una sèrie de televisió,
2: sí.
1: I bé, i molt, molt interessant, perquè és una bona escriptora, doncs això, és capaç de transmetre informació, sentiments, i d'una manera, per mi, doncs, molt, no sé com dir-ho, amena, que es llegeix molt bé, molt, molt fluid, i tots són llibres una mica gruixuts. Ja us dic sempre que a mi els llibres gruixuts no m'acaben, però si estan ben escrits i és interessant, aquest té més de 400 pàgines,
2: no,
1: 530, no? I bé, està escrita, interessant, perquè està escrita, que això també és un gran esforç, bé, en primera persona, és a dir, és la vida explicada, narrada per la protagonista. És a dir, una mica l'argument d'aquesta obra i sobretot a on transcorre aquesta novel·la. En primer lloc, està ambientada a la ciutat d'Oran. Oran és la segona ciutat més important d'Argèlia, als anys 20 del segle passat.
0: Sí, és que, perdó, sí, és que a causa de la climatització de la casa hem de fer ràdio amb les portes obertes i aleshores hi ha moviment perquè fora i estem sentint certs sorolls. Però tot l'estiu hem hagut de fer ràdio així amb portes obertes perquè, com saps, no tenim climatització.
1: Però avui s'està bé.
0: Avui s'està més bé, però si tanquem i estem una estona amb la porta tancada, ja veuràs que en tindràs calor.
1: Es nota.
0: I per això hem de tenir les portes obertes de l'estudi perquè, si no, no hi ha climatització i ens ofeguem.
1: Adaptar-se al medi.
0: Exacte. Tot l'estiu ha estat així, l'audiència ho haurà notat i per això de quan se senten sorolls i cacofonies per fora.
1: Doncs bé, tornem a la cacofonia.
0: Sisplau.
1: D'Oran, no?
0: Perdona.
1: No, als anys 20 del segle passat. Uh-huh. És la història, jo com deia, de la vida explicada per la protagonista d'una nena que fuig del seu poble, no explica així com a la realitat d'Oran, tots els llocs, coneix molt bé la ciutat, no sabem de quina zona està parlant, però està parlant d'una zona rural bastant pobra. Per tant, pot ser les Urdes. No crec, perquè a veure, amb ella, quan fuig, que és quan comença l'obra, per un tema molt traumàtic, una nena fuig d'una família pobra, que ella no se sent estimada, amb molta pobresa, està a prop del mar. Per tant, podria ser el País Valencià, no se sap, però sí que és veritat que és una zona amb molta pobresa i misèria, no? Aleshores, aquesta nena fuig de casa seva sense res, és a dir, només amb la roba i amb unes espardenyes, i s'embarca en un vaixell cap a Oran, una nena que no havia sortit, pràcticament era analfabeta i no coneixia, bueno, com molts, normal, no? Si no en sortim mai del seu poble, però és que és capaç aquesta nena doncs de fer aquest pas, però se'n va, això, vull dir, amb unes espardenyes, amb la roba, i fins que no arriba al port i s'embarca amb un vaixell cap a Oran. Hagués pogut anar a un altre lloc, doncs ella va a Oran. Clar, això per què li serveix a l'autora? Li serveix per explicar la història, per tant aquí és un tema important, d'Argèlia, com va acollir a molta emigració europea, evidentment francesos també, perquè era colònia francesa, però jo tampoc no ho sabia tant, molts espanyols que van emigrar, en aquest cas doncs per problemes econòmics o perquè també Argèlia una mica volia una mica créixer i necessitava d'alguna manera pel, o bé per oficis acollir a persones emigrants. Doncs ja tenim a la protagonista doncs que s'embarca de nena a la ciutat d'Oran. Dic que la història d'ella petita fins que és gran, no molt gran, i que abandona Argèlia després de que s'independitzés de França. Per què? Per molts motius. Durant el temps que va començar els moviments d'independència, no era ben bé una guerra civil, però hi havia grups terroristes de les dues bandes, grups en pro, uns en contra. I què va passar? Que es va provocar, i aquí ho diu la novel·la, una gran crisi econòmica. Molts comerços havien de tancar, hi havia falta de productes. Per tant, es va crear durant uns 10 o 12 anys un ambient d'incertesa que va fer que molta gent tornés a marxar als seus països d'origen. A l'1 de juliol de l'any 62 es va celebrar a Argèlia un referèndum d'autodeterminació de França, on va guanyar la majoria el sí, i el 5 de juliol es va declarar oficialment la independència després de 132 anys de domini colonial francès i una guerra d'independència des del 54 fins al 62. Una mica aquesta petita referència, perquè encara que el llibre en pali, una mica per situar-nos. No cal dir que és una obra amb molta documentació històrica, moltíssima. Al final del llibre hi ha com tres pàgines com l'autora s'ha anat documentant a l'hora doncs, de fer que quan parla els fets històrics, però de tot el que va passar, del tipus de migració, doncs tot això ella no s'ho inventa, sinó que tot està documentat, no? Sobretot, a partir de la protagonista d'aquesta nena, clar, quan arriba allà, en què es troba? Ella va coneixent, per això al llarg de la novel·la, persones que l'ajuden i persones que l'exploten. I aleshores, quan comença, el que fa l'autora és retratar aquest tipus de migració, diguem-ne, molt, molt pobra. No emigració comerciant, no. Gent que arriba allà i que està pràcticament, està explotada. Ja li diuen que hi ha, sobretot, que no,

0: pobres. Bé, tot i això ho retrata molt bé a partir doncs aquesta nena. És a dir, aquesta nena està passant per tota aquesta situació de misèria, de pobresa i d'explotació. Ella doncs va creixent, li van passant coses que, clar, no explicarem, però, clar, la seva vida és una vida d'adaptació, de superació, no? De, en aquest cas, doncs, d'una dona, i com ella és capaç d'adaptar-se a les circumstàncies, i, clar, ella sola, perquè amb la família ja perd totalment el contacte. Clar, aquests anys ja no, ella ja... Clar. Més tampoc no tenia una gran... No, més que opinió, ella no se sentia estimada, no?, de la família. En aquell temps, doncs, també era complicat comunicar-se, no? I bé, doncs això, ella va, doncs això, va madurant i va començant a fer-se un lloc en aquella societat que ella al final l'arriba, doncs, a conèixer, estimar. Més quan li comencen a anar bé les coses, sí que és veritat que ella té un gran poder d'adaptació, perquè, clar, dins aquest procés que va coneixent i va tenint moltes desgràcies, sempre, que és una cosa, sempre hi ha algú que t'ajuda, algú que no t'explota, i en aquest cas ella, doncs, coneix aquestes persones, no? Un altre fet que també, a partir de dos personatges, que és, per un costat, clar, estem parlant dels anys 20, ella, doncs, aquella època, doncs, té ja 20 i pico d'anys, la Guerra Civil Espanyola, clar, allà hi s'enteren per la ràdio, vull dir, no estan aïllats, no? I al final va parar a Oran, d'aquella zona rural, clar, se n'enteren, doncs, que hi ha la Guerra Civil Espanyola, no? I que, doncs, molts, i això també està documentat, molts republicans van fugir d'Espanya i es van anar a parar a Argèlia, també, no? És a dir, van ser com exiliats polítics, per entendre'ns, no? Això per un costat. Per un altre, apareix la Segona Guerra Mundial. Per tant, un fet com l'altre, l'autora no, per dir-ho, no és el seu interès mostrar què va passar a la Guerra Civil ni a la Segona Guerra Mundial, sinó que són, és a dir, aquesta dona, està vivint a Argèlia i mentre viu passen aquestes coses. I com ella entra dintre, doncs, a la seva vida personal, té dos amors. Un és un refugiat espanyol que fuig d'un camp de presoners, i aleshores a partir d'aquí, doncs, es va coneixent què passava a la Guerra Civil, i un soldat americà que coneix quan hi ha l'alliberament de França per part dels aliats, i els americans, sembla, i això també és, passava, no?, a Itàlia, a altres llocs, que van passar uns mesos a Oran i van ajudar la població, inclús van fer un hospital militar, i totes aquestes històries, doncs, també són interessants, i els personatges. La primera part de la novel·la es va plantejar el paper que jugava la immigració europea als barris pobres on viuen, però també alguns que aconsegueixen, doncs, enriquir-se muntant negocis, no? I l'última part et planteja la crisi del país, com deia abans, els anys que van durar els conflictes polítics per la independència, no? Com altres obres de l'autora, i això ho remarco, es llegeix amb molta facilitat, és amena, va entrant, no?, doncs, amb els personatges, amb aquesta nena que te l'arribes a, no sé, a apreciar, no? I sobretot, doncs, això, la informació de tot el país, però sobretot fent incidència en com vivia la població. Inclús hi ha una cosa, que hi havia també una comunitat jueva, per exemple, no?
1: Mira,
0: jueus.
1: Sí,
0: jueus. Mira. Ja sabem, els jueus que són... Bueno, van tenir... Eren molt comerciants, i ell, doncs, hi ha un personatge molt... no sé, molt entranyable, que l'ajuda molt a la protagonista, no? Una altra cosa que també a mi em sonava, que parla dels pois noirs, peus negres, també a la novel·la, dic, això a mi em sona, ho vaig buscar-ho, que eren els colons europeus a Argèlia. Clar, parla de colons, més, jo parlaria més aviat d'emigrants,

0: Però bé, busques la, diguem-ne, la informació i parla de color, és igual. Majoritàriament francesos, també hi ha un gran nombre, és curiós, de, seria la part doncs, de València i de Menorca. També és veritat que si mirem el mapa, clar, allà anaven amb vaixell, està a Marroc i Argèlia, que no estava lluny. Hi ha més de rosellonesos catalans de ciutadania francesa. Sembla que el terme és una mica incert. Diu que l'explicació fa referència a les botes utilitzades per l'exèrcit i els colons francesos. En al contrari, diguem-ne, de a les sandàlies algerianes que no tenien aquesta, que no eren doncs que eren totalment diferents. Una altra explicació diu que vindria del fet que els treballadors dels vaixells de vapor, sovint també algerians, que Argèlia i Algèria, bé, és el mateix, caminaven peus nus per les bodegues plenes de carbó. I la denominació es va fer popular a França després de la independència d'Argèlia com una forma despectiva. Quines coses.
1: Vaja, sí.
0: Quines hores. Uh-huh. Dir, bueno, com aquí, o millor altres denominacions, no, millor xarnego.
1: Ja, clar.
0: Per exemple.
1: Sí.
0: Però, clar, al final diu... però diu que aviam va ser adoptada pels mateixos peus negres com a denominació d'identitat, no? I bé, encara que amb freqüència s'aplica el terme a tots els repatriats d'Argèlia, parlem de repatriats, què vol dir això, no? Que durant el conflicte, i aquí també surt, i és la protagonista, se'n van perquè és que ja no poden, no? Han perdut molts els negocis, i llavors va haver-hi una gran una allau d'emigrants que van marxar d'Argèlia. Inclús francesos,
1: val,
0: europeus, sí, això també està, i és que és així, no? Hi havien, també he trobat, hi havia també musulmans, molts militars i les seves famílies, també no musulmans, també, i uns d'origen europeu i altres, doncs, també que una gran, nombrosa colònia jueva, no? Per tant, aquí us deixo aquesta gran novel·la perquè és que no s'acabaria de lo interessant que és de llegir-la. Jo penso que passareu patir, perquè realment es pateix, perquè, clar, no és dura, no? I al final he dit que diria... la Maria Dueñas, ja n'he parlat altres vegades, però sobretot és doctora en filologia anglesa, no? Després de dues dècades dedicada a la vida acadèmica, va començar doncs a escriure, i la veritat és que ha tingut doncs força èxit, i per mi doncs merescut, perquè m'agrada, no? Sí, perquè encara que si compreu el llibre o aneu a la biblioteca, està dins a la solapa que diu huí de un crimen involuntario, huí de los hombres que no me quisieron, huí de la pobreza. Cambié de nombre y de oficio, de aspecto, amor, amigos, mundo. Lo gané, lo perdí casi todo. Y aún así recuperé lo que más quise. Hasta que la guerra me empujó de nuevo al mar, al desaliento y a la nostalgia. És quan se'n va d'Argèlia, no? Esta es mi historia. La de Cecilia Belmonte, Cecilia Lagarte, Cecilia Hubert, aunque ninguno de los tres fue mi verdadero nombre. Por ellos me conocieron, sin embargo, en Orán, junto al Mediterráneo, entre España y la Argelia francesa. I al final de la frase, quan ella amb el seu, diguem, la seva últim amor, embarquen, imaginem-nos, els vaixells, la gent, allò, lo típic, con un fardo o con un d'allò, ho deixen tot.
1: Con lo puesto, y
0: sí,
1: venga.
0: Sí, i gent que, bueno, bé, inclús encara que no era pobra, però com a mínim tenien una casa, bé. I diu així, era l'últim capítol, i això també, no?, capítols curts, llavors, què passarà al següent capítol? I al final... Ella diu, Diu, és que... Bueno, ara no vol així.
1: Ara no sortirà.
0: Ara
1: no sortirà, sí.
0: Diu, li diu al seu estimat, diu, llévatelo todo en la... Que clar, se'n van allà amb una pena, amb una... A dir, i diu, llévatelo todo en la memoria, Cecilia, que nada se nos olvide. Clar, com no poden portar res, allò és la memòria... Musitó Rafael cuando la costa de Orán ya se había transformado en una línea borrosa, por si un día volvemos. Al final diu, pero no fue así, jamás volvimos. Vull dir, no sé, wow. Bueno,
2: sí.
0: Doncs ara, per acabar.
1: Vinga, agenda.
0: Agenda, mira, m'ha arribat una informació superinteressant de la Biblioteca del Vendrell, que sabeu que la Biblioteca del Vendrell ja fa molts anys que hi ha un club de lectura. Doncs s'han creat dos nous clubs de lectura. Es presenten club de lectura joves. Es presenten amb la programació aquest el dimarts, dia 13, a les 18:30, a cara de la seva conductora, Marta Minguella Rafecas. I un altre club de lectura, dimecres 21, a les 11 del matí, club de lectura Creixement Personal. Es presenta a càrrec de Gemma Garrigosa Alegre. I bé, i ara per acabar, sí, una jornada que jo diríem literària, perquè ja veureu, el Club de Lectura de Sant Oliva hem organitzat pel dimecres que ve, a dia 7, a les 18 hores, al monestir, primer en commemoració de l'any de Marta Mata, una conferència de Marta Mata i el seu llegat, a càrrec d'Assumpta Baig, que és de la Fundació de Marta Mata. I després també farem una presentació d'una nova secció familiar del Club de Lectura de Sant Oliva.
1: Ah, mira!
0: Bé, hi ha uns pares de Sant Oliva que tenen un nen petit i ens van dir, escolteu, és que, i si féssim una secció infantil, i endavant, i ho presentaran.
1: Molt bé, que bé, que
0: bé. Per tant, només us dic això, que
1: fantàstic.
0: Volen una mica per això. I al final, també, bueno, final, sabeu que la Marta Mata, ella va escriure molt poc a nivell de adaptació d'uns contes populars, però sí que un dels seus llibres més així conegut és El País de les 100 Paraules, després va escriure un altre, el país ara bé, ostres, ara me'n recordo l'altre,
1: no me'n recordo
0: sí, el país, semblant aquest, bé, però és igual, bueno, igual, el país és que no, de les 100 paraules han fet una nova edició amb il·lustracions de la Iraida Llucià, perquè és un llibre de fa, no sé si fa ja, ara no vull dir exacte per no equivocar-me, i bé, s'ha tornat a reeditar amb les i que vindrà la Iraida Llucià. Per tant, una jornada literària dimecres 7 d'octubre a les 18 hores.
1: Quantes coses,
0: al monestir.
1: Doncs quantes ja coses. Fantàstic.
0: Bon cap de setmana i
1: gràcies,
0: pluviós, i que no us agafi cap tormenta.
1: No, agafeu paraigües. Gràcies,
0: bon
1: Montse, bona setmana, bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Aquesta Pira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
6: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
7: Ofertes d'aquesta setmana. Al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor càrnic. Al SOM de Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i ajudant o ajudanta de cuina. Al SOM Cunit trobareu l'oferta de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de repartidor o repartidora en funcions comercials, netejador o netejadora per supermercat i depenent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de cambrer o cambrera, gerocultor o gerocultora i tècnic o tècnica de flota. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. Programa Mais, el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, enguany gestiona aquest programa. De què es tracta? Doncs és un acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si t'interessa o vols més informació, pots preguntar directament al telèfon 977-157-167 o al correu ocupació@baixpenedès.cat.
8: Taller Acompanyant Paternitats. Taller per a futurs pares. Un espai per compartir, reflexionar i preparar-nos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. El 18 de novembre, de 5 a 8, al Cap de l'Arbós, organitzat pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tallers per impulsar el teu futur professional a la Bisbal del Penedès. Tràmits amb l'administració, currículum, portals de recerca de feina al Baix Penedès, eines de Google, entrevistes i autocandidatures i simulació del job dating. Els tallers es duran a terme els dilluns de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda a la Bisbal. Beques per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris o de màster universitari, del 15 de setembre al 30 d'octubre. També als centres inscrits en educació física. El tràmit es fa en línia a través del agaur.gencat.cat. Si comences a la universitat, apunta't a les beques PINAE. Sol·licita-la fins al 5 d'octubre de 2026. Més informació a pinae.cat/beques. Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències masclistes. Es parlarà d'amor, respecte i límits, eines i recursos per a famílies de preadolescents i adolescents per identificar i prevenir les relacions abusives. El dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Dilluns 19 d'octubre, Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les sessions es fan de 5 a 7 de la tarda. Cursos subvencionats de barberia i perruqueria masculina, asseguda Calafell, vetllador, monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós, pilot de drons amb llicència A1, A3 i A2 a Cunit i serveis administratius i generals també a Cunit. Totes les inscripcions es realitzen a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona i el seu inici és a mitjans de 9 d'octubre.
9: CNO, Centre de Noves Oportunitats. És un programa per joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. Forma't i troba feina. És per joves de 16 a 24 anys. Per més informació per apuntar-se, heu de trucar al 977-69-1280 o bé enviar un correu a cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Ja podeu accedir al Bo Cultural Jove per joves nascuts a l'any 2008. És una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de producte d'activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Per més informació podeu entrar a bonoculturaljoven.gov.es. T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Cooperativa t'espera. Has de tenir entre 12 i 18 anys. No cal tenir experiència i només ganes d'aprovar-ho. Per més informació, podeu adreçar-vos a teatredelacooperativa@gmail.com.
10: Si treballes o has treballat en l'àmbit de la llar i les cures, pots acreditar les competències que has adquirit amb la teva experiència professional i obtenir un certificat oficial. El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un espai d'acreditació adreçat a les persones treballadores d'aquest sector. La data encara s'ha de concretar, però ja pots fer la teva preinscripció a través del codi QR del cartell. Torna el projecte Mentora al Baix Penedès. Aquesta iniciativa posa en contacte persones voluntàries amb joves per acompanyar-los en el seu recorregut educatiu i personal, amb l'objectiu de prevenir l'abandonament escolar i millorar les oportunitats d'èxit. Si vols fer de mentor o mentora, o si ets jove i creus que d'aquest acompanyament et pot anar bé, trobaràs els formularis d'inscripció als codis QR del cartell. Et mous pel Penedès en tren o en bus? Al web mobilitatpenedès.cat pots consultar en un mateix lloc les línies, els horaris, les parades i les estacions de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. És gratuït, el pots consultar des del mòbil i no cal instal·lar cap aplicació. T'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajuda a conèixer opcions que tens. La pròxima atenció serà el dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Amb cita prèvia, pots demanar-la trucant al 616-917-378 o al 977-157-157 o també escrivint un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat o també enviant un missatge directe a l'Instagram de l'Oficina Jove.
5: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
11: I sintonia habitual, aquesta sintonia que ja ens fa salivar cinematogràficament parlant. És el dia de conèixer les estrenes que arriben tot just aquests propers dies, sobretot de cara a aquest cap de setmana. És la càpsula que enregistra, que produeix i que ens envia el nostre estimat i amic Abel Arús, que ja està tot ben a punt. Abel, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. Una setmana més us porto les estrenes cinematogràfiques que podeu trobar a les proximitats del Vendrell. Per començar, tenim una comèdia dramàtica amb un humor negre i satíric. Estem parlant de Digger. El director és Alejandro Iñárritu, que en les seves obres més destacades tenim El Renacido i Birdman. En aquest cas, com a actors destacats, tenim Tom Cruise, Sandra Hüller, John Goodman, entre d'altres. De què va la pel·lícula? Tenim un home que es percep a si mateix com el salvador del món i emprèn una frenètica carrera per aturar una sèrie de catastròfics esdeveniments. Què passa? La ironia de la situació és que els fets que intenta resoldre van ser desencadenats originalment per les seves pròpies accions. Escoltem el tràiler.
13: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
14: Bien, Digger nos ha metido en este lío y Digger nos va a sacar de él.
13: ¿Qué demonios es eso?
15: Esa cosa es enorme.
12: La següent pel·lícula que us parlaré ara és un drama d'acció bèl·lic. Estem parlant de Lucky Strike. és una pel·lícula protagonitzada per Scott Eastwood, Colin Hanks, Taylor John Smith, entre d'altres. De què va? Ens situem durant la batalla brutal de les Ardenes a la Segona Guerra Mundial. Un soldat americà ferit queda aïllat i atrapat darrere de les línies enemigues. Sense més recursos que el seu enginy i un radio militar que està fet a pols, emprèn una perillosa travessia per aconseguir reconnectar amb la seva unitat abans que sigui massa tard. Escoltem el trailer. Francotirador!

0: Mis hombres han muerto.
1: No podemos llegar hasta usted. Tiene que retroceder hasta Elsenborn.
0: Está demasiado lejos. Las SS me pisan los talones.
1: Buena suerte, capitán.
2: Cuando se trata de las SS, no hay reglas. No son soldados, son asesinos.
3: No, se muere. No.
4: La següent pel·lícula és una comèdia dramàtica titulada Sunny Dancer. Com a actors destacats tenim Bella Ramsey, Daniel Quintoy, Ruby Stokes, Neil Patrick Harris, Jessica Gunning, d'entre d'altres. De què va la pel·lícula? Tenim a Ivy, una jove de 17 anys en remissió de càncer, que acudeix de mala gana un campament d'estiu per a joves pacients per insistència dels seus pares. Contra tot pronòstic, acaba connectant profundament amb un grup peculiar de companys. Junts transiten un estiu inolvidable marcat pel descobriment personal, la música i l'amistat. Escoltem el trailer.
5: ¿Has venido al campamento quimio a perder la virginidad?
6: Sí, pero no eres mi tipo, ¿eh?
5: ¿No?
6: No, eres un pelín.
5: Qué pena.
7: Hemos acogido a 196 niños y hemos mejorado su vida.
5: Pues no voy a ser la 197 que le den a este puto campamento y a tu pared de pedófilo. Caputo.
6: ¿Los de tu cole se raparon contigo?
5: No era tan popo.
8: Llevamos años viniendo al CRF. Y siempre acabamos volviendo. Tiene ese efecto.
5: No encajo aquí. ¿Lo has intentado?
9: ¡Campistas! ¿Estáis listos?
6: ¡Sí!
8: ¿Qué tienes en común con el cáncer?
9: No lo sé.
8: Que nadie quiere teneros dentro.
9: Hoy te noto distinta.
6: ¿Distinta?
9: Más feliz.
6: ¿Sí?
9: Sí.
4: Somos la segunda película que os parlaré es un thriller psicològic, algun toquet de drama i suspens. Estem parlant de Verity, la sombra d'un enganyo. Com a actors principals tenim Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. De què va la pel·lícula? Tenim el Lowen Aislit, un escriptor amb problemes econòmics, que accepta acabar els llibres d'un exitosa de sèrie després que l'autora principal, Verity Crawford, tingués un accident. Al instal·lar-se a casa seva per poder acabar els llibres, Lowen descobreix una pertorbadora ortografia oculta plena de fosques revelacions de l'autora principal. A mesura que s'endinsa amb aquest manuscrit i comença a desenvolupar sentiments pel marit de Verity, comença a sospitar que hi ha un perill latent a casa. Escoltem el tràiler.
10: Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
5: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.

0: es mi confesión, mi autobiografía. Las palabras deben ser sinceras, sangrientas y un poco aterradoras.
1: L'última pel·lícula que us vinc a parlar aquesta setmana és una pel·lícula espanyola, és una comèdia negra amb un toquet de sàtira social. Estem parlant de Nuda Propiedad. Com a actors principals tenim Susana Aibatua, Max Iglesias, Pepe Viguela, David Lorente, Paco Churruca, d'entre d'altres. De què va la pel·lícula? Tenim una parella que adquireix un pis molt maco, molt gran, a meitat de preu. Això sí, sota la fórmula de la nova propietat, la qual cosa significa que es podran quedar al pis fins al dia que el propietari mori. No obstant això, l'aparent solució que sembla miraculosa es converteix en una obsessió quan el propietari desapareix i de cop i volta reapareix amb una salut envejable i es nega a morir. Atrapats entre la frustració i un humor cada vegada més corrosiu, tots dos comencen a considerar un pla tan absurd com temptador. Escoltem el tràiler.
2: Quedaos con estos amplios ventanales que dan a la plaza.
3: Tiene chimenea.
2: Quedaos con que tiene chimenea.
4: Sí, pero funciona.
2: Quedaos con que tiene chimenea. Es una joya, ¿eh?
4: A ver, si queremos comprar una casa necesitamos dinero extra y todo funcionará ello, profesor.
5: Todo esto sale a la venta por 290.000 euros.
6: Mala inversión, ¿eh?
7: ¿Está hecho un chaval?
5: No quiere dejar la casa, pero Jesús tiene cáncer.
4: ¿Te has alegrado cuando ha dicho lo del cáncer?
3: No me he alegrado.
4: Pues que no me quiero alegrar de que alguien tenga cáncer.
8: ¿Y eso?
3: Estoy cronometrando el tiempo que tarda Jesús en subir del portal a la casa.
4: ¿A ti te parece normal?
3: Cada vez tarda más.
4: ¿Qué pasa?
3: Está de puta madre.
5: No me gusta nada lo que estáis insinuando.
3: ¿Qué crees que estamos insinuando? O Jesús nos ha engañado a todos y no está enfermo, o la persona que está en el piso no es Jesús. ¿Qué? Con la conversación que acabamos de tener, de verdad.
9: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segona alert que ha enviat aquest matí el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Medocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats, de Ràdio Ràpita.
12: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
13: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
12: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
11: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
14: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir amb previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
11: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
14: Bon dia.
11: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera part, tercera i última part de Calaixera. Avui és divendres, avui tanquem setmana laboral, 2 d'octubre, programa número 4037. I sempre ho expliquem, sempre és així, la intenció, l'objectiu, les ganes d'acompanyar-vos, sempre apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I dins de tot aquesta premissa, la tercera part d'avui divendres està inclosa en aquest espai de salut comunitària, aquesta col·laboració fantàstica que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell, per parlar d'aspectes sobre salut, sobre sanitat, que són importantíssims, a més també amb aquesta proximitat. I, de fet, avui actualitzem tota aquesta temàtica i ho fem amb la nova campanya de vacunació que comença aquest proper dilluns, dia 5. Hem de parlar en què consisteix, a qui va adreçat, etc. I això un tema important i que ens obrirà aquesta tercera i última hora. I després hi ha una estona per la participació i les trucades, que, de fet, no pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que de quan també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, les referents de vacunes portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstic.
1: Conservació, recepció, les comandes...
0: Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, eh? Per això potser diferenciava aquest... pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertenecem a la mateixa àrea bàsica,
0: sí,
2: el que
0: sí,
2: passa
0: sí,
2: que ens diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això és cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre. Eh,
1: doncs
0: que sí?
1: Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants... que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les persones que tenem a domicili, també.
0: Val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla. Tot i que es va canviant, no? Perquè això de vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però una mica de la campanya, com que també s'ha d'anar escalonant...
0: s'ha d'organitzar.
1: S'ha d'organitzar. Doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val. Són prioritàries per raons òbvies. Fem una cosa, això ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus, per això l'edat, i en pediatria, els tracta que són els principals vectors... i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació, ells són un grup de risc. Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també per sota de 5 anys, també es consideren més de risc, més vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol empitjorament.
0: És a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, doncs tenir més risc a infectar-te, sinó és les conseqüències, no?, d'això, de un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar, la població que vacunem són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se, de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, això és un virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara estem parlant... Sí.
0: Però, no vull liar-la, eh?
2: Del que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus. Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí, que ara ja està plenament instaurat, eh?
2: Sí. Llavors, sí, tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i de més són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit, en cap moment ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, a la grip, a la Covid, en certa manera, no?, que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etc. Estem parlant d'això.
2: Sí.
1: Va. Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Uh-huh. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor.
0: És
1: perquè
0: veritat.
1: Dintre de, sí, de tardor, no, dintre d'aquesta tardor no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal, no. Uh-huh. Continuen... Els grups principals a vacunar són els mateixos. Una mica a vegades el que canvia és el cronograma. No? De que un any comencem una època una, altra, una setmana abans o l'altra una setmana després, però això també és en funció de com ens van arribant les vacunes, uh-huh. de com es fabriquen les vacunes, però novetats en algun grup especial diferent a vacunar que altres anys, no, continua sent el mateix, això.
0: D'acord, així com sí que recordo l'any passat, com deia la Marta, sí que hi havia alguna novetat per la disposició de certes vacunes, aquest any, doncs, en aquest pas ja està més tranquil·litzat. Suposo que per vosaltres també és més fàcil, no?, quan ja tot està només més coordinat o ja esteu més habituades a fer-ho, no?, quan no hi ha aquestes novetats o la incorporació d'aquestes novetats em fa l'efecte. Va, tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
2: La població diana infantil són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
2: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Pues nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
2: Com passa amb la població adulta.
0: Sí. Clar, aquest cas és recomanable, però els més petits... No va dir obligatòria, no és la paraula obligatòria. No.
2: Cap vacuna és
0: obligatòria. No és obligatòria, per això. Cap... Jo entraríem en un jardín que no vull entrar, eh?
2: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica dintre del calendari. O sigui, realment està indicada igual que està... una meningitis, o igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, eh? Sí. Que són les paraules que... No, quan la sentim, ostres, val, sí, sabem, ho reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari de vacunes sistemàtiques per als infants, eh?
2: Exacte.
0: Fins als 5 anys. Mm-hmm. Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem i com els adults, doncs que tu deies, no? Malalties cròniques, etc. Tu deies que també és molt recomanable, eh? Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
2: Sí, exacte. Uh-huh.
0: S'ha de demanar cita, això també és important. Com s'ha de fer?
2: Nosaltres, al Centre Botafoc, que hem habilitat, ja estan obertes les agendes, de fet.
0: Val.
2: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
2: Llavors, hi ha diferents opcions. O des de la meva salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Val, per edat
2: o per patologia.
0: Sí.
2: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal, i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també el dimecres en aquell horari. I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera agafant una cita per vacunació i la vacunaran sense problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?
2: Sí,
0: eh?
2: Hi ha algun matís? És principalment amb els nens sants,
0: sí?
2: Fins als 5 anys que hem parlat, és una dosis,
0: o
2: amb els adults. Amb els nens amb alguna patologia crònica, menors de 9 anys, si és la primera vegada que es vacunen, sí que s'administren dues dosis en aquesta primera temporada. Però després serà anualment una dosis. Això ja són petits matisos nostres.
0: Sí, que no pateixin per això les famílies.
2: Exacte.
0: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada.
2: És una.
0: També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
2: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
0: Val, que era una de les novetats, també.
2: Exacte.
0: Recordo, oi?
2: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis, i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de... a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
0: val.
2: Vale, que potser són els més reticents...
0: els que tenen més consciència, clar, els que
2: la
0: tenen
2: punxada,
0: més consciència.
2: I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn el cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot, si hi ha algú que té molta por, es pot fer la intranasal.
0: Sí, sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia ja les agulles són més fines, avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt, molt, molt suaus, no?
2: Sí.
0: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom, inclús, no? Allò, la fòbia a les agulles, que no pas realment el que és la punxada en si.
2: Sí.
0: No?
2: Amb els nens, almenys, amb els nens sí que és veritat, que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entretenir i distreure una miqueta, i ja estan,
0: sí.
2: I marxen bé.
0: Clar, perquè és això, que us veu que la punxada no és res.
2: Exacte.
0: Que ha sigut un moment, i simplement a sobre, clar, el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells,
2: no,
0: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, eh? És evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que... Home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet, doncs, habitual i inclús a vegades rutinari, no? D'anar al metge, anar a veure el pediatre, l'infermera de referència, i que ja bàsicament és com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
2: Exacte.
0: Dir-ho és molt fàcil, jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar és una altra cosa, però bé, s'ha de treballar.
2: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de
0: colors
2: i tot,
0: no,
2: però...
0: No. Però és això, després un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist,
2: sí,
0: que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi
2: sí.
0: no ha per tant. Molt bé.
2: És la por prèvia.
0: És la por prèvia, sí, senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
2: No, referent a la vacunació antigripal,
0: sí.
2: No.
0: Val.
2: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de
0: Fantàstic.
2: La bronquiolitis.
0: Molt bé. Va, ara, Cristina, toca amb tu.
1: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys. Començarem a vacunar les persones que tenem a domicili.
0: Val.
1: I les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot demanar cita per vacunar-se.
0: Val.
1: Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80, de 80 en amunt, rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
0: D'acord.
1: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
0: Val.
1: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin. La seva infermera ja sap cadascú, les persones que tenen a domicili, ja ens organitzem i els anem a vacunar.
0: Val. És això, que és no, aquesta franja d'edat de més grans, que potser
1: sí.
0: Això, viuen a casa, estan a casa...
1: Mateix. Que hi ha persones que surten i són completament autònomes, però hi ha persones que tenem a domicili.
0: Correcte.
1: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
0: Val.
1: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
0: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia
1: sí.
0: ja es va instaurar aquest tipus de vacunes.
1: Que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts,
0: sí.
1: O sigui que és important vacunar-se.
0: Val. Tot això no cal espantar-se,
1: No.
0: Perquè a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una mica ens alertem, però que no, ja
1: perquè a vegades ens dona sensació de que
0: un altre cop
1: Covid, el Covid va venir i es va acabar.
0: L'únic és que
1: no afecta de la manera que ens va afectar en aquell moment. Clar. Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenint en compte, sense tenir-li por, però com a clar. Tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important clar. Vacunar-se.
0: I per res més, perquè heu après una mica com ha tractat la Covid, que això ben tractada amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment sí. que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
1: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai ja. què passarà, una mica ja. és tot un incert.
0: Ja. No? Si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què, i resulta que la més... Això ha sigut una altra, però bé.
1: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les soques que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal, i l'any passat es va avançar molt abans. Sí. Llavors, una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà. Perquè l'any passat jo recordo venir i dir, important, sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal, que va haver-hi com a epidèmia de grip. Més potent.
0: Que recordo que inclús es va fer un tipus, no?, d'una jornada sí. intensiva de vacunació sí. per avançar justament això, per la canvi de previsions.
1: Sí.
0: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò sí. sumar 2+2.
1: És una mica difícil de preveure, clar. No? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
0: Clar.
1: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
0: Val. Seguim el calendari. Això, en aquest cas, sobre calendari amb aquestes franges uh-huh. d'edat. Fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada? Si és que arriba, eh? No, entenc que sí, no?
1: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o persones amb patologies més joves, amb patologies cròniques.
0: Val. A partir de, perdó, tot
1: a partir dels 60 anys.
0: De 60 anys.
1: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip, uh-huh. el Covid, està inclosa dintre calendari vacunal dels 60 anys en amunt. O sigui, a partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
0: Val, val. I fora d'aquestes franges...
1: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una mica el que dèiem, són malalties cròniques, és igual, diabetis, asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca, aquestes persones que tenen alguna condició de risc doncs perquè tenen alguna malaltia crònica, doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes persones, tot i tenir menys de 60, també són persones a vacunar i poden demanar cita.
0: Es poden vacunar.
1: Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip. Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada vacuna de la grip o a vegades tens indicada vacuna de grip i Covid.
0: Val.
1: Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60, o persones amb alguna patologia de risc.
0: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació, sí. no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
1: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, indicada vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades o dones amb puerperri, o sigui, les persones que han tingut un fill i fa, fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
0: Val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
1: El Departament de Salut el que fa és, a mesura que va avançant la campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar. Però això encara no ho sabem una mica.
0: L'any passat va ser així, no?
1: Sí.
0: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va generalitzar la vacunació.
1: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre o així. O potser després del pont de desembre.
0: Arribats al cas ja vindrà.
1: Una mica aquestes persones que no tinguin, no sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de la grip, no tinc cap patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de donar prioritat
0: a les persones
1: a les prioritats més vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any es podrà vacunar una mica qui vulgui, però hem d'esperar una mica que la campanya estigui una mica més avançada.
0: No, suposo, entenc, que no és per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no?, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya, ni més ni menys.
1: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat tots els anys.
0: T'ha superat
1: això, sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar.
0: Clar, clar.

0: un 75%.
1: Clar, és molt, això.
0: I potser ja ens quedem curts perquè clar, no arribem ni un 60%.
1: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, intueixo.
0: Sí, seguríssim. Però no arribem mai, una mica és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc. Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquestes vacunes ens falta un pèl com que la població se les cregui perquè són importants, perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai, la grip no és un refredat, la grip és febre, és malestar, és tos, és un virus com el refredat, però es comporta diferent. Un refredat no pot portar cap, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
1: Ja, però això és important, i aquesta consciència també és la base de la salut, no?, que és la prevenció. I aquestes vacunes el que poden prevenir és que això, grips, Covids, doncs arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones. En pediatria, Marta, ho saps quantes vacunes poseu?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
1: No passa res, no passa res. Digues.
2: Rondaven al voltant d'unes 500, una coseta així. Llavors, quan la Cristina deia el tant % de persones a vacunar, per exemple, en infants hi havia un objectiu, els menors de 5 anys, O sigui, a la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, una coseta així. Llavors, per ser una campanya que fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sans i de més, però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
1: Jo penso que sí, I també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no? És a dir que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament, perquè a vosaltres hi enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades aquestes tendències de si la terra és plana i no es ponen un xip quan no ho vacunen, no sé com dir-ho, no?
2: Exacte.
1: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
0: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties, i és una eina que tenim molt a l'abast, i que som uns privilegiats de poder-les tenir i que ens les puguin administrar, perquè no... tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes, ni en altres països, ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
1: Correcte. Pues val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any,
2: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre dels virus respiratoris que hi ha el virus respiratori sincitial.
1: Val.
2: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu amb infants petits, amb menors de 6 mesos.
1: Imagina't, amb nadons.
2: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus, fibrosi quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos. Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors... és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. No hi ha ronda al final de la temporada. Amb la bronquiolitis ja estan vacunats, Ja els hem vacunat les primeres 2 setmanes de setembre. Ja estan vacunats tota la població. I ara... nens, nosaltres hem vacunat al CAP, nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
1: Val.
2: Aquests són els menors de 6 mesos. Ostres. Que han nascut durant temporada de primavera i estiu. Uh-huh. I que

0: els captem. Val. En aquesta primera temporada de tardor, que ells viuen, com
1: sí,
0: qui
1: sí,
0: diu.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital, amb un dos dies de vida.
1: Val.
0: Surten ja vacunats.
1: D'acord, d'acord, sí, sí, sí, sí. Clar, per la importància que dèiem,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte, sí.
1: Que, de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no?, que és molt fàcil, o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no?, que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, un fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
0: Sí.
1: I tenia 2 o 3 anys.
0: Sí, jo crec que és, bueno, és una miqueta de falta o de normalitzar-ho o de falta de,
1: sí,
0: de consciència.
1: Ja.
0: O la idea de... No és real, perquè no és real, perquè aquesta vacuna ja estava, uh-huh, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
1: Val.
0: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència,
1: ja,
0: però
1: ja,
0: pel desconeixement.
1: Ja, ja.
0: Llavors allà és el nostre paper.
1: Clar, sí, d'acord.
0: Explicar les coses bé.
1: Que també s'entén, eh? Quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... Eix, però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo, i que sempre és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
0: És fer-li la volta.
1: Correcte.
0: Com que són tan petits...
1: Correcte, correcte.
0: I immunitàriament
1: són... I tan fràgils.
0: Exacte, s'han de vacunar.
1: Correcte, això mateix, on s'han d'agafar per aquí. No n'hem parlat, eh? Però també cada any sempre ho recomanem. Abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
2: No hem de fer res. Uh-huh. I no hem de prendre paracetamol.
1: Doncs sí, això
2: que... Per prevenir. Per no.
1: Això. No cal, eh?
2: No hem de prendre... No, i a més és contraproduent. O sigui,
1: val,
2: que la idea és que no. Jo em vaig a vacunar, m'haig de trobar bé.
1: Clar.
2: Si em trobo malament o tinc febre, doncs uh-huh, potser haig de posposar aquesta vacunació. Però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
1: Val.
2: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
1: Val.
2: Però no s'ha de fer res.
1: Ja
2: demana
1: està,
2: cita,
1: eh?
2: Que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs
1: clar,
2: no cal que vagis
1: ja
2: a vacunar-te i esperes una mica,
1: sí, sí,
2: però ja està.
1: I per infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, no, cap tipus de,
0: exacte,
1: de preparació.
0: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
1: Val.
0: I ja està.
1: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció,
2: de cap mena. Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció,
1: però, sí,
2: però
1: sí,
2: la
1: sí,
2: vacuna està feta de virus inactivats, uh-huh, o sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
1: Va.
2: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus.
1: Uh-huh.
2: Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar.
1: Uh-huh.
2: Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24-48 hores hauria d'estar resolt.
1: Però que no passa sempre, eh?
2: No.
1: Això em referia jo abans, eh? Només en determinat casos, eh? No...
2: A vegades hi ha persones que pel que sigui igual són més sensibles,
1: ja,
2: o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També
1: no,
2: vol dir que el nostre cos està alerta.
1: Sí, sí,
2: vull
1: sí,
2: dir que
1: sí,
2: tampoc
1: exacte,
2: no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No, he tingut una mica de malestar.
1: Sí.
2: Bueno, doncs el teu cos està responent.
1: Està reaccionant i vol dir que...
2: I tampoc no és una cosa negativa.
1: Bé. Clar, està bé, molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres, i tot, que també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
0: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona on punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
1: Val. Ja està, eh? Vida normal, és a dir, els infants poden, si sí, poden anar a col·le, en el cas que vagin a col·le o a la guarderia,
0: sí,
1: no, etc, i
0: el que no recomana és fer una activitat molt molt
1: val,
0: intensa.
1: Molt rigorosa.
0: Però
1: menjar normal, beure
0: sí,
1: normal, etc, etc. Que bé. Molt bé, doncs, aquesta campanya com l'hem dit, no, campanya de la... Mira, em surt campanya de la grip, eh?
2: Sí, campanya de tardor.
1: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició amb els paràmetres que anem a explicar. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho, a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Response i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh? Sí. Justament.
2: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o així, que ens fa, que ens fa ser reticents, i algú t'ho explica d'una altra manera, i doncs que si tenen dubtes, que vinguin o preguntin. No, el fet de venir no vol dir que t'hagis d'anar, que hagis de marxar amb la vacuna. Marxes amb una recomanació i amb una indicació.
1: Però jo, i això ho dic jo com a Pere Sallent, sí. Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso jo. Gràcies. Ens deixem alguna cosa?
2: Jo tot penso dit, que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant i ja es poden demanar cites perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
1: Fantàstic. Doncs que
0: no. El que sí, també pot ser, que a banda dels missatges, també pot seguir rebint persones de risc, també pot seguir rebint trucades... Va. Per anar a cita, que nosaltres traiem llistats per intentar captar aquesta gent.
1: Bé, per intentar arribar a ajudar al màxim de població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu de consulta. Sí. Arribem amb les bates. Però no, els pijames, no li dieu d'això?
0: Sí.
1: No li dieu pijames?
0: Pijames, pijames.
1: Sí. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
4: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Recte final de programa, recte final de la Calaixera avui divendres, després de parlar d'aquesta campanya de vacunació, que sempre és important tenir-ho en compte, i a més ho anirem recordant, com no. Entrem cap a aquest punt de participació, de trucades, aquestes ganes de xerrar, conversar amb vosaltres, de que ens demaneu cançons, de dedicar-les i acabar de configurar això, la part final de tot aquest espai, que comença puntual a partir de les 9 del matí fins a les 12. I això cada dia, de dilluns a divendres. I un plaer fer-ho, i per molts anys, esperem-ho. 977 15 70 69. Aquest és el telèfon de directe, 977 15 70 69. A partir d'aquí, plenament operatiu. O també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Molt fàcil, 686 101 101. I anem ja cap a les primeres trucades. Bon dia. Hola.
8: Soc jo?
1: Ets tu, no, Maria Dolors, ets tu, Maria
8: vale.
1: Dolors, ets tu.
8: No, que no fos el papalet.
1: No, tu.
8: Ah, molt bé.
1: Com estàs?
8: Mira, aiguetxa, avui no he sortit perquè avui mercadillo res.
1: Sí, aquests dies són
8: fatals,
1: eh?
8: No, espero que no l'hauran no posat, suposo.
1: O poques parades, quan... O,
8: és que,
1: o poques
8: bueno,
1: parades,
8: clar, si és molt clàssic o la roba,
1: sí,
8: no sé.
1: Sí.
8: No sé. Bé. Aiguetxa, avui tot el dia aiguetxa. A veure demà si en fa menys... però perquè ma filla volia venir però no sé, no li ha de venir quan fa mal temps gaire, no?
1: En fi. Cap de setmana inestable, com deia el Marc,
8: sí,
1: inestable.
8: Sí, ja he sentit el Marc que deia inestable. Potser cap al migdia,
1: sí,
8: quan
1: més
8: venen.
1: Dissabte és més probable que plogui al matí que no pas la tarda. Potser la tarda quedarà més bon dia.
8: Ah, vale. Sí. Vale.
1: Segons la Rodero, eh? Paraules del Mar Rodero.
8: Sí, no, perquè ell hi entén més.
1: Sí.
8: Bueno, estimat.
1: Bueno.
8: Que tinguis bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
8: El dilluns ens sentim.
1: Sí.
8: I si tens temps, posa'm aquella cançó de la... Rosalén i Carles Vives. Tres dies en Cartagena.
1: Vinga, Rosalén i
8: Carles
1: Vives. Molt bé. Fantàstic. Molt bé, doncs ho apunto. Perfecte.
8: Fins dilluns. Que
1: gràcies. Fins dilluns. Igualment, que vagi bé.
8: Encara que si hi ha aigüeta, posa a casa.
1: Bueno, posa que farem per aigua, sí, o el que sigui. O us quedem a casa,
8: si no,
1: sí, cert.
8: I si no, manteca i pel·lícula.
1: Exacte, va sempre va bé. Molt bé, gràcies, Maria Dolors.
8: Molts petons i abraçades.
1: Igualment. Adéu, adéu.
8: Adéu, adéu.
1: Vinga, més qüestions. Bon dia.
9: Bon dia, querido.
1: Hola, Montserrat.
9: Hola.
1: Què dius?
9: Mira, veure com cau aigua.
1: Com cau, eh? Ara venen uns dies, bueno, ja han vingut uns dies plujosos i encara ha de continuar uns quants dies més, eh? I la setmana que ve crec que també molts dies també ha de ploure.
9: Sí.
1: Bé.
9: No sé el que farà perquè han de fer castells.
1: Ja. Bueno, els castells...
9: No sé el que passarà.
1: Els castells d'aquest diumenge són tapats, eh?
9: No, aquest diumenge, el dissabte.
1: També allà a Tarragona, no? Sí, és tapat, això, no pateixis. És el concurs de castells i ho fan a la Tarraco Arena, que és una plaça que quan volen la cobreixen
9: no,
1: i quan volen l'obren.
9: Fan dissabte i diumenge.
1: Sí.
9: Fan dissabte i diumenge.
1: El concurs de castells a la Tarraco Arena de Tarragona. I és la plaça de bous. I ja tenen un sostre que quan els hi convé el posen. I quan els hi convé el treuen. I si plou, ho taparan. Així que podran fer castells igualment. No heu de patir pels castells.
9: Vale,
1: en aquest cas, no heu de patir pels castells.
9: Jo pateixo.
1: No.
9: Perquè jo tinc un casteller.
1: Clar, doncs no pateixis, perquè el que és el concurs de castells, tant dissabte com diumenge, la plaça és tapada.
9: Vale.
1: Així que pues, cap problema. No, això no perilla, bueno, això no perilla.
9: Bueno.
1: Val?
9: Com puguis, me poses una de les meves.
1: Vinga, així ho faré, eh?
9: I desitjo que tinguis un bon fi de setmana.
1: Perfecte.
9: Carinyo.
1: Igualment, Montserrat.
9: Vale.
1: Bon cap de setmana, que vagi bé.
9: Fins dilluns.
1: Igualment, fins dilluns. Adéu, adéu, adéu. Hola. Bon dia.
10: Ei, bon dia.
1: Què passa?
10: Oh, això dic jo, què passa?
1: Com estàs?
10: Collons, estic veient.
1: Sí, mira, gràcies, doncs, gràcies per fer-ho.
10: Guapo que estàs, tio.
1: Guapíssim, guapíssim, guapíssim. Sí, jo sempre guapíssim. A mi m'afavoreix molt la tele, molt, molt, molt.
10: Sí, amb aquests blaus de fondo.
1: Sí, sí.
10: Escolta, saps allò que diu que aquí res li escau, posa-li blau?
1: Exacte, doncs mira, que no sigui això, doncs. Saps què em van dir un cop? Hòstia, no sé si jo ho hauria de dir, Jan.
10: Digue-m'ho.
1: Ja fa temps, fa un parell d'anys o així, em vaig trobar una dona a una cafeteria i saps què em va dir?
10: No.
1: Estàs más bueno en persona. Amb aquestes paraules. Amb aquestes paraules, eh? Estàs más bueno en persona.
10: Jo estic totalment d'acord amb aquesta persona. Digue-li de part meva que estic d'acord amb ella.
1: És l'única vegada que m'ho han dit, això també t'ho dic, eh? Què dius, com està, Jan? Com va això?
10: Bé, mira, com plou ja ho saps, com els pagesos cap al bar o cap a casa, mira, fent coses
1: molt
10: per
1: bé,
10: a casa.
1: Molt bé, com els pagesos i l'obra pública, que també l'obra pública quan plou també paren, també.
10: També, també.
1: Molt bé. Doncs res, aprofita per descansar, ja. Jan, aprofita per descansar.
10: A vegades et veig amb allò que fas a les tardes.
1: El Mosaics, sí, el Mosaics.
10: Mosaics, sí, a vegades. A les tardes sí que a vegades tinc més temps.
1: Molt bé.
10: Però els matins, si no plou...
1: Clar, sempre tens liats. Bueno, doncs això, descansa. Aprofita que fa mal temps, i amb el temps bona cara, i exacte, aprofita per descansar.
10: Molt bé, i saludar-te.
1: Mira, ho agraeixo, doncs molt contents que ho facis.
10: Molt bé, estimat, una forta abraçada.
1: Igualment, Jan, cuida't, que vagi bé. Adéu, adéu. Sempre contents, de poder parlar amb el Jan. De fet, no fa gaire... La Maria Dolors va preguntar pel Jan. Ah, fa dies que no truca el Jan. Doncs avui ho ha fet. A causa del temps. Però sempre que pot, ho fa, cosa que ens fa molt contents, cosa que ens agrada molt.

això és el que fem, sense més, eh? Trucar, participar, dir alguna cosa, saludar i demanar alguna cançó, si cal, que és el que ha fet la Maria Dolors, qui ha demanat aquesta cançó. Tres dies en Cartagena, Rosalén i Carlos Vives.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Tres dies en Cartagena i Cuando salí de Cuba, que és la cançó que hem triat per la Montserrat, és la versió del nostre estimat i amic Jan Potis, que ens acaba de trucar, així que tot ben lligadet, i també aquest privilegi, de poder conèixer i poder parlar amb qui aporta aquestes cançons. Això, per la Montserrat, aquesta cançó del Jan, Cuando salí de Cuba.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Ja sabeu que també podeu participar a través de WhatsApp al 686-101-101 i que l'aneu utilitzant, cosa que també ens fa molt contents. És el cas de la Mari Parados, que ens diu: ¿podríem poner alguna canció de Adele? Doncs aquí ja està. A més, una cançó, jo crec, molt adient per aquests dies. Set fire of the rain, és a dir, pren foc a la pluja. Adele, aquí està Mari, per tu.

0: Adele, espectacular. Pren foc a la pluja. Per la Mari, que ens ha demanat aquesta cançó via WhatsApp. I ja bàsicament acabarem.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: I ho farem ja amb una última cançó. I amb això acabarem. Nil Moliner i Ginestà. Amb qui estaràs? Ara trec el cap. Dilluns hi tornem puntuals a partir de les 9 del matí a Més Ràdio, a Més Calaixera, Més Ràdio en directe. Agafeu paraigües. Que vagi molt bé. Bona jornada i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Molta simultanietat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava des dels propis vehicles.
3: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
5: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
2: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja plega fins a unes 200 tendes. Avui hi ha més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
7: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
7: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a els que esteu acompanyant-nos ja des de ben d'hora amb la calaixera, doncs, aquí arriba la continuïtat en aquesta programació de matí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem en aquest divendres ja 2 del mes d'octubre i arriba que, pues que avui és divendres, arriba ja el cap de setmana. Tenim una situació meteorològica inestable, amb pluges. Bueno, vigileu, perquè, doncs, donat aquestes pluges que són així últimament una mica que hem d'estar al lloro, doncs la previsió meteorològica és que el cap de setmana serà una miqueta passat per aigua. Però, bueno, segurament que hi podem veure també l'altre atractiu i segurament doncs hi busquem l'altra mirada, que també va bé, doncs, fer coses una mica a resguard. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts a la quarta hora, això que sempre diem, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui, 2 d'octubre, es celebra principalment el Dia Internacional de la No Violència, una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en homenatge a l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, líder del moviment de la independència a la Índia i pioner en la filosofia de la no violència. A més d'aquesta commemoració, també avui es destaca que es celebra tradicionalment el primer divendres d'octubre el Dia Mundial del Somriure, convidant a tothom a realitzar accions d'amabilitat i de somriure. Doncs us regalem un somriure. Avui també és el Dia Mundial dels Animals de Granja, una data enfocada en la conscienciació sobre les condicions i el tracte cap als animals criats per al consum. I avui també és el Dia Mundial de l'Hàbitat. Encara que la data varia, es celebra el primer dilluns d'octubre, en alguns anys coincideix amb els primers dies de mes. Avui divendres 2 d'octubre, la celebració principal del Sant Oral a Catalunya ens destaca, doncs, que avui correspon als Sant Àngels de la Guarda o Àngels Custodis. A més d'aquesta festivitat d'àmbit general, el Sant Oral català destaca les següents celebracions especials. La festivitat destacada a Catalunya avui és la Mare de Déu de l'Acadèmia, és la patrona de la ciutat de Lleida, que també se la coneix popularment com la Verge Blanca, i a Sant Sadurní recorda en alguns diòcesis catalanes aquesta data. Així que avui també és Sant Berenguer de Peralta, Sant Cidil, Sant Leudejari o Sant Beregiso. I anem en busca de fets que vam destacar a tal dia com avui, un 2 d'octubre a Catalunya. El 1868 hi va ser la Constitució de la Diputació Provisional de Barcelona. En plena Revolució de Setembre, coneguda com la Gloriosa, es constitueix a la ciutat la Junta Revolucionària de la Diputació Provisional de Barcelona, que va ser presidida per l'escriptor polític Víctor Balaguer. I el 1934, els antecedents dels fets del 6 d'octubre, el 2 d'octubre, cau el govern espanyol de Ricardo Samper a Madrid, fet que va desencadenar l'entrada de ministres de la CEDA dos dies després. Aquest esdeveniment va ser el detonant immediat perquè el sindicat Rabasaire es mobilitzés a llocs com Sant Cugat del Vallès o es preparés la vaga general que culminava amb la proclamació de l'Estat català per part del Lluís Companys el 6 d'octubre. I de la història recent, doncs recordem que tal dia com avui del 2017, l'endemà de l'1 d'octubre, el 2 d'octubre, va estar marcat a tot Catalunya per les massives manifestacions espontànies i les cassolades de protesta contra les càrregues policials del referèndum a l'endemà passant, servint de preludi per la vaga general del 3 d'octubre. I anem en busca, doncs quin temps s'espera avui? Avui s'espera que el dia vingui marcat per un cel cobert i pluges continuades durant gran part de la jornada. Temperatures que aniran entre els 22 de màxima i mínima cap als 18-19, deixant un ambient suau però amb molta humitat. La veritat és que la probabilitat de pluja és un 99%, preveient plugins intermitents com xàfecs intensos al llarg del dia. Hi ha avisos meteorològics actius a la província per intensitat de pluja, per la qual cosa es recomana molta precaució si us heu de desplaçar.
Doncs aquesta és la primera mirada que sempre fem a la jornada, emmarcant-lo, com sempre, amb aquests primers minuts del dia. I ja sabeu que arribarà una miqueta més tard, doncs, el nostre punt del que has de saber. Amb el que avui ens despertem, les notícies locals de comarca, amb aquesta mirada també de notícies nacionals i internacionals d'última hora. Amb el nostre punt, com sempre, musical, que ho som. I recordeu, doncs, que també ens aturarem amb el tema retro i l'agenda que avui ja mira cap al cap de setmana. Així que és moment de començar, de donar-vos, doncs, la benvinguda aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I, com sempre, agraïm-vos que ens acompanyeu fins al punt de la una. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia.

0: aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell. Doncs ara és moment, en aquests minuts del matí, quan són les 12 i 17, de fer una ullada, com sempre, a les notícies. En primer instant, ens quedem amb una mirada a casa nostra. Els nens del Vendrell encara en el concurs de castells de dissabte amb ganes de donar-ho tot. Els de la camisa vermella sortiran a la Tarraco Arena amb la intenció de superar el seu sostre de la temporada. La clàssica de 8 i estrenar noves estructures. La colla que enguany celebra el seu centenari podria provar el 7 de 8 i el 5 de 8. Hi ha una màxima concentració a la Riera de la Bisbal. Els nens del Vendrell afronten aquesta setmana intensa d'assajos cara al concurs dels castells d'aquest dissabte, que serà una jornada marcada per cada dos anys en vermell al calendari. La colla que enguany, a més, coincideix amb el seu centenari, arriba amb una diada on els de la camisa vermella miraran d'anar a màxims. Una setmana que està plena d'assajos, on la colla fa una crida a tothom a participar i sobretot a fer pinya per completar la millor de les actuacions. L'assaig general d'avui divendres començarà a 9:45 de la nit, dia en el que també es lliurarà una samarreta commemorativa del concurs, una molt bona oportunitat que per acabar d'apuntalar aquesta actuació, que si tot va bé podrien estrenar-se en guany el 7 de 8 i el 5 de 8, dos castells que s'està treballant amb força des de fa setmanes i que independentment de dissabte també podríem provar de fer justament per fira on s'espera també l'actuació dels nens del Vendrell. I precisament l'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest matí l'edició de la Fira 2026 de la Fira de Santa Teresa, un certamen amb més de 180 anys d'història que es celebrarà entre el 9 i el 12 d'octubre. Mantindrà l'aposta dels darrers anys per promocionar la gastronomia i els productes de proximitat. Com a novetat, s'estrenarà un nou espai polivalent a la carretera del Doctor Robert que acollirà xerrades, tallers, maridatges o conferències. I aprofitant que el 12 d'octubre és festiu, la Fira de Santa Teresa s'allargarà enguany 4 dies. La inauguració es farà el divendres, dia 9, a 9:45 de la tarda a la Rambla, l'emplaçament on es concentraran els diferents estands i les zones de degustació, que estaran obertes fins dilluns al migdia. El certamen manté la línia iniciada del 2023 per promocionar el producte de proximitat. L'Oficina de Català del Vendrell posa en marxa una nova edició del programa Voluntarietat per la Llengua, una iniciativa que vol com a objectiu fomentar l'ús del català a través de converses. El programa posa en contacte una persona catalanoparlant voluntària amb una persona que vol practicar el català per millorar-ne la fluïdesa i guanyar confiança a l'hora de parlar-lo. Per aquest motiu es fa una crida a les persones catalanoparlants que vulguin participar com a voluntàries. Alhora també s'hi poden inscriure com a aprenentes a totes aquelles persones, siguin o no alumnes dels cursos de català, que vulguin practicar la llengua d'una manera distesa en un context real i de comunicació. Un cop formada la parella lingüística, voluntari i aprenent acorden el dia, l'hora i lloc de trobada. Un compromís que consisteix en mantenir una conversa en català aproximadament d'una hora a la setmana durant 10 setmanes. Les persones interessades en participar d'aquesta nova edició del programa, tant com a voluntàries com a aprenents, poden adreçar-se a l'Oficina de Català del Vendrell, que està situat en aquest edifici, a la carretera d'Oliva 2735, o trucar al 977-6400-15 o escriure un correu electrònic al vendrell@cpnl.cat. I més coses. En aquest cas parlem de la pluja que es va acumular durant tot el matí de dijous, que va provocar algunes inundacions a la part marítima, com el tancament de diferents punts d'accessos al Vendrell. A primera hora de la tarda restava clos el pas de la riera de la Bisbal al Puig, el pont de l'Avinguda dels Massos per l'acumulació de brutícia i l'Avinguda Brissamarra per evitar l'entrada d'aigua als habitatges. Així mateix també es va haver de restringir la situació, circulació al límit del terme municipal amb Roda de Barà entre les afectacions de trànsit. Com a conseqüència de la tempesta, es va haver d'atendre també a una dona que havia quedat atrapada dins del seu vehicle amb una crisi d'ansietat a la zona de la Masia Blanca. Fins al migdia al Vendrell es van enregistrar 25 litres per metre quadrat com a Ruga, 15 litres a Banyeres del Penedès, 18 al Montmell, al Penedès 18, al Montmell 36 i a la Bisbal del Penedès 66. Durant les hores d'avui també s'espera que el dia estigui inestable amb plugims a la zona del Baix Penedès. I la xarxa vendrellenca porta al Congrés al Senat les inundacions de la Nacional 340. L'impacte de la carretera nacional de les inundacions del passat 22 d'agost arriba al Congrés dels Diputats i al Senat. La xarxa vendrellenca ha traslladat al grup parlamentari d'Esquerra totes les institucions preguntes relatives al drenatge, a la seguretat i accessibilitat d'aquesta via. La Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat al Congrés i al Senat una bateria de preguntes parlamentàries dirigides al govern de l'Estat arran de les inundacions que van passar el dia 22 d'agost, que van provocar, entre d'altres afectacions, el tall de la carretera nacional 340 al Vendrell i Torredembarra, inundacions a diversos passos inferiors de la via. Els encarregats de plantejar les preguntes seran el diputat Jordi Duc i la senadora Laura Castel. Entre altres qüestions, les preguntes abordaran la capitalitat del sistema de drenatge de la carretera i temes de seguretat i accessibilitat a la via. I amb motiu del 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, desenes de persones han fet una concentració i una marxa aquest dijous a la tarda al Vendrell amb el lema "Ni oblit ni perdó". L'acte ha finalitzat al carrer 1 d'octubre, on s'ha llegit un manifest reivindicatiu. I anem en busca d'altres notícies, en aquest cas amb una mirada cap a Calafell. Una notícia que agafa cada vegada més forma. L'Ajuntament de Calafell ha iniciat els tràmits urbanístics necessaris per la construcció del nou hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El projecte preveu un establiment de 450 habitacions amb capacitat per generar més de 300 llocs de treball directes, principalment per a persones del municipi, i amb una activitat prevista durant tot l'any i una inversió propera als 100 milions d'euros. La implantació d'aquest nou equipament hoteler suposa, segons l'Ajuntament, una oportunitat per situar Calafell entre les principals destinacions turístiques a Catalunya, reforçant un sector que ja és un dels principals motors econòmics del municipi. La possibilitat de desenvolupar un gran establiment hoteler en aquest àmbit no és nova, ja que el POM de Calafell, aprovat l'any 2011, ja contemplava la construcció d'aquest hotel. I també cal destacar

els decrets i la petició de la retirada. El més convenient és sotmetre'ls a votació. I Junts rebutja els dos decrets de l'habitatge i ofereix al govern una proposta alternativa solvent si els retira. Altres notícies més àmplia ens diu que Lula i Bolsonaro donen plantada a l'últim debat electoral previ als comicis. Bulos i desinformació i teories de conspiració sobre l'incident del vol de Flew Dubai. També ens diu que Putin reitera a Rússia que podria fer servir armes atòmiques per protegir Kaliningrad i l'OTAN preveu més atacs híbrids. Altres notícies, ens diu que setembre crea ocupació, però empeny l'atur fins al 2,3 milions, la xifra més baixa aquest mes des de l'any 2007. I és moment també de fer una mirada, en aquest cas fent una mirada a la nostra comunitat. El nou temporal fa que hi hagin confinaments al Baix Ebre i al Montsià per les inundacions greus. Protecció Civil demana no sortir al carrer i seguir les indicacions. Alerta a través d'un SLR que s'allarga fins al migdia de divendres. Dalmau carrega contra el no de Junts als decrets d'habitatge i els reclama que rectifiquin. També ens diu que Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogaters, diu que ens posem a treballar ja per la vaga general. El govern manté la votació dels decrets d'habitatge malgrat el rebuig de Junts. La nova normativa de trànsit endureix les normes per a patinets i motocicletes. També ens diu que arranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El Parlament rebutja la nova compra d'habitatge amb l'ostensió dels comuns. I pel que fa al temps, aiguats a la zona de l'Ebre i cap a cap de setmana inestable amb xàfecs i tempestes. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Avui la veritat és que fa un dia d'estar com a recollit, eh? No fa... Bueno, almenys a una servidora, eh? No li ve com molt massa de gust estar així cancaneant amunt i avall. Bueno, pues, i també com que ve de gust sentir música així, doncs que t'abraci una miqueta. Avui hem volgut triar el nostre tema retro a l'artista que a més avui celebra el seu aniversari. Avui ens quedem amb Gordon Matthew Thomas Summer. És mundialment conegut com Sting, aquest cèlebre cantautor, baixista, actor i activista britànic que justament va néixer tal dia com avui i, per tant, avui celebra el seu 75è aniversari. Ha venut més de 100 milions de discos i ha guanyat 17 premis Grammy. Va saltar la fama internacionalment a finals dels anys 70 com a líder, vocalista i principal baixista de la formació The Police, abans de consolidar-se una gran carrera en solitari a partir de l'any 1985. Amb The Police va estar amb un treball important entre els anys 77, 84 i 86, junt a Stewart Copeland i Andy Summer va fusionar el rock, el punk, el reggae, amb grans èxits en la seva carrera i dilatada carrera musical, com aquell Every Breath You Take, Roxanne, Message in the Bottle i àlbums aclamats com Synchronicity. La seva etapa en solitari... Ho estem comprimint molt, eh? Doncs va debutar el 1985 amb The Dreams of the Blue Turtles. La seva música és caracteritzada per explorar i integrar gèneres tan diversos com el jazz, la música clàssica, el world beat, el pop i el folk. Entre els seus temes en solitari més importants destacant aquell Shape of My Heart, English Mind in New York, of Fields of Gold i of Desert Rose. També va fer la seva incursió al teatre i cinema. Ha treballat com a actor en diferents pel·lícules com a Dune, de l'any 84, o Quadrophenia. I també ha composat música i lletres musicals de Broadway i de West and the Last Ship, inspirat en la infància en els astillers navals de la seva ciutat natal. Com dèiem, ha venut més de 100 milions de discos en tot el món i té en el seu haver 17 premis Grammys, un Globus d'Or, un premi Emmy, 4 nominacions als premis Oscars en la categoria de millor cançó original. A més, és membre del Saló de la Fama del Rock and Roll. Doncs avui ens quedem amb la seva música, fent un viatge, com sempre, amb el nostre tema retro i donant-li una miqueta, doncs, de més coneixement. Aquí està el seu famós Englishman in New York.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Doncs amb aquests darrers minuts i enfilant-nos cap al punt de la una del migdia, anem en busca del nostre punt d'agenda. Us recordem cosetes que podeu fer aquests propers dies, encara que el temps doncs serà una mica inestable, així que sempre està bé doncs buscar més informació en cas de que alguna cosa pugui tenir algun canvi. Recordeu que avui és divendres, demà hi ha mercat a Coma-ruga, si voleu anar donant un tomet i també fer comarca. Hi ha cosetes que arriben aquests dies i que altres ens agafen una miqueta més lluny, així que si les voleu anar apuntant, com ara, per exemple, la cita que arriba en la Fira d'Oficis d'El Montmell. El proper dissabte arriba la cita de la Fira d'Oficis, que es transforma en un escenari vibrant amb la celebració d'aquesta fira, una cita que ja fa un viatge al passat, oferint una experiència única a tota la família. A l'era de Camp Ventosa, els visitants podran gaudir d'un recorregut fascinant per les antigues tècniques artesanals. Artesania, demostracions en directe, productes locals, tallers, gastronomia, activitats per tota la família. A Tradició, Talent i Territori, a la Juncosa del Montmell, recordeu que per 10 euros podreu disfrutar dels tallers de sabó, mostra del porc, coca i cava. No us ho podeu perdre, ja ho podeu anar apuntant a la vostra agenda. I encara que falta molt, també us recordo que hi ha una cita destacada amb aquesta cinquena cursa i caminada popular Avenc Trail que arriba a Cunit el proper 29 de novembre. És la cinquena edició d'una cita esportiva de l'Avenc Trail Cunit, una cita esportiva que combina esport, natura i descoberta de l'entorn del municipi. Recordeu, és una caminada popular i aneu reservar-vos, reservant ja aquesta data, perquè només té un preu popular de 6 euros i que les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web oficial de l'Avenc Trail Cunit. Bé, i ara és moment de fer una mirada intensa a coses que arriben aquests dies, avui divendres, per exemple. A les 4 de la tarda, a la Bisbal del Penedès, hi ha una cita amb la tarda lliure i jocs a la Cova Jove a partir de les 4. A les 5 de la tarda, a l'Espai Jove a Cunit, hi ha sortida a Rivals Game per a joves. Al Vendrell, a 6:45 de la tarda, al Passeig de les Bòbiles, hi ha el concert de les Montserrats. I a 7:45 del vespre, a la Comprativa, a Llorenç del Penedès, hi ha la inauguració de l'exposició Ales de Mixó, paraula de poeta, a una cita amb exhibició pictòrica en directe de Maria Teresa Baltasar i muntatge i imatge d'en Pitu Rovirosa. Continuem avui divendres, que a 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano, no sabem si doncs la previsió de pluja ho impedirà. En tot cas, esteu atents. A Calafell hi ha cantar d'havaneres amb el Son de l'Havana. El Vendrell acull el Teatre Àngel Guiberà, Teatre amb l'Op, una cita que no es podeu perdre també a partir de les 8 del vespre. I anem en busca ja de demà dissabte, que es celebra a Bellvei en la segona Open de tenis doble a la pista de tenis municipal a les 9 del matí. Calafell a les 10 del matí fa la seva jornada de portes obertes del 26è cap de setmana ibèric a les 10 del matí, d'horari de fins les 2 i de 4 a 6 de la tarda. Sant Jaume dels Domenys a les 6 de la tarda a la pista de l'escola Els Quatre Vents fa la botifarrada de l'Associació Verge del Rosari. Hi haurà actuacions de les Romeres de Sant Jaume, Antoni Torres i Quillo, el Flamenquillo. Bonastre, a les 7 de la tarda a la Societat hi ha la presentació del llibre Barraques i altres construccions de pedra seca de Bonastre, amb els seus autors Anton Marlès i Salvador Cardona. A les 7 de la tarda a la Societat. I
seguint amb dissabte, a Calafell, a les 8 del vespre, al Teatre Joan Colet hi ha espectacle Mougenio, una gira de 25 anys d'humor a terra amb Toni Climent, l'únic intèrpret del mestre. Recordeu, a les 8 del vespre, al Teatre Joan Colet. A les 8 del vespre, a la plaça del Sindicat de Llorenç del Penedès, hi ha concert dels Trinxats al Perifèria Cultural. I a un quart de deu de la nit, a la plaça del Sindicat de Llorenç del Penedès, hi ha actuació del Cor de Carxofa. Com dèiem, amb aquesta cita del Perifèria Cultural. Una miqueta més tard ens anem ja en busca de coses que arriben a les 8 del matí, perquè a Llorenç del Penedès, davant de la comprativa, fa el recorregut del Roc de Sant Gaietà fins a l'ermita de Roda de Barà. Una sortida que arranca a les 8 del matí davant de la comprativa. Calafell ofereix a la seva jornada de portes obertes en diumenge d'aquesta 26è cap de setmana ibèric. Recordeu que ho podeu fer fins a les 2 del migdia i també amb horari de tarda. A 3:15 del matí, la Bisbal del Penedès acull la inauguració de la Fira d'Entitats d'Artesania amb una mostra de comerços bisbalencs i degustació i de vins i menjar. També hi haurà tòmbola parroquial i un taller de llibretes a partir de 3:15 del matí a la plaça de l'Església. I Calafell arriba amb la seva activitat Com construïm els Ibars amb aquest cap de setmana ibèric a les 11 del matí a la Ciutadella Ibèrica. La Bisbal del Penedès a 2:15 del migdia fa la mostra de balls populars emmarcat dintre d'aquesta fira d'artesania a la plaça de l'Església. També fa passejos a cavall emmarcats amb aquesta cita de la Bisbal i també hi haurà degustació de vins i menjar. I una miqueta més tard hi haurà jocs de fusta, gegants i tradicionals. També acollirà a les 5 de la tarda el joc d'oca gegant a la plaça de l'Església. Llorenç del Penedès ofereix el seu ball de tarda a les 7 de la tarda a la comprativa amb el ball El Duet Alma. I en tancam, doncs, recordant que la Bisbal del Penedès, amb la seva fira d'entitats i artesania, oferirà un maridatge de productes al del restaurant Ull de Llebre, Old Little Club, Gegida, Obrador i Vins de Barbuts, a la plaça de l'Església a 8:15 del vespre. Una cita destacada amb aquesta fira d'entitats d'artesania i mostra de comerços bisbalencs i degustació de vins, així que no us ho podeu perdre. I amb això, nosaltres passem, com sempre, a recordar-vos la programació de Ràdio El Vendrell. Avui divendres, a partir de 2:15 del migdia, arriben les notícies amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i una miqueta més tard, a les 3, i fins al punt de les 5 de la tarda, arriba la tarda en estèreo. Avui és també cita informativa a partir de les 8 del vespre i recordeu que ja han tornat els Iron Fridays que arriben a partir de les 9 del vespre fins a les 11. I com ja és habitual, també us recordem la programació de Televisió al Vendrell. Avui divendres, a partir de les 2 del migdia, arriben les notícies. I el programa que arriba també els divendres és el Plaça Vella amb Lolo García, el programa que sempre arriba amb la seva vessant política. Doncs amb això nosaltres ja ho tindríem. Estem només en 5 minuts per arribar al punt de les 5 de la... Perdó. No sé per què sempre em surt a les 5 de la tarda. Bueno, doncs per acomiadar-nos ens quedem amb la música de David Bisbal. L'artista publica en breu un nou treball, es dirà Versiones, un disc de versions, perdó, es titula Eternos. És un homenatge a grans referents de la música melòdica romàntica dels anys 60, 70 i 80. Arriba aquest mes d'octubre, amb aquest tribut d'artistes, ens quedem amb la versió que ell fa del famós tema de Julio Iglesias, Quijote. Us vull desitjar que tingueu un fantàstic cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Ciao.

0: els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil aixecarà el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la recomanació d'evitar els desplaçaments durant tot el dia per la persistència de les pluges. El Meteocat ha allargat fins al vespre la situació de màxim risc per una atmosfera molt inestable i precipitacions que encara poden ser torrencials. Connectem ara amb la nostra companya Maite Polo. Com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aixecaran el confinament al Baix Ebre i al Montsià tan bon punt ha dit acabés la roda de premsa, i de fet aquesta roda de premsa ja ha acabat fa uns minuts. Ha remarcat, però, que aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat.
3: Des de la roda de premsa enviarem unes alertes a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Pel que fa als forts aiguats que han caigut a les comarques del sud de Catalunya, les carreteres han resultat fortament afectades. Els bombers han rescatat 14 persones, ha dit la consellera, que han quedat atrapades dins dels seus vehicles. Algun d'ells ja estava sent arrossegat per l'aigua, ha dit un dels bombers que ha intervingut a la roda de premsa, i 5 d'aquestes persones rescatades les han allotjat de forma provisional en centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa. Des del Meteocat avisen que demà caldrà intensificar encara la vigilància a Terres de l'Ebre i a Camp de Tarragona, i també a la costa central de Catalunya, perquè diu que tornarà a haver-hi registres significatius.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a conseqüència, el Departament d'Educació ha ordenat també el confinament o el tancament dels centres educatius al Baix Camp. Ens ho explica l'Adrià Duc des del Baix Camp Ràdio.
4: El Departament d'Educació ha ordenat aquest divendres el tancament dels centres educatius del Baix Camp davant la previsió de pluges intenses. L'avís als serveis territorials s'ha fet a primera hora del matí, quan en alguns centres els alumnes ja havien començat la jornada, un fet que ha obligat moltes famílies a anar-los a buscar. La mesura també afecta els centres educatius d'altres comarques, com el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, com a conseqüència de l'episodi de precipitacions previst al sud de Catalunya. Protecció Civil ja havia enviat dijous al vespre un missatge a S-Alert per advertir de les pluges intenses i demanar precaució. La gestió del tancament ha generat crítiques d'USTE, que ha reclamat explicacions al departament sobre els protocols activats i la coordinació amb els municipis i els serveis d'emergències. El sindicat defensa que les decisions es comuniquin amb més antelació per evitar desplaçaments i possibles situacions de risc.
5: Notícies en xarxa.
6: A 2026, això és l'any joc.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107 amb 1 de la freqüència modulada. Jornada de divendres, dia 2 del mes d'octubre de 2026, un dia en què plou per fer saó, és a dir, que plou sense intensitat i fent mica en mica. Sabrem fins a on ens porta tot plegat a la recta final d'aquest informatiu parlant amb en Marc Rodero. D'altra banda, d'abans haurem tingut temps de parlar de l'actualitat esportiva i abans de tot allò que és actualitat al Vendrell i també a la comarca del Baix Penedès. Tot plegat amb la Marga Marca de les Vies de So i davant dels micròfons, qui us parla molt de gust, Víctor Merencio.
1: Sumari de titulars.
0: Avui començarem el nostre informatiu parlant de tot un clàssic. L'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest divendres ja l'edició d'aquest 2026 de la Fira de Santa Teresa, un certamen amb més de 180 anys d'història que se celebrarà entre el 9 i el 12 d'octubre i mantindrà l'aposta dels últims anys per promocionar la gastronomia i els productes de proximitat. D'aquest fet en parlem, així com de les pluges de les darreres hores que han perdut intensitat durant el matí d'aquest divendres. L'aigua ha seguit caient, però ja sense provocar inundacions ni el tancament d'accessos a diferents vies del Vendrell. L'impacte de la carretera nacional 340 a les inundacions el passat 22 d'agost arriba al Congrés. En parlarem avui també en aquest informatiu que servirà per parlar de la campanya de vacunació contra la grip i la

0: Covid-19. L'unitat vendrellenca vol que el conegut bloc 47, edifici ocupat des de fa anys a la carretera de Santa Oliva, sigui adquirit per l'Ajuntament i destinat a habitatge per a joves. Parlem també de l'Audiència de Tarragona, on continua el judici a l'acusat de matar la seva exparella a Calafell. I també ens haurem de fer ressò a l'aniversari de l'1 d'octubre. Tot plegat combinat en diverses notes breus de l'actualitat, amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Com dèiem, és tot un clàssic. L'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest divendres l'edició d'aquest 2026 de la Fira de Santa Teresa, un certamen ja amb més de 180 anys d'història i que se celebrarà enguany entre el 9 i el 12 d'octubre i que mantindrà l'aposta dels últims anys per promocionar la gastronomia i els productes de proximitat. Com a novetat, s'estrenarà un nou espai polivalent a la carretera del Doctor Robert que acollirà xerrades, tallers, maridatges i també conferències.
1: Aprofitant que el dilluns 12 d'octubre és festiu, la Fira de Santa Teresa d'enguany s'allargarà quatre dies. La inauguració es farà el divendres 9 a 7:45 de la tarda a la Rambla, emplaçament on es concentraran els diferents estants i les zones de degustació, que estaran obertes fins dilluns al migdia. El certamen manté la línia iniciada el 2023 per promocionar el producte de proximitat.
2: El principal objectiu era de consolidar una fira que tingués en compte la necessitat de promocionar, de vendre, d'ensenyar i demostrar el producte de proximitat i el producte de quilòmetre zero, sobretot potenciant aquelles empreses del Vendrell, aquells autònoms del Vendrell, aquells empresaris i empresàries del nostre municipi, també del Baix Penedès, que van apostar per una idea de negoci i que a través de la fira volem promocionar i volem ensenyar a tothom que ens vingui a visitar.
1: Aquesta edició comptarà amb la presència de 75 empreses, un 80% de les quals són del Vendrell i de la comarca. La major part estarà a la Rambla, on també hi haurà food trucks i un escenari on al llarg dels 4 dies actuaran formacions com Quintessence, The Portlands, Erika Lane, Rock and Roll o Dantubi, entre d'altres. Com l'any passat, l'automoció estarà ubicada a la plaça de la Sardana, deixant així lliure l'aparcament del Pèlag. La principal novetat d'aquesta edició serà el nou espai Viu al Vendrell que hi haurà a la carretera del Doctor Robert i que s'impulsa en col·laboració amb el Centre d'Iniciatives i Turisme. Es tractarà d'un espai polivalent on s'impulsaran tallers, xerrades, maridatges o conferències.
2: El concepte és tenir un espai, també tapat, òbviament, per les incidències climatològiques que podem tenir, però que sigui sobretot molt funcional i multisectorial. És a dir, on puguem tenir, sobretot el concepte són petites xerrades, i aquí tindrem des de xerrades parlant d'autoprotecció en matèria d'inundacions que farà Protecció Civil, també xerrades que farà també Protecció Civil en matèria de saber com fer una RCP, una reanimació cardiopulmonar, que són coses que també funcionen molt bé, i d'aquesta manera també tindrem empresaris del Vendrell que participaran. La Mar Vives presentant el seu llibre, el Jan Gugens explicant també doncs, fent una mirada de la fira des de tot el que han fet i també la junta directiva explicant el projecte de bons comercials al Vendrell, doncs les novetats que tindran aquest any.
1: Com sempre, la fira vindrà plena d'activitats culturals. Divendres a la tarda hi haurà una cercavila musical dels alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i de l'agrupació Virgen del Consuelo. I al vespre es farà la representació de l'espectacle teatral La Fira d'Abans, a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que ja es va fer l'any passat amb èxit. Dissabte, durant tot el dia, la plaça Nova acollirà una trobada literària impulsada per l'associació Comarruga Literària. Els grups infantils de cultura popular tindran el seu moment al matí, amb la ballada conjunta i la cercavila pels carrers del centre, que finalitzarà amb els versos dels Diablons. A la tarda s'ha programat a la Rambla l'espectacle Carta de Sajuste, de Zafira d'Or i les Baldies, abans que tingui lloc la cercavila dels grups de foc ja de nit. Diumenge el protagonisme serà pels grups adults de cultura popular, que faran la seva cercavila abans dels versos del Ball de les Gitanes i del Ball de Diables. Tot seguit arribarà la Diada Castellera aquest any amb un caràcter especial pel centenari dels nens del Vendrell. A la plaça Vella estaran acompanyats de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i dels Minyons de Terrassa. Ja a la tarda, la Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la Societat Coral del Penedès faran un concert solidari a l'Església, amb els beneficis que es destinaran a la Lliga contra el Càncer. Durant els 4 dies de fira, a la tarda, hi haurà a l'aparcament de les escoles les atraccions.
0: Les pluges de les darreres hores han perdut intensitat durant el matí d'aquest divendres. L'aigua ha seguit caient, però ja sense provocar inundacions ni el tancament d'accessos a diferents vies del Vendrell. Un parèntesi davant la possible reactivació de les tempestes aquest proper cap de setmana.
3: La pluja acumulada durant tot el matí de dijous ha provocat algunes inundacions a la part marítima, així com el tancament de diferents punts d'accés del Vendrell. un panorama diferent al de primera hora del matí de divendres, on si bé és cert que ha seguit caient aigua, les seves afectacions han estat significativament diferents a les de 24 hores abans. Així, a primera hora de la tarda de dijous, encara restava clos el pas de la riera de la Bisbal al Puig, el pont de l'Avinguda dels Masos per l'acumulació de brutícia i l'Avinguda Brissamar per tal d'evitar l'entrada d'aigua als habitatges. Així mateix, també restringia la circulació al límit del terme municipal amb Roda de Barà, entre d'altres afectacions al trànsit. Com a conseqüència de la tempesta, també s'havia d'atendre una dona amb una crisi d'ansietat que havia quedat atrapada dins del seu vehicle a la zona de la Masia Blanca. Fins al migdia, el Vendrell es registrava amb 25 litres per metre quadrat, a Coma-rua 15, a Banyeres del Penedès 18, al Montmell 36 i a la Bisbal del Penedès 66. De cara al cap de setmana, no es descarta que es puguin reactivar les pluges a la zona del Baix Penedès, especialment dissabte a la tarda i bona part del diumenge.
0: I continuem parlant d'aigua, perquè l'impacte de la carretera nacional 340 a les inundacions del passat 22 d'agost ha arribat al Congrés dels Diputats i també al Senat. La xarxa vendrellenca ha traslladat al grup parlamentari d'Esquerra, a totes dues institucions, preguntes relatives al drenatge, a la seguretat i a l'accessibilitat d'aquesta important via de circulació.
4: La Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat al Congrés i al Senat una bateria de preguntes parlamentàries dirigides al govern de l'Estat arran de les inundacions del passat 22 d'agost, que van provocar, entre altres afectacions, el tall de la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra i inundacions a diversos passos inferiors de la via. Els encarregats de plantejar les preguntes seran el diputat Jordi Duc i la senadora Laura Castell. Entre altres qüestions, les preguntes abordaran la capacitat del sistema de drenatge de la carretera i temes de seguretat i accessibilitat de la via.
0: La campanya de vacunació contra la grip i també la Covid-19 començarà aquest dilluns a la regió sanitària del Penedès. En aquesta primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències de gent gran, ciutadans i ciutadanes amb discapacitat o problemes de salut mental, els infants entre 6 i 59 mesos, les dones embarassades i les persones majors de 80 anys. A partir del 16 de novembre, tothom que es vulgui vacunar ho podrà fer sense cita prèvia.
5: Ja us s'ha presentat a Vilafranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. La referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella, ha explicat les línies estratègiques de la campanya i ha recordat que l'objectiu és protegir la població de les conseqüències de la grip i de la Covid-19, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre.
6: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Doncs per aquest motiu, especialment a tots els equips de primària, però també a la resta de professionals del sistema de salut, es multipliquen esforços en aquesta època per tal de prevenir aquest contagi i per evitar possibles complicacions d'aquestes malalties. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
5: La infermera del CAP al Penedès, Ariana Moya, explica a qui es vacunarà en la primera fase, que començarà aquest proper dilluns.
7: Es prioritzen sempre pacients domiciliaris, pacients institucionalitzats, residències, personal sanitari, població major de 80 anys i després els nens de 6 mesos a 5 anys clavats i sobretot també les embarassades. Després hi ha una segona fase que ja vindria a ser pràcticament a tota la població oberta, que és a partir del 26 d'octubre.
5: Al Penedès hi ha 3.600 persones que viuen en residències de gent gran, de discapacitat i de salut mental, 17.700 infants entre els 6 i els 59 mesos, 1.000 embarassades i 27.988 persones majors de 80 anys que estan cridades a vacunar-se durant aquesta primera fase. La segona fase s'iniciarà el 26 d'octubre amb l'obertura, amb cita prèvia, de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grups de risc i professionals de serveis essencials. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Elisabet Badiella aprofitava per fer balanç de la campanya passada.
6: Una de les dades més positives és que vam aconseguir trencar la tendència descendent en les dues últimes campanyes anteriors. O sigui que l'any passat vam aconseguir cobertures més altes que fa dos anys. Tot i així, a la regió del Penedès es van aconseguir cobertures inferiors a la mitjana de Catalunya. Val. Llavors, donant-vos així una mica de dades en general, a Catalunya, pel que fa a la Covid, es va aconseguir una cobertura del 28,5%, el Penedès va ser del 25,04%, i pel que fa a la grip, a Catalunya es va aconseguir una cobertura del 39,5% i el Penedès de gairebé el 36%.
5: El Penedès, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la vacunació i acostar-la a la ciutadania, es posaran en marxa diverses accions comunitàries arreu del territori. També s'està treballant per acostar la vacunació a alguns centres educatius. Aquestes iniciatives es complementaran amb la vacunació en centres cívics i residències de gent gran. Entre les prioritats estratègiques, Salut reforçarà la vacunació als centres sanitaris, mantindrà per tercera temporada el conveni amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya per promoure la recomanació de la vacunació i impulsarà la implicació del personal sanitari mitjançant la coordinació amb col·legis professionals i societats científiques. Així mateix, es preveu ampliar la difusió de la campanya a l'entorn laboral a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, promoure accions específiques adreçades al col·lectiu docent en col·laboració amb el Departament d'Educació i reforçar la participació dels ajuntaments i les entitats del món local en la promoció de la vacunació.
0: Continuem amb la crònica de la política vendrellenca parlant d'Unitat Vendrellenca, que vol que el conegut com a Bloc 47, edifici ocupat des de fa anys a la carretera de Santa Oliva, sigui adquirit per l'Ajuntament i destinat a habitatge per a joves. La formació municipalista, que diu tenir un preacord signat amb la propietat, presenta la proposta com una peça més àmplia d'un programa d'habitatge públic per al conjunt del Vendrell. Un projecte amb què pretén combatre les dificultats d'accés a la vivenda i que inclou també la compra de patrimoni buit i la promoció d'obra nova.
3: El creixement demogràfic que està experimentant el Vendrell els darrers anys està provocant un augment dels preus dels pisos i la conversió del municipi en una vila dormitori. Així almenys ho assegura Unitat Vendrellenca, la formació municipalista que es mou en l'òrbita de Junts per Catalunya i Impulsem Penedès i que ha elaborat un programa d'habitatge públic que inclou, com a primera mesura, la conversió del bloc 47 en 30 llars per a joves, a més de destinar la planta baixa per a equipaments públics. Una iniciativa que passaria per l'adquisició de l'edifici per part de l'Ajuntament, un acord amb els seus actuals residents i l'acompliment de tres condicions.
8: I la nostra proposta és convertir-lo en un edifici com a primera peça d'un parc municipal d'habitatge públic. Un edifici destinat a habitatge per joves. I creiem que hi haurien tres requeriments bàsics. El primer, que aquests joves entendre com a jove persones fins a 35 anys. El segon, que portin com a mínim 3 anys empadronats al Vendrell. I, en tercer lloc, que tinguin ingressos estables.
3: Unitat Vendrellenca assegura tenir una declaració d'intencions signada amb la propietat que facilitaria l'execució de la mesura amb celeritat, sobretot tenint en compte que l'edifici ja està construït i, per tant, només requeriria de la seva adequació. La proposta s'emmarca en un programa d'accés a l'habitatge amb diverses tecles.
8: Degut a la situació d'habitatge, de crisi d'habitatge, creiem que l'Ajuntament ha de tocar diverses tecles. La primera, comprar patrimoni que està construït i que està buit, ja sigui a través del tanteig i retracte, si està en procés d'execució, o compra directament al propietari. I després treballar mà a mà amb l'Incasòl i el Departament de l'Habitatge de la Generalitat per promoure habitatge públic mitjançant promocions d'obra nova.
3: Un seguit de propostes per facilitar que la població del Vendrell pugui fer vida al municipi sense, asseguren, haver de marxar fora a estudiar i treballar. O el que és el mateix, afirmen, evitar que la capital del Baix Penedès esdevingui una vila dormitori.
0: Continua l'Audiència de Tarragona el judici a l'acusat de matar la seva exparella a Calafell. Aquest dijous ha declarat perquè va golpejar la víctima amb una pedra per defensar-se d'una agressió. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere.
4: L'acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pagar-li dormir amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava del domicili familiar. Tot seguit ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que a ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo.
9: Y yo pues le cogí de los brazos así, ¿no? Y para, por favor, para. Y yo ya me vinieron en la mente, ella ya me cortó aquí una vez, y me cortó en la pierna. Y le cortó también a su hija, aquí le cortó, por celo, ¿vale? Y por el dinero. Y yo pues dije, para, por favor, para. Y estábamos ahí, no sé el tiempo que ocurrió, yo me encontraba mal, yo estaba muy cansado. Y cuando ella me hacía así con los brazos, y cuando me hacía así, yo me giré el cuello y vi una piedra ahí. Y cogí la piedra y le pegué en la frente. Cuando se giró así en la piedra, le giré el brazo y hice así, y le corté aquí. Luego ella se recupera y con las dos manos, así apretándome, y yo tenía la piedra aquí, y ya con dos manos, yo no podía más, digo, que me va a matar, y no podía, yo tenía miedo, y cogí la piedra y le pegué con todo fuerte, le pegué atrás.
4: En la declaració feta aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, ha explicat que van mantenir relacions sexuals amb la víctima el dia dels fets i que després ella va embogir quan va comprovar que havia mantingut converses amb altres dones a través d'una xarxa social.
0: Amb motiu del 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, desenes de persones han fet una concentració i una marxa aquest dijous de la tarda al Vendrell. Amb el lema Ni oblit ni perdó, l'acte ha finalitzat al carrer 1 d'octubre, on s'ha llegit un manifest reivindicatiu.
1: La plaça Vella ha estat el punt de concentració de la marxa organitzada per les territorials de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium al Baix Penedès. Diferents veïns amb banderes independentistes, pancartes i fins i tot alguna de les urnes del referèndum han recordat el 9è aniversari d'aquella jornada excepcional, que el Vendrell es va viure amb la mateixa intensitat que la resta del territori. Tot i admetre que la mobilització ha anat a menys respecte al 2017, des de l'organització apunten que es noten alguns signes de millora en els últims esdeveniments.
10: Està una miqueta ensupit, però es veu una mica d'esperança. Vull dir, ja et dic, les últimes manifestacions han sigut molta més gent que l'any passat. I esperem que a partir d'ara encara hi sigui més gent.
11: La gent està desanimada, però la gent està pendent de les coses que passen. Vull dir, la gent no surt al carrer com abans, però està pendent, perquè parles amb la gent, parles amb els veïns, que són independents, clar, i et diuen que sí, que segueixen. Que...
10: El que ha passat a Madrid amb el desnonament d'aquella senyora ha mogut un munt de gent increïble, ha mogut tot el país pràcticament. Qui diu que demà no passi alguna cosa per part de l'independència, es tornem a estar allà tots al carrer.
1: La marxa ha recorregut els carrers del centre de la vila amb crits d'1 d'octubre, ni oblit ni perdó, i amb l'acompanyament del so de les gralles i els timbals. El recorregut ha finalitzat al carrer de l'1 d'octubre, que ha esdevingut el símbol al Vendrell d'aquella jornada, on s'ha llegit un manifest reivindicatiu. Tot i l'absència de gent jove a la marxa, des de les dues entitats independentistes creuen que s'està produint un canvi també en aquest aspecte.
11: S'estan activant molt el jovent. Vull dir, dintre de l'ANC hi ha nuclis de jovent que estan treballant molt. Per exemple, l'11 de setembre, que hi havia la columna de joves i la columna de grans, jo tinc una companya que va anar directa a la de joves perquè no sabia on anar, i quan la vaig veure em va dir, ostres, tots eren joves.
10: Els joves estan en marxa. Els joves, ja hi ha grups de joves molt importants que ja es van fer veure l'11 de setembre, es van fer veure el Camp Nou, sobretot, i s'estan posant una miqueta en sèrio. Perquè el que passa que són molt joves i han d'aprendre una mica.
1: Des de l'ANC i Òmnium recorden que l'any vinent serà el 10è aniversari del referèndum del 2017, el que augura un seguit d'actes de major envergadura.
0: Lo L'Oficina de Català del Vendrell posa en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'ús social del català a través de la conversa. El programa posa en contacte una persona catalanoparlant voluntària amb una persona que vol practicar el català per millorar-ne la fluïdesa i guanyar confiança a l'hora de parlar-lo. Per aquest motiu es fa una crida a les persones catalanoparlants que vulguin participar-hi com a voluntàries. Alhora també s'hi poden inscriure com a aprenentes totes aquelles persones, siguin o no alumnes dels cursos de català, que vulguin practicar la llengua d'una manera distesa i en un context real de comunicació. Un cop formada la parella lingüística, voluntari i aprenent acorden el dia i l'hora i el lloc de trobada. Les persones interessades a participar en aquesta nova edició del programa poden adreçar-se a l'Oficina Català del Vendrell, que la trobaran a la carretera de Santa Oliva 2735. La 22a Mostra de Teatre del Baix Penedès començarà aquest diumenge 18 d'octubre a la Bisbal del Penedès amb L'home, la bèstia i la virtut, una comèdia de Luigi Pirandello que representarà el grup de teatre de la Comprativa de Llorenç del Penedès. La funció serà a les 7 de la tarda a la Societat de la Bisbal i donarà el tret de sortida a una nova edició de la mostra, organitzada per la coordinadora de grups amateurs de teatre del Baix Penedès. L'obra presenta un professor, la mare d'un alumne i el seu marit que coincideixen en un sopar que acabarà fent aflorar els secrets i les relacions entre els personatges. Es tracta d'una comèdia àcida i intel·ligent que forma part de la vessant més popular de l'autor italià. La mostra continuarà durant els propers mesos amb les propostes dels diferents grups de teatre amateur en diversos municipis del Baix Penedès.
12: Els esports en Jordi Graell.
13: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell masculí. Els jugadors d'Àlex Sukhoviev, que jugaven el primer derbi comarcal de la temporada dissabte passat al camp del Sant Jaume, en un partit que finalment doncs, acaben perdent per 2-1, on anaven sempre a remolc, i finalment doncs, els locals que feien el gol de la victòria al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
14: Hola, buenos días.
13: Bueno, primera derrota en un partido que, bueno, ya siempre suponía que sería complicado y al final pues no se pudo sacar nada.
14: Bueno, un partido difícil, buen rival, pero hemos estado superior. En primera parte quizás no, el partido era un poco igualado, pero en segunda parte dominamos bastante. Hemos tenido más ocasiones, hemos tenido par de uno contra uno contra portero y no realizamos ocasiones que hemos tenido. Y los goles que nos marcaron son dos fallos nuestros, de nuestros jugadores. Y poco más, pues fútbol. Hemos estado mejor, pero hemos perdido. Único que está bien, que claro, que contra rival bueno hemos estado superior y hay que seguir para adelante.
13: Ahora lo comentabas, ¿no? Cosas del fútbol. El otro día contra el Alcubé, pues hablábamos que el equipo fue muy efectivo, pero que en cambio en el juego no había sido tan brillante. Y aquí fue todo lo contrario, ¿no? Sí que se mejoraron las sensaciones, pero faltó esa efectividad, ¿no?
14: Sí, primera parte bastante igualado, buen rival, han hecho un buen trabajo defensivo, pero segunda parte sí, muy superior y hemos jugado mucho mejor que primera jornada y ahora toca seguir para adelante. El equipo ha reaccionado bien en esta derrota, hemos entrenado esta semana con buena intensidad y se ve que el equipo está bien. Hemos hablado de esto también, que esto puede pasar, al final es fútbol, único que claro, hay que matar partidos, hay que ser más con sangre fría, ¿no? En cara de portería y cuando tenemos ocasiones no perdonar y no hacer errores atrás, que no regalar partidos, eso es clave.
13: Ahora ya toca pensar el próximo partido, que será este sábado en casa contra el Vallmoll, que es un equipo que está en buen estado de forma, porque de hecho hace meses que no pierde entre la temporada pasada y esta. Y bueno, a ver si pues otra vez pues como mínimo el equipo pues puede sacar el partido adelante en casa y volver al camino de la victoria, ¿no?
14: Otro partido más, bueno, otro partido difícil que tenemos calendario así, pero te digo, el equipo está bien. Después de derrota contra San Jaume, pues ahora nos toca ganar, sí o sí, no tenemos otra, y si queremos estar arriba este año y luchar por algo interesante, en casa tenemos que ganar todos los partidos que tenemos.
13: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
14: Muchas gracias.
13: Àlex Sukhoviev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-1 a Sant Jaume i ja continuem centrats en aquest nou partit a casa, aquest dissabte a les 6 de la tarda, el Josep Bové contra el Vallmoll.
15: El temps amb Marc Rodero.
0: I arriba l'hora de parlar del temps d'una jornada marcada novament per les precipitacions. Avui podríem dir que és d'aquell dia que la precipitació fa saó, és a dir, cau a poc a poc i la terra li dona temps d'absorbir, tot i que ja està molt saturada d'aigua. Marc Rodero, bona tarda.
15: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
0: Hem encetat un mes d'octubre de manual.
15: Doncs sí, per la porta gran, eh? Sí, ja veurem, sí, a veure com es va mantenint i què va passant. I ara ho deies molt bé, eh? Sí que és cert que tenim aquesta capacitat de passar d'un extrem a un altre, eh? Estàvem davant d'una situació en què el terra estava ben sec, ben quartejat, podíem dir, i hem passat, doncs, a que la terra literalment escupi l'aigua, i això és una cosa típicament del clima mediterrani. Ahir amb patacs d'aigua, i avui, tal i com deies, aquesta pluja que cau molt bé, de forma continuada, amb certa intensitat, però la majoria d'estona ha estat pluja d'aquella d'anar fent, i que sí que és cert que s'aprofita de la primera a la darrera gota. Avui, o aquesta passada nit i matinada, la notícia ha estat, evidentment, tal i com ja pronosticàvem, cap a la zona sud del país, cap al Montsià, la Ribera d'Ebre, Terra Alta, zones interiors, amb acumulacions que puntualment superaven els 200 litres d'aigua per metre quadrat. Tot plegat ara, allà, ja va minvant. De fet, en el mapa o en el radar ja veiem que la pluja allà és inexistent i es va desplaçant cap al nord. I això és el que... Víctor?
0: Sí, sí, sóc aquí.
15: Val. Això és el que ens afecta a hores d'ara a nosaltres, que és aquesta precipitació que de moment portem comptabilitzats entre 6 i 10 litres d'aigua per metre quadrat a tots els observatoris de la comarca. S'ha de mantenir aquesta situació encara durant les properes hores, si bé que a mesura que vagi avançant la tarda, aquesta precipitació es anirà desplaçant cap al nord i ens deixarà d'afectar. Tot i així, no podem baixar la guàrdia perquè encara es poden formar aquests nuclis de tempesta, bàsicament situats damunt del mar i que de forma puntual poden entrar de mar cap a terra.
0: Avui és divendres, cap de setmana, com el veus?
15: Extremadament complicat. Només perquè no podrà ser així, eh? Però el que tenim una miqueta clar, i ja no diem meridianament clar ni clar, una miqueta clar és el que acabarà passant demà. Si en alguna cosa ens estem trobant aquests darrers dies, que els models que sabem que es van actualitzant durant 6 hores o cada 6 hores, cada 6 hores ens diuen una cosa totalment diferent. No hi ha model que vagi a la par amb el del costat. És a dir, que la situació realment és d'aquelles complicades i que ens costa molt de predir, i per tant, com que no tenim la possibilitat, doncs haurem de traduir una miqueta què és el que ens diuen els mapes ara, amb la sortida de la una del migdia, per intentar afinar una miqueta la previsió del cap de setmana. Bàsicament serà molt inestable. Amb els mapes a hores d'ara, els que tenim ara a la mà, demà dissabte ens donen inestabilitat, algunes ullades de sol, però el temps segueix mantenint rúfol, tapat, amb possibilitat de precipitacions. En conjunt no seríem tan importants com la d'aquests darrers dies, però tenim aquesta mar mediterrània que és un niu de generar tempestes, amb aquesta inestabilitat que es forma d'un moment a l'altre i que ens pot portar, doncs, a algun ruixat una miqueta més important. Això és el que veiem per dissabte. Molta variabilitat, algunes ullades de sol, un temps molt variable i canviant, i possibilitat d'algunes pluges. I de cara a diumenge, avui veiem certa inestabilitat, és a dir, que diumenge encara podíem tindre més pluja que no passa del dissabte, però això sí que demanaria que ho agaféssim amb moltes pinces, perquè ens ho van canviant a cada actualització i per tant ens és una miqueta complicat poder-ho preveure. La situació general pel cap de setmana és de molta inestabilitat, de molta variabilitat, d'evitar actes a l'aire lliure, perquè probablement que en algun moment pot acabar precipitant, però sembla que és això, que dissabte més variabilitat, amb algunes ullades de sol, temps una miqueta més tranquil, sembla, i de cara a diumenge tornem una altra vegada amb la situació de cel tapat i amb algunes pluges. Tot plegat, Víctor, amb temperatures força fredades.
0: Doncs dilluns en fem balanç. Marc, gràcies i bon cap de setmana.
15: Bon cap de setmana.
0: Doncs amb aquestes previsions meteorològiques, nosaltres marxem, amatents, com sempre, del temps i de les xarxes socials. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
17: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat el sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
17: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canal d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
19: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara. Però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
17: Gràcies, Lluís. Mira, de seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
20: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
21: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
22: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
20: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
17: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
20: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
17: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
20: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
17: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
23: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
17: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges que encara es preveuen poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Estan en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, segons la consellera d'Interior, Núria Parrón, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
25: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
24: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
25: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
24: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
17: La situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Lluís Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
19: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, poquet, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa a pluja diumenge.
17: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
24: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
17: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de 2 habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre de comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en 2 edificis, al carrer Cervantes i al carrer Montcada, segons ha explicat l'alcalde de Tortosa, Marc Lleixa.
3: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem, ja hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
2: Pendents d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però com te diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
17: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs. S'han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
5: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet, que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
17: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giner.
6: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
7: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
6: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
7: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
6: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
7: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
6: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
21: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
22: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
1: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
4: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí, sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
1: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
17: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
8: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
9: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
8: Declaracions des de Galícia, on Illa ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
17: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
8: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
10: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
8: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
17: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
11: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
26: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta es mi casa. De moment, es la meva casa.
11: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
10: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
11: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
17: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
12: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
0: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
13: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
0: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
16: Notícies en xarxa.
17: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
14: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
15: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
14: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
17: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a saltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
18: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Camp Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
17: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
8: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
17: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
8: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.
17: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
8: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
2: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
8: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa, aquesta casa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
17: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Hola, TFM, Francesc Fernández.
3: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostra la consolidació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
19: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
3: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits. Cada

0: Una mica de música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc. Ho fa amb els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui.
1: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga als duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicte amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, comunicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a totes gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: I jugar al Camp Nou o tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou?
3: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot és renou, no? Ho fa especial. I, òbviament, pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
2: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la sisena jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona. A segona divisió masculina, demà al Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué. Al maig, a 6:45 de la tarda, a la Nova Creu Alta, el tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares al Terrassa i el Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a dos

0: Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
1: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
2: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
1: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
0: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
2: Estan...
3: ¡Ríndete, putita!
2: No.
3: ¡Venga, ríndete ya!
2: No.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
5: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
2: Di algo. Di algo.
6: Eso no me lo esperaba.
0: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
7: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
8: Vamos a salvar el mundo.
9: Continguts en xarxa.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canà i Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga...

0: trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
1: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
2: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
3: Repunta l'atur al setembre malgrat que augmenta l'ocupació.
2: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
3: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
2: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
3: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F que vol omplir el Camp Nou, Joan Barberà.
4: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi, serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda, encara queden entrades a la venda.
3: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
7: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
6: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
7: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6... I els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
6: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
3: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana, molta precaució. Luismi Pérez, bon dia de nou, què ens espera aquests dies?
8: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre mullat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
3: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
2: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
3: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que s'ha muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixa, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem, ja hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
3: Gràcies, David Benito. Des de Ràdio Tortosa, evidentment molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giner.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència aquesta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
5: Notícies en xarxa.
3: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Miriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
15: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
1: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
7: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
7: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquest moment encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials, de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
3: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Maricarmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
2: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
17: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
2: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
3: I reaccions també des del carrer coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
2: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Maricarmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
18: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint. I tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del teu vida jo, però que hem vingut a canviar les regles.
2: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
3: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
2: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
19: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
3: Això sí, mentrestant es debat, el decret Maricarmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Maricarmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
21: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta es mi casa. De moment, es la meva casa.
20: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
22: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió.
20: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
3: Són 3:45 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric. I els desocupats també han crescut, fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
24: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
23: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
25: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
23: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
5: Notícies en xarxa.
3: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
0: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
4: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
0: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
2: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
3: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
2: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
3: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
2: Ha estat atacant per allada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
3: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
2: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
6: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
2: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
3: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
8: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
9: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
8: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Poni Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada...

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Laila, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicte amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina, demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació, demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. En aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep a una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guany a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elit el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plena poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Totes les mirades atentes al Congrés dels Diputats, on en breu es votaran els dos decrets d'habitatge que no acabaran convalidant-se pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament cobra la possibilitat d'un avançament electoral el dia 26 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates. La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. Just ara està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat als diputats que votin pensant en la gent. L'escoltem.
2: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
1: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud del país, amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
1: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles i el 112 ha rebut unes 500 trucades. També s'ha desallotjat una vintena de veïns a dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats que estan caient. Un episodi de pluges, per cert, atenció, perquè continuarà i es desplaça cap al litoral i prelitoral. Vist per sentència el judici contra 4 policies nacionals antiavalots per la mutilació de l'ull a Roger Espanyol, la Fiscalia i les defenses exercides per l'advocat privat i l'advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents, mentre que les acusacions particulars demanen entre 12 i 13 anys de presó. I parlant dels robatoris de coure, que han costat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i s'han convertit en el principal causa d'incidència a la xarxa durant l'últim mes. Així ho han exposat avui el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
6: Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició, diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda, salutacions, benvinguts. Bueno, lo de bona tarda és perquè us desitjo que tingueu doncs, la millor tarda del món, però el temps és el que hi ha. Ara que si ens plou d'aquesta manera tan lleugera, aquesta pluja fina, benvinguda sigui. Bueno, doncs us saludem des de la 107.1 de la FM. Ara mateix estem en directe. Són les 3 i 8 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Estem a l'última edició de la tarda en estèreo de l'actualitat musical. Avui farem una petita, com sempre, anàlisi de lo més destacat que arriben a les plataformes. I avui és divendres, arribarà l'Estèreo Party i ens acomiadarem, perquè avui és divendres, sí, sí. Gràcies per acompanyar-nos. Avui és dia de fer ullada a les novetats i arrenquem amb la música de Poster Boy, que també arriben compartint coses noves com aquest tema que es diu FOMO. Salutacions de Marga Márquez. Bona tarda. Bona tarda.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Bé, fent doncs una ullada a les novetats, atenció que arriba l'1 de la Casa Azul. La Casa Azul, per cert, ha canviat la data i recinte de Barcelona, actuarà el 19 de març en el Sant Club, Sant Jordi Club. I atenció, perquè la Casa Azul ara presenta nou single amb la col·laboració de Dani Di Costas. Això no, que acaba d'estrenar, es diu En mi cabeza.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Bueno, i quina sorpresa. David Bisbal està escalfant motors. Ja sabeu que presentarà nou treball de Nadales. De fet, ja a finals del mes passat publicava coses molt. El mes passat no, el mes d'agost. I ara atenció, perquè arriba amb aquesta mà que es diu Quijote, és la versió del clàssic de Julio Iglesias. Estarà inclosa en el disco Eternos, un àlbum que fa homenatge a David Bisbal a grans cançons de la música en espanyol, mantenint l'essència de la composició original. Això sona brutal.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Bueno, avui tenim una tarda per passejar-nos amb novetats i també descobrir coses noves, com ara lo nou de el gran James Blunt. Lo nou publicat avui es diu Circles.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Anem amb més novetats, això que va de començar. Anem en busca de l'honor de Claren i Quevedo. Aquesta és una col·laboració inclosa en No passa nada, hombre. És el darrer àlbum del porto-riqueny. Sobre una base urbana, tots dos artistes podríem dir que en relaten un joc de seducció. Tot això en un ambient de discoteca. Unes lletres, bueno, pues que de vegades deixen molt que desitjar, però que arriba com una de les novetats destacades. Col·laboració entre dos que, com sempre, arriben característic d'aquest gènere.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs tenim enhorabona, bueno, tenim notícies i estem d'enhorabona, deia jo, als seguidors de Quavo, perquè avui presenta nova cançó. Feia molt de temps que no estava actiu, almenys no teníem notícies. En Future, avui ens deixa aquest tema que es diu Bad.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs anem a buscar de això nou de Laura Pausini, estrena nou single que es diu Mientes. La vam poder veure col·laborant amb Shakira en una de les seves actuacions que va oferir la setmana passada. Està la Shakira actuant aquests dies, aquestes setmanes a Madrid, una actuació espectacular de la italiana i la colombiana. Això nou es diu Mientes.

0: Bueno, tenemos una Leire Martínez que está rebosante d'energia, de creativitat i de nous temes. Queda't en su voz.
1: 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
0: Ara ens quedem amb Taylor Swift, un artista que, com ja sabeu, està pues, en el punt de mira de tothom, però és una de les artistes que més ven, una de les artistes d'actualitat, amb coses noves com aquest Paint in Zero.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Són dos quarts i 9 minuts de 4 de la tarda. Aquí sonen els Hombres Que. Els Hombres Que arriben amb Gilipollas. És una cançó que recupera el to irònic i desenfadat característic de la banda madrilenya. És una lletra carregada de molt d'humor i crítica costumbrista. Costumista, millor dir. Així defineixen la cançó. La veritat és que és un viatge en el temps. Sona molt juvenil.

0: gilipollas. Ya te digo yo que este tío es gilipollas. Se queje gilipollas. Gilipollas del todo. Este tío es gilipollas, pero gilipollas. Ser más gilipollas, gilipollas. Gilipollas.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Bueno, el teu ens ho hem de tornar a sentir perquè realment ens agrada i molt retrobar-nos amb uns ombres que realment ens fan un viatge en el temps amb cançons tan mítiques que tots recordem. Aquesta ens l'apuntem com a una de les cançons preferides a la nostra llista de Tarda en Estèreo. Bueno, i aquí està l'honor de Teddy Swims. Ja sabeu que té nou treball i que no para de presentar-nos coses noves. Un d'ells és aquest Mr. It All.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs anem amb més cosetes. Ara ens relaxem una miqueta, que arriba la col·laboració entre Riza i Pablo Alborán. Això no ho es diu així, que bonic, de Titos Cruzados.

aquesta cançó l'hem pogut sentir a dalt d'un escenari amb la seva última gira dels Love of Lesbian, amb molts artistes que l'han acompanyat. L'Hermandad és l'honor de Love of Lesbian. I per sort, dintre del que avui es publica, que hi ha moltes publicacions, però la veritat, quina frustració. Poques coses bones destacades. Una de les coses que cal i mereix la pena destacar és el nou treball dels Kings of Leon, que avui publiquen una de les novetats destacades d'avui divendres. Un tall de rock atmosfèric que manté el so característic dels nord-americans. Aquí combinen guitarres que s'envolten i una producció d'aquelles vores.

0: al matí de forma... Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
6: Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Bé, a part d'un tema que sentirem de Martin Garrix, que avui s'estrena també com a nostre el bloc de les novetats. Entre la vuitantena de cançons que arriben, per nosaltres podíem dir que el més destacat ho hem compartit amb vosaltres. Quina llàstima de... Això ho hauria de dir amb boca així petita. De calés que s'inverteixen en composar i fer temes que no valen per res. Així que nosaltres aquí, pese a que som una emissora petita, però som selecta, eh? Així que aquí sentiràs bona música sempre. A Luis Fonsi l'estimem, és un artista gran que crea nous projectes musicals i sobretot que arriba doncs, amb bona música. Aquest és un avenç del que serà el seu nou disc, La Terra, amb aquesta cançó, que com ja sabeu ens explica la situació d'una parella, que bueno, pues les coses no poden ser i que volen trobar-se per darrera vegada.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs anem a fer sonar que sonin èxits, èxits com aquesta col·laboració, la de Maluma i Shakira. Sí, ja em direu que el tema l'heu sentit, i és que mereix la pena sentir-lo i tornar a sentir-lo. Una col·laboració, la quarta, entre Maluma i Shakira. Dos amics que més comparteixen pàtria. Aquí és el tema Agua.
2: Fantasías, no estamos más. Ojalá que todo sea realidad. Ahora.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs tenim la tarda de relax després d'haver passat per aquestes quantes novetats que avui us hem apropat. D'aquí uns minutets ens anirem amb l'estereoparty per donar-li una miqueta més de color aquesta tarda i un cap de setmana que ja avisen serà passat per aigua. Bueno, doncs així fem planes més de relax. Aquí està l'1 de Pedro Capó, Caer i levantarse.

0: Així sona l'honor de president espectacular aquest és Phil Walker.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
0: Bé, abans de donar el nostre pas cap a la música de l'Estereo Party, aquí va Víctor

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ara mateix, quan arribem a 4:45 de la tarda, amb l'honor de Martin Garrix, que avui estrena aquest This Dreaming of You, per començar la nostra estereoparty, que millor que fer-ho estrenant aquesta novetat. Ens escoltem a l'hora d'acomiadar-nos.

Doncs després, a més de recordar aquest fantàstic tema de Disturbed de Zirel, avui marxem de la mà de Hep Eichon i David Guetta, un dels grans també d'aquest panorama nacional, i recordant i rescatant aquest Feeling Good. Nosaltres tornem dilluns, així que disfruteu i molt del cap de setmana, que diuen que ha de ploure, però bueno, segurament que li trobem la part atractiva al cap de setmana. Salutacions de Marga Márquez. Ciao!

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: aria.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada de divendres, dia 2 del mes d'octubre de 2026, un dia en què plou per fer saó, és a dir, que plou sense intensitat i fent mica en mica. Sabrem fins a on ens porta tot plegat a la recta final d'aquest informatiu parlant amb en Marc Rodero. D'altra banda, d'abans haurem tingut temps de parlar de l'actualitat esportiva i abans de tot allò que és actualitat al Vendrell i també a la comarca del Baix Penedès. Tot plegat amb la Marga Marca de les Vies de So i davant dels micròfons, qui us parla molt de gust, Víctor Merencio.
1: Sumari de titulars.
0: Avui començarem el nostre informatiu parlant de tot un clàssic. L'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest divendres ja l'edició d'aquest 2026 de la Fira de Santa Teresa, un certamen amb més de 180 anys d'història que se celebrarà entre el 9 i el 12 d'octubre i mantindrà l'aposta dels últims anys per promocionar la gastronomia i els productes de proximitat. D'aquest fet en parlem, així com de les pluges de les darreres hores que han perdut intensitat durant el matí d'aquest divendres. L'aigua ha seguit caient, però ja sense provocar inundacions ni el tancament d'accessos a diferents vies del Vendrell. L'impacte de la carretera nacional 340 a les inundacions el passat 22 d'agost arriba al Congrés. En parlarem avui també en aquest informatiu que servirà per parlar de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. La unitat vendrellenca vol que el conegut bloc 47, edifici ocupat des de fa anys a la carretera de Santa Olívia, sigui adquirit per l'Ajuntament i destinat a habitatge per a joves. Parlem també de l'Audiència de Tarragona, on continua el judici a l'acusat de matar la seva exparella a Calafell. I també ens haurem de fer ressò a l'aniversari de l'1 d'octubre. Tot plegat combinat en diverses notes breus de l'actualitat, amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Com dèiem, és tot un clàssic. L'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest divendres l'edició d'aquest 2026 de la Fira de Santa Teresa, un certamen ja amb més de 180 anys d'història i que se celebrarà enguany entre el 9 i el 12 d'octubre i que mantindrà l'aposta dels últims anys per promocionar la gastronomia i els productes de proximitat. Com a novetat, s'estrenarà un nou espai polivalent a la carretera del Doctor Robert que acollirà xerrades, tallers, maridatges i també conferències.
2: Aprofitant que el dilluns 12 d'octubre és festiu, la Fira de Santa Teresa d'enguany s'allargarà quatre dies. La inauguració es farà el divendres 9 a 7:45 de la tarda a la Rambla, emplaçament on es concentraran els diferents estands i les zones de degustació, que estaran obertes fins dilluns al migdia. El certamen manté la línia iniciada el 2023 per promocionar el producte de proximitat.
3: El principal objectiu era de consolidar una fira que tingués en compte la necessitat de promocionar, de vendre, d'ensenyar i demostrar el producte de proximitat i el producte de quilòmetre zero, sobretot potenciant aquelles empreses del Vendrell, aquells autònoms del Vendrell, aquells empresaris i empresàries del nostre municipi, també del Baix Penedès, que van apostar per una idea de negoci i que a través de la fira volem promocionar i volem ensenyar a tothom que ens vingui a visitar.
2: Aquesta edició comptarà amb la presència de 75 empreses, un 80% de les quals són del Vendrell i de la comarca. La major part estarà a la Rambla, on també hi haurà food trucks i un escenari on al llarg dels 4 dies actuaran formacions com Quintessence, The Portlands, Erika Lane, Rock and Roll o Dantubi, entre d'altres. Com l'any passat, l'automoció estarà ubicada a la plaça de la Sardana, deixant així lliure l'aparcament del Pèlag. La principal novetat d'aquesta edició serà el nou espai Viu al Vendrell que hi haurà a la carretera del Doctor Robert i que s'impulsa en col·laboració amb el Centre d'Iniciatives i Turisme. Es tractarà d'un espai polivalent on s'impulsaran tallers, xerrades, maridatges o conferències.
3: El concepte és tenir un espai, també tapat, òbviament, per les incidències climatològiques que podem tenir, però que sigui sobretot molt funcional i multisectorial, és a dir, on puguem tenir, sobretot el concepte són petites xerrades, i aquí tindrem des de xerrades parlant d'autoprotecció en matèria d'inundacions que farà Protecció Civil, també xerrades que farà també Protecció Civil en matèria de saber com fer una RCP, una reanimació cardiopulmonar, que són coses que també funcionen molt bé, i d'aquesta manera també tindrem empresaris del Vendrell que participaran, la Mar Vives presentant el seu llibre, el Jan Gugens explicant també doncs, fent una mirada de la fira des de tot el que han fet i també la Junta Directiva explicant el projecte de bons comercials del Vendrell, doncs les novetats que tindran aquest any.
2: Com sempre, la fira vindrà plena d'activitats culturals. Divendres a la tarda hi haurà una cercavila musical dels alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i de l'agrupació Virgen del Consuelo. I al vespre es farà la representació de l'espectacle teatral La Fira d'Abans, a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que ja es va fer l'any passat amb èxit. Dissabte, durant tot el dia, la plaça Nova acollirà una trobada literària impulsada per l'associació Comarruga Literària. Els grups infantils de cultura popular tindran el seu moment al matí, amb la ballada conjunta i la cercavila pels carrers del centre, que finalitzarà amb els versos dels Diablons. A la tarda s'ha programat a la Rambla l'espectacle Carta Desajuste, de Zafira d'Or i les Baldies, abans que tingui lloc la cercavila dels grups de foc ja de nit. Diumenge el protagonisme serà pels grups adults de cultura popular, que faran la seva cercavila abans dels versos del Ball de les Gitanes i del Ball de Diables. Tot seguit arribarà la Diada Castellera aquest any amb un caràcter especial pel centenari dels Nens del Vendrell. A la plaça Vella estaran acompanyats de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i dels Minyons de Terrassa. Ja a la tarda, la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la Societat Coral del Penedès faran un concert solidari a l'Església, amb els beneficis que es destinaran a la Lliga contra el Càncer. Durant els 4 dies de fira, a la tarda, hi haurà a l'aparcament de les escoles les atraccions.
0: Les pluges de les darreres hores han perdut intensitat durant el matí d'aquest divendres. L'aigua ha seguit caient, però ja sense provocar inundacions ni el tancament d'accessos a diferents vies del Vendrell. Un parèntesi davant la possible reactivació de les tempestes aquest proper cap de setmana.
4: La pluja acumulada durant tot el matí de dijous ha provocat algunes inundacions a la part marítima, així com el tancament de diferents punts d'accés del Vendrell. Un panorama diferent al de primera hora del matí de divendres, on, si bé és cert que ha seguit caient aigua, les seves afectacions han estat significativament diferents a les de 24 hores abans. Així, a primera hora de la tarda de dijous, encara restava clos el pas de la riera de la Bisbal al Puig, el pont de l'Avinguda dels Masos per l'acumulació de brutícia i l'Avinguda Brissamar per tal d'evitar l'entrada d'aigua als habitatges. Així mateix, també restringia la circulació al límit del terme municipal amb Roda de Barà, entre d'altres afectacions al trànsit. Com a conseqüència de la tempesta, també s'havia d'atendre una dona amb una crisi d'ansietat que havia quedat atrapada dins del seu vehicle a la zona de la Masia Blanca. Fins al migdia, el Vendrell es registrava amb 25 litres per metre quadrat, a Coma-Rua 15, a Banyeres del Penedès 18, al Montmell 36 i a la Bisbal del Penedès 66. De cara al cap de setmana, no es descarta que es puguin reactivar les pluges a la zona del Baix Penedès, especialment dissabte a la tarda i bona part del diumenge.
0: I continuem parlant d'aigua, perquè l'impacte de la carretera nacional 340 a les inundacions del passat 22 d'agost ha arribat al Congrés dels Diputats i també al Senat. La xarxa vendrellenca ha traslladat al grup parlamentari d'Esquerra, a totes dues institucions, preguntes relatives al drenatge, a la seguretat i a l'accessibilitat d'aquesta important via de circulació.
5: La Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat al Congrés i al Senat una bateria de preguntes parlamentàries dirigides al govern de l'Estat arran de les inundacions del passat 22 d'agost, que van provocar, entre altres afectacions, el tall de la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra i inundacions a diversos passos inferiors de la via. Els encarregats de plantejar les preguntes seran el diputat Jordi Duc i la senadora Laura Castell. Entre altres qüestions, les preguntes abordaran la capacitat del sistema de drenatge de la carretera i temes de seguretat i accessibilitat de la via.
0: La campanya de vacunació contra la grip i també la Covid-19 començarà aquest dilluns a la regió sanitària del Penedès. En aquesta primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències de gent gran, ciutadans i ciutadanes amb discapacitat o problemes de salut mental, els infants entre 6 i 59 mesos, les dones embarassades i les persones majors de 80 anys. A partir del 16 de novembre, tothom que es vulgui vacunar ho podrà fer sense cita prèvia.
6: Ja us s'ha presentat a Vilafranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. La referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella, ha explicat les línies estratègiques de la campanya i ha recordat que l'objectiu és protegir la població de les conseqüències de la grip i de la Covid-19, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre.
7: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Doncs per aquest motiu, especialment a tots els equips de primària, però també a la resta de professionals del sistema de salut, es multipliquen esforços en aquesta època per tal de prevenir aquest contagi i per evitar possibles complicacions d'aquestes malalties. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
6: La infermera del CAP al Penedès, Ariana Moya, explica a qui es vacunaran la primera fase, que començarà aquest proper dilluns.
8: Que es prioritzen sempre pacients domiciliaris, pacients institucionalitzats, residències, personal sanitari, població major de 80 anys i després els nens de 6 mesos a 5 anys clavats i sobretot també les embarassades. Després hi ha una segona fase que ja vindria a ser pràcticament a tota la població oberta, que és a partir del 26 d'octubre.
6: Al Penedès hi ha 3.600 persones que viuen en residències de gent gran, de discapacitat i de salut mental, 17.700 infants entre els 6 i els 59 mesos, 1.000 embarassades i 27.988 persones majors de 80 anys que estan cridades a vacunar-se durant aquesta primera fase. La segona fase s'iniciarà el 26 d'octubre amb l'obertura, amb cita prèvia, de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grups de risc i professionals de serveis essencials. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Elisabet Badiella aprofitava per fer balanç de la campanya passada.
9: Una de les dades més positives és que vam aconseguir trencar la tendència descendent en les dues últimes campanyes anteriors. O sigui que l'any passat vam aconseguir cobertures més altes que fa dos anys. Tot i així, a la regió del Penedès es van aconseguir cobertures inferiors a la mitjana de Catalunya. Val. Llavors, donant-vos així una mica de dades en general, a Catalunya, pel que fa a la Covid, es va aconseguir una cobertura del 28,5%, al Penedès va ser del 25,04%, i pel que fa a la grip, a Catalunya es va aconseguir una cobertura del 39,5% i al Penedès de gairebé el 36%.
6: Al Penedès, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la vacunació i acostar-la a la ciutadania, es posaran en marxa diverses accions comunitàries arreu del territori. També s'està treballant per acostar la vacunació a alguns centres educatius. Aquestes iniciatives es complementaran amb la vacunació en centres cívics i residències de gent gran. Entre les prioritats estratègiques, Salut reforçarà la vacunació als centres sanitaris, mantindrà per tercera temporada el conveni amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya per promoure la recomanació de la vacunació i impulsarà la implicació del personal sanitari mitjançant la coordinació amb col·legis professionals i societats científiques. Així mateix, es preveu ampliar la difusió de la campanya a l'entorn laboral a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, promoure accions específiques adreçades al col·lectiu docent en col·laboració amb el Departament d'Educació i reforçar la participació dels ajuntaments i les entitats del món local en la promoció de la vacunació.
0: Continuem amb la crònica de la política vendrellenca parlant d'Unitat Vendrellenca, que vol que el conegut com a Bloc 47, edifici ocupat des de fa anys a la carretera de Santa Oliva, sigui adquirit per l'Ajuntament i destinat a habitatge per a joves. La formació municipalista, que diu tenir un preacord signat amb la propietat, presenta la proposta com una peça més àmplia d'un programa d'habitatge públic per al conjunt del Vendrell. Un projecte amb què pretén combatre les dificultats d'accés a la vivenda i que inclou també la compra de patrimoni buit i la promoció d'obra nova.
10: El creixement demogràfic que està experimentant el Vendrell els darrers anys està provocant un augment dels preus dels pisos i la conversió del municipi en una vila dormitori. Així almenys ho assegura Unitat Vendrellenca, la formació municipalista que es mou en l'òrbita de Junts per Catalunya i Impulsem Penedès i que ha elaborat un programa d'habitatge públic que inclou, com a primera mesura, la conversió del bloc 47 en 30 llars per a joves, a més de destinar la planta baixa per equipaments públics. Una iniciativa que passaria per l'adquisició de l'edifici per part de l'Ajuntament, un acord amb els seus actuals residents i l'acompliment de tres condicions.
11: I la nostra proposta és convertir-lo en un edifici com a primera peça d'un parc municipal d'habitatge públic. Un edifici destinat a habitatge per joves. I creiem que hi haurien tres requeriments bàsics. El primer, que aquests joves entendre com a jove persones fins a 35 anys. El segon, que portin com a mínim 3 anys empadronats al Vendrell. I en tercer lloc, que tinguin ingressos estables.
10: Unitat Vendrellenca assegura tenir una declaració d'intencions signada amb la propietat que facilitaria l'execució de la mesura amb celeritat, sobretot tenint en compte que l'edifici ja està construït i, per tant, només requeriria de la seva adequació. La proposta s'emmarca en un programa d'accés a l'habitatge amb diverses tecles.
11: Degut a la situació d'habitatge, de crisi d'habitatge, creiem que l'Ajuntament ha de tocar diverses tecles. La primera, comprar patrimoni que ja està construït i que està buit, ja sigui a través del tanteig i retracte, si està en procés d'execució, o compra directament al propietari. I després treballar mà a mà amb l'Incasòl i el Departament de l'Habitatge de la Generalitat per promoure a habitatge públic mitjançant promocions d'obra nova.
10: Un seguit de propostes per facilitar que la població del Vendrell pugui fer vida al municipi sense, asseguren, haver de marxar fora a estudiar i treballar. O el que és el mateix, afirmen, evitar que la capital del Baix Penedès esdevingui una vila dormitori.
0: Continua l'audiència de Tarragona el judici a l'acusat de matar la seva exparella a Calafell. Aquest dijous ha declarat perquè va golpejar la víctima amb una pedra per defensar-se d'una agressió. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere.
5: L'acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pagar amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava del domicili familiar. Tot seguit ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que a ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo.
12: Y yo pues le cogí de los brazos así, ¿no? Y para, por favor, para. Y yo ya me vinieron en la mente, ella ya me cortó aquí una vez, y me cortó en la pierna. Y le cortó también a su hija, aquí y aquí le cortó, por celo, ¿vale? Y por el dinero. Y yo pues dije, para, por favor, para. Y estábamos ahí, no sé el tiempo que ocurrió, yo me encontraba mal, no tenía, yo estaba muy cansado. Y cuando ella me hacía así con los brazos, y cuando me hacía así, yo me giré el cuello y vi una piedra ahí. Y cogí la piedra. Y le pegué en la frente. Cuando se giró sin la piedra, le giré el brazo y hice así y le corté aquí. Luego ella se recupera y con las dos manos, así apretándome, y yo tenía la piedra aquí y ya con dos manos. Yo no podía más, digo, que me va a matar. Y no podía, yo tenía miedo. Y cogí la piedra y le pegué con todo el fuerte, le pegué atrás.
5: En la declaració feta aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, ha explicat que van mantenir relacions sexuals amb la víctima el dia dels fets i que després ella va embogir quan va comprovar que havia mantingut converses amb altres dones a través d'una xarxa social.
0: Amb motiu del 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, desenes de persones han fet una concentració i una marxa aquest dijous de la tarda al Vendrell. Amb el lema Ni oblit ni perdó, l'acte ha finalitzat al carrer 1 d'octubre, on s'ha llegit un manifest reivindicatiu.
2: La plaça Vella ha estat el punt de concentració de la marxa organitzada per les territorials de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium al Baix Penedès. Diferents veïns amb banderes independentistes, pancartes i fins i tot alguna de les urnes del referèndum han recordat el 9è aniversari d'aquella jornada excepcional, que el Vendrell es va viure amb la mateixa intensitat que la resta del territori. Tot i admetre que la mobilització ha anat a menys respecte al 2017, des de l'organització apunten que es noten alguns signes de millora en els últims esdeveniments.
13: Està una miqueta ensupit, però es veu una mica d'esperança. Vull dir, ja et dic, les últimes manifestacions han sigut molta més gent que l'any passat. I esperem que a partir d'ara encara hi sigui més gent.
14: La gent està desanimada, però la gent està pendent de les coses que passen. Vull dir, la gent no surt al carrer com abans, però està pendent, perquè parles amb la gent, parles amb els veïns, que són independents, clar, i et diuen que sí, que segueixen. Que...
13: El que ha passat a Madrid amb el desnonament d'aquella senyora ha mogut un munt de gent increïble, ha mogut tot el país, pràcticament. Qui diu que demà no passi alguna cosa per part de la independència i es tornem a estar allà, tots al carrer.
2: La marxa ha recorregut els carrers del centre de la vila amb crits d'1 d'octubre, ni oblit ni perdó, i amb l'acompanyament del so de les gralles i els timbals. El recorregut ha finalitzat al carrer de l'1 d'octubre, que ha esdevingut el símbol al Vendrell d'aquella jornada, on s'ha llegit un manifest reivindicatiu. Tot i l'absència de gent jove a la marxa, des de les dues entitats independentistes creuen que s'està produint un canvi també en aquest aspecte.
14: S'estan activant molt el jovent. Vull dir, dintre de l'ANC hi ha nuclis de jovent que estan treballant molt. Bueno, per exemple, l'11 de setembre, que hi havia la columna de joves i la columna de grans, jo tinc una companya que va anar directa a la de joves perquè no sabia no sabia on anar, i quan la vaig veure em va dir, ostres, tots eren joves.
13: Els joves estan en marxa. Els joves, ja hi ha grups de joves molt importants que ja es van fer veure l'11 de setembre, es van fer veure el Camp Nou, sobretot, i s'estan posant una miqueta en sèrio. Perquè el que passa és que són molt joves i han d'aprendre una mica.
2: Des de l'ANC i Òmnium recorden que l'any vinent serà el 10è aniversari del referèndum del 2017, el que augura un seguit d'actes de major envergadura.
0: L'Oficina de Català del Vendrell posa en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'ús social del català a través de la conversa. El programa posa en contacte una persona catalanoparlant voluntària amb una persona que vol practicar el català per millorar-ne la fluïdesa i guanyar confiança a l'hora de parlar-lo. Per aquest motiu es fa una crida a les persones catalanoparlants que vulguin participar-hi com a voluntàries. Alhora també s'hi poden inscriure com a aprenentes totes aquelles persones, siguin o no alumnes dels cursos de català, que vulguin practicar la llengua d'una manera distesa i en un context real de comunicació. Un cop formada la parella lingüística, voluntari i aprenent, acorden el dia i l'hora i el lloc de trobada. Les persones interessades a participar en aquesta nova edició del programa poden adreçar-se a l'Oficina Català del Vendrell, que la trobaran a la carretera de Santa Oliva 2735. La 22a Mostra de Teatre del Baix Penedès començarà aquest diumenge 18 d'octubre a la Bisbal del Penedès amb L'home, la bèstia i la virtut, una comèdia de Luigi Pirandello que representarà el grup de teatre de la Comprativa de Llorenç del Penedès. La funció serà a les 7 de la tarda a la Societat de la Bisbal i donarà el tret de sortida a una nova edició de la mostra, organitzada per la coordinadora de grups amateurs de teatre del Baix Penedès. L'obra presenta un professor, la mare d'un alumne i el seu marit que coincideixen en un sopar que acabarà fent aflorar els secrets i les relacions entre els personatges. Es tracta d'una comèdia àcida i intel·ligent que forma part de la vessant més popular de l'autor italià. La mostra continuarà durant els propers mesos amb les propostes dels diferents grups de teatre amateur en diversos municipis del Baix Penedès.
15: Els esports amb Jordi Graell.
16: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell masculí. Els jugadors d'Àlex Sukhoviev, que jugaven el primer derbi comarcal de la temporada dissabte passat al camp del Sant Jaume, en un partit que finalment doncs, acaben perdent per 2-1, on anaven sempre remolc, i finalment doncs, els locals que feien el gol de la victòria al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
17: Hola, buenos días.
16: Bueno, primera derrota en un partido que, bueno, ya siempre suponía que sería complicado y al final pues no se pudo sacar nada.
17: Bueno, un partido difícil, buen rival, pero hemos estado superior. En primera parte quizás no, el partido era un poco igualado, pero en segunda parte dominamos bastante. Hemos tenido más ocasiones, hemos tenido par de uno contra uno contra portero y no realizamos ocasiones que hemos tenido. Y los goles que nos marcaron son dos fallos nuestros, de nuestros jugadores. Y poco más, pues fútbol. Hemos estado mejor, pero hemos perdido. Único que está bien, que claro, que contra rival bueno hemos estado superior y hay que seguir para adelante.
16: Ahora lo comentabas, ¿no? Cosas del fútbol. El otro día contra el Alcover, pues hablábamos que el equipo fue muy efectivo, pero que en cambio en el juego no había sido tan brillante, y aquí fue todo lo contrario, ¿no? Sí que se mejoraron las sensaciones, pero faltó esa efectividad, ¿no?
17: Sí, primera parte bastante igualado, buen rival, han hecho un buen trabajo defensivo, pero segunda parte sí, muy superior y hemos jugado mucho mejor que primera jornada y ahora toca seguir para adelante. El equipo ha reaccionado bien en esta derrota, hemos entrenado esta semana con buena intensidad y se ve que el equipo está bien. Hemos hablado de esto también, que esto puede pasar, al final es fútbol, único que claro, hay que matar partidos, hay que ser más con sangre fría, ¿no? En cara de portería y cuando tenemos ocasiones no perdonar y no hacer errores atrás, que no regalar partidos, eso es clave.
16: Ahora ya toca pensar el próximo partido, que será este sábado en casa contra el Vallmoll, que es un equipo que está en buen estado de forma, porque de hecho hace meses que no pierde entre la temporada pasada y esta, y bueno, a ver si pues otra vez pues como mínimo el equipo pues puede sacar el partido adelante en casa y volver al camino de la victoria, ¿no?
17: Otro partido difícil que tenemos calendario así, pero te digo, el equipo está bien. Después de derrota contra San Jaume, pues ahora nos toca ganar, sí o sí, no tenemos otra. Y si queremos estar arriba este año y luchar por algo interesante, en casa tenemos que ganar todos los partidos que tenemos.
16: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea. Así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
17: Muchas gracias.
16: Àlex Ujovev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-1 a Sant Jaume, i ja continuem centrats en aquest nou partit a casa, aquest dissabte a les 6 de la tarda, el Josep Bové contra el Vallmoll.
18: El temps amb Marc Rodero.
0: I arriba l'hora de parlar del temps d'una jornada marcada novament per les precipitacions. Avui podríem dir que és d'aquell dia que la precipitació fa saó, és a dir, cau a poc a poc i la terra li dona temps d'absorbir, tot i que ja està molt saturada d'aigua. Marc Rodero, bona tarda.
19: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
0: Hem encetat un mes d'octubre de manual.
19: Doncs sí, per la porta gran, eh? Sí, ja veurem, sí, a veure com es va mantenint i què va passant. I ara ho deies molt bé, eh? Sí que és cert que tenim aquesta capacitat de passar d'un extrem a un altre, eh? Estàvem davant d'una situació en què el terra estava ben sec, ben quartejat, podíem dir, i hem passat, doncs, a que la terra literalment escupi l'aigua, i això és una cosa típicament del clima mediterrani. Ahir amb patacs d'aigua, i avui, tal i com deies, aquesta pluja que cau molt bé, de forma continuada, amb certa intensitat, però la majoria d'estona ha estat pluja d'aquella d'anar fent, i que sí que és cert que s'aprofita de la primera a la darrera gota. Avui, o aquesta passada nit i matinada, la notícia ha estat, evidentment, tal i com ja pronosticàvem, cap a la zona sud del país, cap al Montsià, la Ribera d'Ebre, Terra Alta, zones interiors, amb acumulacions que puntualment superaven els 200 litres d'aigua per metre quadrat. Tot plegat ara, allà, ja va minvant. De fet, en el mapa, en el radar, ja veiem que la pluja allà és inexistent i es va desplaçant cap al nord. I això és el que... Víctor?
0: Sí, sí, sóc aquí.
19: Val. Això és el que ens afecta a hores d'ara nosaltres, que és aquesta precipitació que de moment portem comptabilitzats entre 6 i 10 litres d'aigua per metre quadrat a tots els observatoris de la comarca. S'ha de mantenir aquesta situació encara durant les properes hores, si bé que a mesura que vagi avançant la tarda, aquesta precipitació es anirà desplaçant cap al nord i ens deixarà d'afectar. Tot i així, no podem baixar la guàrdia perquè encara es poden formar aquests nuclis de tempesta, bàsicament situats damunt del mar i que de forma puntual poden entrar de mar cap a terra.
0: Avui cap és divendres, perdona, sí, avui és divendres, sí. Cap de setmana, com el veus?
19: Extremadament complicat, només perquè no podrà ser així, eh? Però el que tenim una miqueta clar, i ja no diem meridianament clar ni clar, una miqueta clar és el que acabarà passant demà. Si en alguna cosa ens estem trobant aquests darrers dies, que els models que sabem que es van actualitzant durant 6 hores o cada 6 hores, cada 6 hores ens diuen una cosa totalment diferent. No hi ha model que vagi a la par amb el del costat. És a dir, que la situació realment és d'aquelles complicades i que ens costa molt de predir. I, per tant, com que no tenim la possibilitat, doncs haurem de traduir una miqueta què és el que ens diuen els mapes ara, amb la sortida de la 1 del migdia, per intentar afinar una miqueta la previsió del cap de setmana. Bàsicament, serà molt inestable. Amb els mapes a hores d'ara, els que tenim ara a la mà, demà dissabte ens donen inestabilitat, algunes ullades de sol, però el temps segueix mantenint rúfol, tapat, amb possibilitat de precipitacions. En conjunt no seríem tan importants com la d'aquests darrers dies, però tenim aquesta mar mediterrània que és un niu de generar tempestes, amb aquesta inestabilitat que es forma d'un moment a l'altre i que ens pot portar, doncs, a algun ruixat una miqueta més important. Això és el que veiem per dissabte. Molta variabilitat, algunes ullades de sol, un temps molt variable i canviant, i possibilitat d'algunes pluges. I de cara a diumenge, avui veiem certa inestabilitat, és a dir, que diumenge encara podíem tindre més pluja que no passa del dissabte, però això sí que demanaria que ho agaféssim amb moltes pinces, perquè ens ho van canviant a cada actualització i, per tant, ens és una miqueta complicat poder-ho preveure. La situació general pel cap de setmana és de molta inestabilitat, de molta variabilitat, d'evitar actes a l'aire lliure, perquè probablement que en algun moment pot acabar precipitant, però sembla que és això, que dissabte més variabilitat, amb algunes ullades de sol, temps una miqueta més tranquil, sembla, i de cara a diumenge tornem una altra vegada amb la situació de cel tapat i amb algunes pluges. Tot plegat, Víctor, amb temperatures força fredades.
0: Doncs dilluns en fem balanç. Marc, gràcies i bon cap de setmana.
19: Bon cap de setmana.
0: Doncs amb aquestes previsions meteorològiques, nosaltres marxem amatents, com sempre, del temps i de les xarxes socials. Bona tarda.
15: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: I don't wanna dance to this.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Molt bona nit.
2: Benvinguts a una nova temporada.
3: A la tercera temporada del Safareig.
4: Un espai de comunicació, informació i entreteniment al servei de la ciutadania.
1: Amb rigor.
2: Amb respecte.
3: Amb professionalitat.
4: I amb... I amb safareig.
5: No.
4: Com? Com que no?
5: Havíem dit que aquesta temporada seria més sèria.
4: Bueno, val, val, val.
2: Aquest any tenim molts canvis.
1: Exacte.
2: Volem fer un programa més madur.
3: Més elegant.
4: Més professional.
1: I més avorrit.
3: Afino.
1: Home, és que és veritat, és que això és molt avorrit, carinyo. Ai.
2: A veure, jo crec que ho estem fent bé, però...
4: Sí, sí.
5: Sí, jo trobo que ho estem fent bé.
4: Sí, sí. No entenc res del que estem dient, però sí, sona molt professional, sí.
3: Vinga, presentem les novetats.
1: Primera novetat. Aquest any no interromprem els convidats.
2: Següent.
1: Segona. No farem preguntes compromeses.
4: Següent.
3: Tercera. No parlarem de ningú que no estigui en el plató.
4: Això serà impossible.
2: Per què?
4: Perquè sempre parlem d'algú que no està al plató.
2: Sí.
3: Va. I què era això?
1: Oh! Oi! És la nostra música?
4: La nostra música.
3: Havíem dit que no es posava.
1: A veure, per favor, qui ha posat la sintonia de sempre?
4: Jo.
2: Quin?
4: Què? Però ho sento.
1: Sabeu què? A mi això de fer-nos els seriosos no m'agrada pas,
3: A mi tampoc, eh?
2: No. I a mi tampoc.
4: Crec que no fa per nosaltres, això.
1: No. Ah, què hem de fer?
2: Doncs mira, ja està. Tercera temporada.
3: Hem intentat madurar.
4: No ens n'hem sortit.
1: Oh, i sincerament ni falta que ens fa, Així que...
4: Així que...
1: Comença el safareig!

0: nit, gent del Baix Pallarès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
1: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
2: I no patiu, que no destanyeix, eh?
3: I la torrella!
0: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
4: Maria Unión.
5: El Quim Sicar.
6: La Nora Torres.
7: I la Zafiro.
8: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
9: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens?
0: El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
8: Per tu.
6: Per tons pares.
9: Per la iaia.
7: Molt veïna d'edat.
8: O per aquella tieta desubicada.
7: Oi, oi.
6: Per un amic.
9: O per ta germana.
7: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
0: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
10: Passeu, passeu, que veureu el safareig.
11: Hi ha gent que torna de les vacances embronzejat, altres que tornen amb una crisi existencial. Alguns han descansat, altres necessiten vacances de les vacances. Hi ha qui aquest estiu ha trobat l'amor, també, hi ha qui l'ha perdut, hi ha qui li han fet bon ghosting, que això passa sempre. Hi ha qui encara està esperant la resposta del juny o de l'abril, inclús, eh? O sigui, això succeeix. Però nosaltres hem tornat. Nosaltres no fem ghosting. Aquí estem, amb més ganes de parlar, amb més ganes de riure, també, amb més ganes de preguntar allò que potser ningú hauria de preguntar. I sobretot, amb molts safareigs actualitzats.
12: Ara, digueu.
11: Avui no tenim convidat, perquè per començar la tercera temporada hem decidit quedar-nos una miqueta en família, fer col·loqui, posar-nos al dia, que fa molts dies que no ens veiem.
12: És tradició, això, de començar i acabar, no?
11: Clar.
13: És que des que vam fer aquells safareigs al carrer últim, que no ens hem tornat a veure.
12: Clar, nena, te n'has anat molt lluny, tu.
13: Jo sí.
12: No, vull dir, cadascú ha anat a fer la seva, aquí, bandarres, que són totes.
11: Doncs mira, fem una miqueta les preguntes entre nosaltres, entre els safareigs, i així comencem la tercera temporada posant-nos al dia.
14: Ai, mare, quina
12: sort. Correcte. Ai, ai, ai, ai.
11: Doncs vinga, relaxem-nos. Va. Comencem fàcil. Primer, com ha anat l'estiu? Què heu fet? Què tal?
14: Molt bé. Festa, molta festa.
11: Sí?
14: Molta festa. Home, sempre.
11: Quina és la millor cosa que us ha passat a l'estiu?
13: Jo a mi? Treure'm la faixa, carinyo. Tot el dia amb la faixa aquí posada. Vull dir, jo a l'estiu el primer que faig és despilotar-me, carinyo.
11: Fora sostenidors, fora faixes.
13: Tot penjant. Bueno,
11: lliure.
12: Ens creurem que només ho fas a l'estiu, això.
13: El què? Que em pengi?
12: Despilotar.
13: Home, a mi em penja sempre, eh? També t'ho he de dir, a mi em penja sempre.
12: Ai, no.
11: I vosaltres us han passat algunes cosetes així interessants a l'estiu, safaretjos?
12: Jo he ballat molt, nena.
11: Oh, uau.
12: He ballat molt.
14: Sou acompanyat?
12: En comunitat.
13: En comunitat.
11: Ve de gitanes.
12: Ah, mira, hosti. És que les gitanes són molt gitanes, eh? I a mi em venen i, clar, què s'ha fet?
11: I tu, Maria, què tal? Què? Com ha anat,
14: bé? Jo he disfrutat molt. M'he deixat fluir molt.
12: Oh, sí.
11: Sí. Molt bé.
12: Ui.
11: Autoconeixença, no? Això
14: sí.
11: Sempre...
14: Sí, sí, que... l'estiu sempre...
11: I em sorprèn, perquè la Maria és molt intensa, fa moltes coses, i qui penseu, de tots nosaltres, que ha tingut un estiu més intens, així com més explosiu?
13: Home, jo he de dir, bueno, no sé si sabeu, però jo sempre, cada estiu, marxo a Benidorm.
11: Oh, nena! Allà hi ha
14: un ambientazo.
12: Sí. Perdona, ja fa un temps que estem treballant juntes aquí.
14: I
12: cada estiu, l'any passat, us recordeu la videotrucada que es va fer des d'allà a la terrassa?
13: Sí, és cita ineludible de que jo vagi a les platges de Benidorm, que allà hi ha un ambientazo.
14: Una
13: vella
14: de les abuelas.
13: Bueno, hi ha de tot.
12: No, només van a voler les
11: abuelas. No, hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. Llavors, quin titular li posaries a l'estiu, al teu estiu, no?
13: El meu estiu?
11: Sí, caipirinha.
12: La Maria té feina, ara, per pensar-te.
14: Això es diu abans, ja ho porto fet.
11: La Zafiro amb, no sé, amb banyador, sexy, lucer, no?
13: Jo diria que m'he passat l'estiu amb la xona plena de sorra, nena. Oh, quin fart, és veritat, perquè he anat molt a la platja, jo. Home, sí. Benidorm té bones platges.
11: El titular de la Pronto, no? Per la Zafiro podria ser Zafiro, luce, la xona...
14: Zafiro, i això?
13: Ai, però per favor! Per favor, no, home, no. No, per favor, eh.
11: Però què
12: és això? Pantalla complet, que és això?
13: No, per favor, no, això no és... Perdoneu, això és molt lleig, eh.
11: Jo crec que responent a la pregunta de qui ha tingut... l'estiu més intens, jo crec que queda clar que és la Zafiro.
13: Bueno, parlava de...
12: Però mira quantes compres que vau fer.
13: Bueno, uns detallets, uns detallets.
12: Hòstia, m'he fet això.
13: Però, escolteu,
14: això
13: no hi, això hi ha una... Ai, ai, ai! Això té un nom, això té un nom, eh?
11: Sugar Daddy?
12: Hombre, i tant, que és un sugar daddy.
13: No, això és que m'esteu aixecant l'exclusiva, carinyos, això és.
12: Exclusiva.
13: Home, això m'ho havia de vendre jo al pronto.
12: Ah, que jo sabies que això estava allí. Que
13: home, tu s'ha preparat.
11: Aquestes fotos són preparades.
13: Són preparades, però això... Abans, quan us deia que he tingut la sorra plena de sorra, mireu la sorra. Aquí tenim la sorra.
11: És sorra blanca, eh?
13: Un amic, un amic, és un amic alemany que he conegut i ja està, que estava molt sol, però...
11: Doncs mira, mira, ara que estem parlant justament de conèixer gent, de lligotejar una miqueta, no?, que tu veig que ho has fet aquest estiu, t'ha sortit molt bé.
13: Amistat, amistat.
11: Amistats, amistats.
13: Amistats.
11: Però, bueno, això, que quan coneixes algunes persones, doncs comences com una miqueta a intentar detectar red flags o green flags, no? Llavors, això també és una miqueta objectiu de cadascú. Hi ha algunes coses que per mi és un punt positiu, o per un altre, igual és un punt supernegatiu.
12: Sí.
11: Llavors, he preparat... Algunes situacions. A veure què en penseu vosaltres, si és una green flag o una red flag.
12: Ja estem amb els jocs, eh? S'ho van faltar, eh?
14: Ah, per cert, els vostres titulars, quins serien?
11: Això.
12: Oh, has pensat que ja ho hauríem d'esquivar. Bueno, com que els vostres i els teus?
14: No, he preguntat jo.
12: Mira-la, és que sempre fa igual, aquesta nena. No, no, no, jo pensa't el teu, que també
14: vale, ho volem. Ja penso.
12: El nostre titular... revolcades llorencenques, deixem-ho així.
13: Revolcades? Més d'una?
12: Oh. Sí. Sí. Hi ha proves, eh? Hi ha fotos i tot.
13: També?
14: Oh!
13: Com a mi, mira.
14: L'exclusiva, sí,
13: t'han xampat el paparazzi, com a mi.
12: Ja sortiran, ja me les guardaré, també, per fer peles.
11: Jo podria dir relaxació intermitent, perquè m'he anat agafant com dies de vacances, de per mig, per compensar. Vull dir, feia 3 setmanes intenses, uns dies de relax.
12: Val.
11: I així, doncs, l'estiu i la calor s'ha passat una miqueta millor. I sempre veia la llum al final del túnel.
12: És important, això,
11: sí,
12: eh?
11: Sí, sí, sí.
12: Una miqueta de llum, total. Sisplau.
11: Doncs mira,
14: jo faria...
12: A veure, és que, claro...
14: Trencada de plans.
11: Trencada de plans. O sigui, no tenies pensat una cosa i al final...
14: Bueno, la vida sempre té preparats altres plans que...
11: Bueno...
14: Estan bé.
11: Sí.
12: Ai, Maria, i no els vols compartir aquí en públic, o què?
14: Ai, és que jo també vull una exclusiva.
12: Ah, vale, vale.
11: La propera veurem fotografies de la Maria, ves a saber fent què aquest estiu.
12: O tu pots guardar i penses algun reel així per enganxar engagement d'això que es diu, de la gent que ens segueixin, i vas deixant anar en comptagotes per les xarxes.
11: Per exemple.
12: Doncs,
11: Clar.
12: No, la teva personal no, eh?
14: Ja està prou.
11: Sí. Em sembla molt bona idea, perquè la Maria, amb la secció que ja ha començat la temporada passada,
12: sí.
11: Està agafant molts fans.
12: I tant.
13: Tu n'és molt coneguda pels carrers
11: del
13: Baix Penedès, tu.
11: 100%, 100%.
14: Un dia de festa em van parar, te'n recordo.
11: Home.
12: Sí, bueno, sí, clar. Bueno,
11: home, és que és molt reconeixible, la Maria.
12: És la Maria del safareig.
11: Sí.
14: I tu, el Quim del safareig.
12: Ah, sí. Bueno, és que la gent ja portem, escolta, tercera temporada, ja poc se'n parla, llavors, clar, la gent ja ens comença, almenys els de quilòmetre zero. Sí.
11: Ens ubiquen. A mi també m'ha passat, he de dir.
12: Sí.
11: És molt fort.
12: És curiós els llocs on t'ubiquen, eh? Que dius... Aquí
11: veieu els safarets?
12: Sí.
11: Sobretot em passa a perruqueries o a botigues així que et trobes més senyores... O...
14: Vale. Vale, anuncis, promocions, val. Qui vulgui... Altra... Vamos a la pelo.
12: Home, falques aquí publicitaris, claro. Les que vulgueu.
11: I tant. Per aquí a cada raconet podem posar un logo diferent.
12: Patrocini.
11: I patrocinadors.
13: Peluqueria Loli.
11: Tenia un joc. Retornant una miqueta al tema de la Safiró, de llogotejar. Has estat coneixent a una persona, tots ens hem vist en aquesta situació. Llavors, fem una miqueta. Què us sembla, una red flag o una green flag? No? Què ens sembla que és algo positiu o negatiu? Per exemple, quan coneixes algú, i lo típic, no?, que t'intercanvies el telèfon, les xarxes socials, i diu, no, jo Instagram no tinc.
13: Oh, per què?
12: Ah, que no té xarxes.
11: No té xarxes.
14: No passa res. Ara està de moda, també, com detox de xarxes.
11: És una green flag?
14: Sí, a mi m'és igual.
12: És green flag, eh?
14: Sí.
11: Però també hi ha gent que és un pin, eh? Que hi ha gent que diu no tinc xarxes, però en realitat se l'ha tret un mes, i el mes següent sí que té.
12: Ah, ja. Tant...
14: Bueno, però si ho explico,
12: temporals.
14: A mi no em fa res.
11: Vosaltres què en penseu? És positiu o negatiu?
14: A mi m'és igual.
12: Jo valoro el fet de la gent que puguin fer distanciament de xarxes socials,
11: sí.
12: Perquè en el fons penso, a mi m'agradaria poder-ho fer també, el que la vida no m'ho permet, per feines o el que sigui.
11: Total.
12: Però després sí que és un punt que si tu estàs coneixent aquella persona, una xarxa social en obert...
11: Et dona molta informació.
12: Et dona molta informació i dius, ai, punyetero, que no el trobaré per Instagram.
14: Però és més intriga, més misteri.
12: Exacte.
11: Però precisament per això hi ha persones que van misteriosos, interessants, i en realitat no són res d'això. Saps el que et vull dir? Sí. Que és com més una façana. No sé, em dóna la impressió, però bueno, després hi ha de tot a la vida del senyor.
12: Potser després et trobes un assassí en sèrie. Ja està.
13: Vosaltres heu conegut alguna persona i heu fet escroll, que es diu així la paraula,
11: no.
13: Escroll en el seu passat per veure...
11: La pregunta és, amb qui no ho hem fet?
12: Amb qui no ho hem fet?
13: Amiga.
11: I inclús veure...
14: És a dir, ho han fet a tu també.
13: Clar.
11: I veure qui l'ha etiquetat... I
14: els comentaris.
11: Els comentaris.
14: A la ex, te quiero.
12: Una xarxa social que no estigui dedicada exclusivament a lligar, per si parlem d'Instagram, per exemple.
13: O sigui, et diria jo, com el que siga a Instagram,
12: no, és que aquí no li... Bueno, no ho sé, però el fet de que et comencin a arribar likes de la mateixa persona amb fotos de l'any de la Maria de la Picó...
11: Bueno, és una manera de... Tira fitxa.
12: Aquesta persona m'està estalquejant, estaco,
11: sí,
12: i què vols, què vols?
11: Bueno, és llenguatge, xarxes socials. Sí. I mira, la Maria que deia de trobar-te fotos de l'ex i de més, això t'anava a dir, una persona que coneguis i et diu que és superamiga de la seva exparella, això és una red flag, és una green flag. Què en penseu?
12: Quin nivell de superamiga?
14: Clar.
11: Bueno, són amigues, amigues de que queden, amigues de que van a sopar, amigues de que es van veient habitualment.
14: Mm. I és que he sigut aquesta persona.
12: Jo també.
11: Sí?
12: Sí.
11: Bueno.
12: Crec que ho vam parlar la segona temporada,
14: sí. Sí. Llavors, si els límits estan clars i la confiança amb aquesta persona que estic coneixent està guai, a mi no.
11: Sí, que sigui de veritat, que sigui una amistat de veritat i no hi hagi res més. Sí, que no hi hagi
14: que
11: un
14: regafons. Sí, que jo pugui estar al mateix lloc i no vegi tensió de cap tipus.
11: Sí,
12: que hem transformat la relació a una amistat.
11: Sí, perquè hi ha de tot. Hi ha gent que diu que es manté l'amistat amb una exparella, però en realitat encara queda alguna cosa, i hi ha gent que no, que de veritat forma una amistat i un nou tipus de relació.
14: L'amor es transforma.
11: Sí.
13: Però penseu que és possible? O quien tuvo retuvo?
11: A mi no m'ha passat. No. O sigui, jo, quan he acabat una relació, al final és com que jo amb aquesta persona no he encaixat. Llavors, no... O sigui, jo, per mi, la meva parella també és el meu millor amic. Mm. I quan s'acaba la meva relació, no he encaixat amb aquesta persona. Llavors, tampoc... No és en plan rancor, és que simplement no m'he encaixat i com a amics tampoc encaixarem. A mi és el que a mi em passa, eh? Mm. Però, bueno, cadascú és un món...
12: Clar, és molt subjectiu.
11: Sí.
12: Però no, una cosa no vol dir l'altra i que no tothom hagi de ser igual, no? Però... Sí que és veritat que, bueno, per exemple, doncs, en el meu cas, doncs, és això, vam transformar la relació, però aquella persona hem compartit moltes coses i també ens unien moltes coses en comú.
11: Hi ha una estima.
12: Hi ha una estima i un carinyo. I jo valoro molt la gent que sap fer aquesta transformació, sigui perquè no totes les ruptures han de ser doloroses, no? El fet de poder-ho transformar, si tu aquella persona l'aprecies i hi ha un respecte i seguiu compartint coses en comú, l'altra cosa és que diguis, mira, és que no realment... El teu món va per una banda i el meu per una altra, no?
11: Sí.
12: Però està bé, si no...
11: Les coses en comuns, al final, és molt important. És el que t'uneix, és el que, doncs, al final, parlareu, podeu fer activitats.
12: Clar.
11: Com, per exemple, quan coneixes algú i et diu... A mi, odio, no m'agraden gens els musicals, que hi ha gent com super en contra dels musicals i de les pel·lis musicals i tot musical.
13: Jo he sentit un crec i era el cor del Quim.
14: Sí,
12: Home, per mi això és una red flag. Com
11: totalment.
12: No vull aquella persona a la meva vida ni al meu cercle social.
11: No t'agrada la música? Tens un problema.
12: Clar, exacte, la música.
14: I és que això implica que no li agradi High School Musical.
11: Per
14: llavors,
11: exemple,
14: jo no puc estar amb algú que no li agradi High School Musical.
11: O Mamma Mia.
12: Clar,
14: bueno, sí, també, però High School Musical no. O sea,
11: 100%, 100%. I tu què en pines, Zafiro?
13: Home, jo avui m'encanta que em portin al teatre.
11: O sigui, aquest senyor porta de musicals?
13: Bueno, no ens ha donat temps encara.
14: Si sí, no han sortit no, només que... de comprar.
13: Exacte. Vull dir, me va portar un dia un tagliatella a sopar i poca cosa més. Clar, poca cosa
12: no
13: més.
12: No
13: han
12: sortit de l'apartament, nena, és que clar...
13: No, ho vam intentar, però carinyo, ja. Per això dic que som amics, som amics, som amics.
11: Sí, sí. Molt bé. I després hi ha persones que coneixes i que molt ràpidament t'introdueixen al seu cercle, et presenten els dos dies els seus amics, el tercer dia els seus pares. Això és positiu o és negatiu? Què en penseu?
13: No. Red, jo diria red flag.
11: Carinyo. Sí?
14: Ai, sí. No. Ai, pues...
11: Pues, sí. A mi serà que mono. Jo penso, mira... Que,
13: però ja, t'ha de presentar a la tieta, t'ha de presentar...
11: Pues home, això vol dir que et té en valor?
14: Sí.
11: No, perquè no t'amaga i dius, mira, em fa il·lusió conèixer-te i et presento el meu cercle. Jo ho veig més per aquí.
14: I que al final potser tampoc cal que et presenti com...
11: parella.
14: Clar.
11: Pues mira, una amiga, una persona que sí coneguen i ja està.
13: La Maria.
11: La Maria, mireu,
13: la Maria, la dos del recinte.
11: Exacte.
12: Tot depèn
14: del... Jo voto sí.
12: Clar, i tot depèn del
11: context.
14: A veure, si són dos bolleres, ja te digo jo que sí, però ja se van a ir a vivir juntes.
11: Tenen un gat.
14: Se van a casar, o sea, que... Sí, sí, sí.
11: És habitual, 100%. Sí, sí,
13: sí. Però és un llenguatge bollero diferent.
14: Eh? Sí, per això, que jo estupendo, com prenen tu, com vulgui.
11: Això és que tot va sobre rodes, no?
12: Què ha de dir la nena?
14: D'on està l'anillo?
11: Total, total, total. Bueno, al final, tot això és una miqueta subjectiu, però bueno, volia saber una miqueta les vostres opinions. No hem estat molt d'acord, eh? Hi ha hagut una miqueta... Però bueno, està bé. Sí. Aquí hi ha una miqueta de tot. De tot.
12: Són diverses, però seran diverses opinions.
14: Com la vida.
11: Sí. I, a veure, heu vist alguna vegada aquest trend de que et diuen noms de tres famosos i has de decidir amb qui series la seva millor amiga, amb qui et casaries o a qui bloquejaries o et mataries.
12: Vale, sí.
11: No?
12: Sí.
14: Però és que jo sé per imatges, no per nombres, eh?
12: Jo seria una mica diferent. Eh?
11: Home, he posat gent de la que hem parlat, perquè és gent icònicament queer. Clar, no vol dir que siguin gent queer, però vol dir gent que la gent queer adorem.
12: És que, a veure, la Maria ja sap per què ho diu, perquè són tres temporades... Clar, i tenim els referents que tenim.
11: Jo pensava, crec que la tercera temporada va tocant conèixer, per exemple, Lady Gaga, Beyoncé o Dua Lipa. Dua Lipa.
14: Vale, estas son de mi generación.
11: Sí, no? Vale. Llavors, amb qui et faries la millor amiga, amb qui et casaries i a qui bloquejaries? Lady Gaga, Beyoncé, Dua Lipa.
14: Me caso con Dua Lipa.
11: Vale. Interessant. Millor amiga?
14: La Beyoncé.
11: Vale, y a la Lady Gaga, block.
14: Sí. No. Me da miedo esta mujer, lo siento.
11: Es una mica...
14: Y a sobre ahora que hay rumores que, sí, que está haciendo su programa, em
11: sí,
14: no.
11: Sí, sí, sí, sí, es una
14: mica... Y la Beyoncé parece una tía...
11: Sí, molt enrotllada.
14: Sí.
11: Sí, per ser...
14: I la Dua Lipa és guapíssima. Així que me caso.
11: Et cases.
12: Oh,
11: Vinga, aquesta va per tu, Quim.
12: Vinga, va.
11: Cher, Madonna... Kylie Minogue.
14: Oh.
11: Amb qui et cases, qui és la teva millor amiga i qui bloquejaries?
12: Hòsties!
11: Madonna, Kylie Minogue.
12: És que, clar, per mi dues són molt icones de, ja, del seu, que s'ho han guanyat amb el temps.
11: Però per casar-te, amb qui?
12: Clar, per casar-me, jo... és que mira que jo el casament a la meva vida no m'hi veuràs massa, però si m'hagués de casar i amb una dona, pues, jo què sé, la Kylie Minogue potser...
13: T'has de casar amb la Txer, que t'arribarà abans l'herència.
12: Això també és vital. Clar, hauria de pensar aquesta estratègia. Però, clar, la Txer també és molt, em roba molt el cor. Amb la Txer potser seria amb
11: millor amics. Amiga.
12: I la Madonna també em sap greu, pobreta, bloquejar-la.
11: S'ha de bloquejar algú, però, bueno, per descarte.
12: La bloquejo, però jo en el fons me l'escoltaria igualment, allí plorant.
14: Madonna, l'estimem.
12: Ja. Sí.
11: Perquè aquesta va per tu, Cafiro, que jo sé que t'agraden. Anne Hathaway, Meryl Streep o Julia Roberts. I és molt difícil, perquè jo em casaria amb les tres i em faria millor amiga de les tres.
13: Sí. Però
11: has de bloquejar una d'elles. Si vols començar per un més difícil, a qui bloqueges?
14: Ostres.
13: No, jo et diria primer, potser amb qui em caso.
11: Amb qui et cases,
13: amb la Meryl Streep. Em caso amb aquesta pedaça d'artista, mare meva, em caso amb ella, per estar tota la vida juntes.
11: Com t'aporta.
13: Tota la vida juntes.
12: Meryl Streep, ja ho has sentit, sisplau, fes el favor d'enviar-li una carta.
13: Sisplau. Home, si pot enviar-me el Farelo, millor que la Meryl Streep, també t'ho dic, Farelo, encara tenim present aquí, aquí dalt.
12: I que també és de musicals, la Meryl Streep, o sigui que
13: clar.
14: Ai, mama mia de cama.
11: Totalment.
13: Potser bloquejaria la Julia Roberts, que és massa maca.
11: Massa maca.
13: Massa maca, massa jove. I la diferència...
14: I l'Anne Hathaway, no?
13: Bueno, potser és més jove l'Anne Hathaway.
11: L'Anne Hathaway és molt més jove.
13: Doncs l'Anne Hathaway bloquejada. S'està fent massa pel·lícules avui dia. I a mi ningú em truca. Carinyo, Almodóvar, carinyo, que estic aquí avorrida. Home, truqueu-me.
11: I millor amiga de la Júlia.
13: De la Júlia Roberts.
11: Júlia, què fas aquesta tarda?
13: I anem a fer un cafè.
11: Home, evidentment.
13: Per què no?
11: Jo crec que em casaria amb l'Anne Hathaway.
12: Amb l'Anne Hathaway.
11: Sí, l'adoro.
12: I per tu n'has pensat tres o què?
11: He pensat. Tinc Rosalía, Karol G i Aitana.
12: Hòstia!
11: Realment m'encantava aquesta.
14: Ui, jo ja sé con quién me caso.
12: Però tu
11: què? Jo crec que em casaria amb l'Aitana.
12: Vale.
11: Perquè així com d'edat... Bueno, la Rosalía també és molt jove. Però jo crec que amb l'Aitana tindria més afinitats, la veritat. Sí, jo penso que sí.
12: Superestrella.
11: Sí. Després a la Rosalía jo em faria molt amiga. de quedar, de sortir, de tant en tant,
12: vale.
11: De fer un matge.
12: Bailoteos.
11: No? Sí, sí. I a la Karol G jo crec que la bloquejaria. Vale. Per estar més lluny, també, no ho notariaran.
12: Ja.
14: Una cosa, ja. Hem fet... Jo em casaria amb la Karol G, mataria, bueno, em bloquejaria a la Rosalía i millor amiga a l'Aitana.
11: Oh, wow.
14: Tot diferent, eh?
12: Ja. Però bé, és que són diverses.
14: No, superbien.
11: Són diverses, són diverses.
14: Així no nos peleamos.
11: Però, però hem de dir que són icones queer, totes les persones que hem mencionat. Total. Les estimem totes, ens casaríem amb totes, però sí. Bueno, a vegades hem de jugar aquests jocs de descarte, no? Ai, a veure sí. Qui són les vostres preferides o qui us toquen més el cor.
12: Sí.
11: I ara volia fer una part menys a joc, no? Si voleu, fem una miqueta més de col·loqui. Perquè, sobretot ara que ha passat ja l'estiu, va passar el Pride, d'això s'ha parlat molt, de moltes persones que van al Pride i que no, realment, mira, no saben ni què és Stonewall. Saps, oh,
12: ja,
11: saps el que
12: ja,
11: vull
12: ja,
11: dir?
12: Ja.
11: Què en penseu, d'això?
12: Els referents,
11: fins exacte, que van per la festa i per tal, però no, realment no són gent allà activista i de més. Això, estem d'acord? És acceptable? Ho acceptem, el safareig? Safareig approve o no?
13: O sigui, aquella persona del col·lectiu que no té ni idea...
11: I que va als prides en plan de festa, però no sap...
14: Però que forma part del col·lectiu? O sigui, no és igual que formis part
11: no,
14: del col·lectiu...
11: No, no necessàriament. No dic que vas a l'orgull a disfrutar de la festa quan no saps ni la història de Stonewall.
14: Mira, jo prefereixo això... a altres coses pitjors. Així que jo, benvinguts, benvingudes, benvingudis.
12: I ja el que no sàpigues ja ho aprendràs, vol dir, no? Com sí. Tu, com tu.
14: Que és que jo que queda d'illo, queda d'illo, saps?
13: Però no trobeu que queda una mica desvirtuat, doncs, el que és l'orgull?
11: Jo crec que sí. Jo crec que es banalitza. I al final, què diferència el carnaval de l'orgull? Saps el que et vull dir? Jo penso que sí que s'ha de saber una miqueta la història, que quan surti una persona a parlar, a fer el discurs, el pregó... No, que no sigui el moment que la gent aprofiti per anar a fer pipi.
12: No.
11: Penso que és un moment
12: totalment important. Qui perd els orígens per l'identitat, diuen.
11: Tal qual.
12: I al final, si no saps la base, que m'ha quedat filosòfic.
14: Sí, és que això ho va dir.
13: Quan s'hi posa, s'hi posa.
12: Sí. No, però és veritat, o sigui, que no t'estic dient que tu arribis amb la lliçó apresa, però una mica d'inquietud de saber per què estem aquí, per què estem sortint al carrer. Vull dir, al final és una mica la pedagogia que intentem fer nosaltres amb els safareigs, no? Però és, hòstia, una miqueta saber per què estàs tu avui de festa.
11: Exacte, no? Exacte. Que perquè estem aquí reunidos.
12: Clar, exacte, doncs bé, bueno,
11: totalment.
12: Apreno que...
11: Exacte. Sí. I després, el Pride també passa molt, però en general a la comunitat LGTB també he observat últimament moltes persones que intenten no semblar LGTB, inclús rebutgen a les persones amb ploma, no?
12: Oh, sí.
11: Això us ho heu trobat?
12: Sí.
11: Molt,
12: sí.
11: No? Jo ho he escoltat sobretot en entorns gais, que es rebutja als homes que són una miqueta més afeminats.
12: I a les aplicacions, ja ni te digo.
13: Mask for mask.
12: Solo machos, sí.
11: Bueno, pues, extrapolant-lo al bulleirisme, pues, les típiques bulleres que diuen no, jo amb una masculina, no, jo vull anar amb una femenina, amb els cabells llargs, que es maquilli, no? Això ho veus tu o no ho has observat?
14: Jo és que com que van més masculines.
11: Sí. Acordarà més masculines. Però no ho has observat, aquesta plomofòbia al teu voltant en general?
14: No, al contrari, crec que al meu voltant...
11: Agrada més.
14: Sí.
11: És que un cop més, o si fixeu, no ho faig a posta, però sempre acaba passant, un cop més veiem la gran diferència entre el problema de ser afeminat o de ser masculí. O sigui, el ser masculí sempre està acceptat. Ets un home, ets una dona, ets masculí, està guai. Sí, però ser afeminat no molesta. Molesta bastant.
12: L'heteronorma, no? El patriarcat, una altra vegada, el fet dels rols, no?, de les etiquetes, tu el que et toca i tu el que et toca, i no vulguis ser més ni diferent ni variat,
11: però que si ets diferent tirant cap a masculí no passa tant, no és tan
13: més validat.
11: Sí.
13: I una cosa que em fa molta ràbia, que sento molt, i parlant de la pluma o la ploma de les persones, és quan, home, a mi m'agrada un home masculí perquè m'agraden els homes.
11: Ja.
13: És que, oi, m'agrada, sí. Perdona,
14: com si no ets un home femení, com sí, per tenir.
13: Correcte.
11: 100%.
12: Que lleig, 100%.
11: Això. És molt lleig.
13: I això ho sento, se sent dins del col·lectiu,
12: i,
13: això.
12: I quina construcció tens tu de què és un home i quin concepte t'han explicat o què entens tu per un home.
11: Que limitant, no?
12: I sí, exacte, o sigui, que limitant i que estereotipat.
11: Sí,
12: també, no?
11: Què passa, no hi pot haver diversitat d'homes?
12: Un home ha de ser així, sí. Pum,
11: Sí.
12: Hòstia, en sèrio?
11: És una mica lleig. I això passa molt, dins del col·lectiu gay, moltíssim.
12: Sí, els gays, sobretot.
11: Moltíssim, ho he vist molt. S'ha de dir, sí. Bueno, ficant-nos una miqueta ja en sintonia, en actualitat, què espereu d'aquesta tercera temporada, nois?
12: Home, safrejos com a mínim...
11: Han d'haver, eh?
12: Ni que sigui dintre dels safrejos, o de fora cap endins, o de dins cap enfora.
11: Haurem de trucar a la Maria Fernández. A veure si té un foradet a l'agenda.
12: Que ens expliqui què passa allà.
11: Sí, com que vau veure que a l'estiu, a finals d'estiu, em sembla que era per setembre o així, que s'ha tornat a casar la
14: Lucella. La Lucella de Lapa, una reboda.
12: Perdona,
14: que ja van superguapes.
11: Però que s'han casat 5 cops ja, eh?
14: No, 2.
11: No ho sé.
14: La reboda.
12: Cal.
11: Prou ja.
12: Cal, tio.
14: Mira,
11: si han passat 25 anys i vols tornar a casar, tipus bodes de plata, ho veig bé, ho veig bonic.
12: Fas un dineret, fas un...
11: Bueno, els meus avis, per exemple, als 50 anys de casats es van tornar a casar per l'església. Va ser un moment bonic. Jo vaig anar al casament dels meus avis.
12: I això l'església ho fa?
11: Sí.
12: Ah, mira, em vull tornar a casar. Vale,
14: amore, si són diners. Vinguin d'on vingui, ja. L'església farà ras.
11: Sí, el mossèn fa un discurset adaptat i si rep, benvingut sigui.
12: Però depèn de qui siguis, no et casis per l'església perquè no t'hi deixaran, eh?
11: No, total.
12: Aquests diners no els agraden tant.
11: Però, en fi,
12: s'esperen.
11: Aquests tipus de safaretjos no ens els podem perdre perquè ens donen la vida i ens agrada molt comentar, se'ns va a la boca. I per això estem, no?, una miqueta. Així que a la tercera temporada tindrem segur safaretjos, tindrem convidats molt interessants.
12: Això espero.
11: També tindrem... Jo penso que podem tirar una miqueta de fils i podem aconseguir alguns convidats una miqueta més high class, no? Què penseu?
12: És que és tercera temporada ja.
11: Sí.
14: Un esglaó més.
13: Voleu que faci servir els meus genolls una altra vegada, no creia?
11: Jo això anava
13: per tu. És això, no?
11: Quan dic estirar els fils, em refereixo...
12: El del telèfon.
11: Zafiro.
13: Bueno, ja faré el que podré,
12: La teva màgia ja saps el que has de fer.
13: Jo tinc molts contactes, però no sé si els hi vindrà bé venir a retenir el Vendrell. Però bueno, ho intentaré.
14: Home, tu dius que venen els safarets i ja està.
12: Tu treballa-te'ls.
11: Perquè si no tinguéssim límits... A qui us agradaria entrevistar? Hi ha algú... O sigui, en plan, hi ha fantasia, eh?
12: Ui. Mort o viu, no? Clar, s'entén.
11: Fantasia total.
12: Ah, fantasia.
11: Fantasia
12: perfecta.
11: Total. A qui entrevistaries? Si agafis una...
12: Jo?
11: Bueno, sí, ho convidaria amb els safarets.
12: Àngel Guimerà.
11: Oh,
12: si us plau.
13: Sí, si us plau, que vingui el...
12: Àngel Guimerà ha de seure aquí, als safarets, ja.
11: Ha de ser col·laborador.
12: Home, sí, i clar, que ens porti alguna cosa.
13: Àngel Guimerà ha de ser col·laborador de la tercera temporada. Quantes coses hauria d'explicar el senyor Àngel?
12: Amb aquest sí que tindríem un bon programa que segurament capataria amb totes les audiències, perquè, a més, seria el moment de preguntar-li definitivament que ens expliqués què de la seva vida personal, què aquests triangles amorosos impossibles de les seves obres, què aquesta fixació amb les dones...
11: És que hi ha molts safrets, eh? Hi ha molts safrets. Saps, també, a Federico García Lorca, evidentment. Seria un convidat amb qui podríem parlar de moltíssimes coses, molt interessant,
12: i tant, eh?
11: Queer.
12: I tant. Bueno, no, ell no hi és, però sí, si el poguéssim fer portar, i tant. Però, per sort, encara avui en dia, bueno, encara i per molts anys, hi ha gent que l'estudien i que... se'n fan llibres, se'n fan pel·lícules, se'n fa investigació i no es para. Vull dir que és bonic veure, no?, que s'estan estrenant pel·lícules, que s'estan...
13: La bola negra!
14: Els Oscars!
12: L'Orca està viu, tio, i la seva veu segueix arribant. I és tan necessari. Sembla mentida, eh?
14: Ai, jo em vull morir, també, que m'estudin a mi.
12: Que et facin una entrevista pòstuma, com aquí.
11: Que després de centenars d'anys encara es parli dels safrets, dels integrants dels safrets, us imagineu?
12: Aquella nena que era administradora de la Festa Major, que poc se'n parla, eh?
14: Sí. Ara se'n ve un anyet.
12: Intensito, eh?
11: Bueno, en fi.
14: Ja es portaré...
11: Safretges. Això ho estem esperant moltíssim, Maria, la teva secció. Ens encanta.
12: I el millor els ficarem per pagament a través de xarxes, que la gent se'ls volen sentir.
14: Sí,
11: Seguirem tenint manuals, perquè sempre s'ha d'aprendre, el cel és el límit i sempre podem aprendre més coses noves.
12: Sempre.
11: La Maria ens portarà les seves aventures callejeres, que ens encanten i són molt divertides. El Quim amb la seva actualitat, que és molt important.
12: Sí,
11: fan coses...
12: Està al dia una miqueta del que passa.
11: Al dia. I més quan són coses que ens
14: interpel·len.
11: Ens interpel·len, exacte.
12: Que ens interessen, ja no només a la gent del col·lectiu, sinó a la gent aliada també.
11: A tothom.
12: I, i que tot això és riquesa.
11: I tot el que ens beneficia a nosaltres, o que es parli a nosaltres, que ens ni veu a nosaltres, doncs què menys que donar-li veu nosaltres en aquest programa. I jo, per part meva, doncs, seguim una mica de portar en l'entrevista, tant en tant si puc fer...
12: Buscar una mica de marro.
11: Marro, sí. No? Una mica d'iconografia queer,
13: home,
11: també
13: no,
11: va
13: sí,
11: bé.
13: Sense iconografia,
12: sí. Sisplau, sí, sí, sí, sí, necessària,
14: Ai, quines ganes de començar, ja.
11: Sí. Ai, sí. En fi, t'hem tornat

0: espai també a històries poc escoltades. Sí. També és molt important.
1: Sobretot això, que no tenen l'ocasió de poder tenir cap altaveu, i aquí és un privilegi.
0: És un altaveu, s'ha d'utilitzar.
1: Poder tenir aquest espai.
0: I bueno, també recordar que darrere de cada etiqueta, cada bandera i cada debat, hi ha persones, persones que senten, que pateixen, així que sempre des del respecte i amb l'empatia, però sempre disposats a aprendre i oberts, perquè això és el safareig.
1: Nenes, nenes, ja primera ensabonada de la temporada.
0: Quines ganes.
1: Oi, sí, jo tenia moltes ganes, però bueno, escolta, és que, clar, l'actualitat ens mana una miqueta i hem de començar aquesta temporada amb una miqueta de dol.
0: Sí.
2: Ah, ja.
1: Saps, una mica de greu. Perquè aquest estiu ens han deixat dues figures enormes de la cultura popular que cadascuna, a la seva manera, han format part de l'imaginari de moltes generacions. Tim Curry i Dolly Parton. El Tim Curry moria el passat 25 d'agost als 80 anys, deixant enrere una carrera immensa, però sobretot un personatge que per a moltes persones queer és gairebé un membre de la família. El doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show. A veure, aquesta pel·lícula, Maria, és que ja no et miro. Però què? Us sona aquesta pel·lícula, tu, Zafiros?
0: I tant. Jo no l'he vista,
1: No l'has vist?
0: No.
1: Però et sona?
0: Sí, em sona, però no l'he vista.
1: A tu et sona? L'has vist?
3: No, res.
1: Pobreta,
2: no,
1: Maria.
2: No, res.
1: Doncs m'apunto això.
0: Per poder parlar d'un dia, vale, vinga.
1: S'han de parlar dels referents, però avui no és el dia.
0: Vale. Avui no.
1: Però el personatge aquest d'aquesta pel·lícula, Frankenfurter, és un personatge que el 1975 va aparèixer en pantalla amb cotilla, amb mitges, amb talons, maquillatge i una sexualitat absolutament desacomplexada, i que dècades després continua dient-nos una cosa tan senzilla com revolucionària. No demanis permís per ser qui ets.
0: Molt bé. Una molt bona frase.
1: És un icona, però bueno, estem parlant d'un actor que, a més del Frankenfurter, va fer de tot. Va fer de dolents, de bons, goita, el pallasso de la pel·lícula It.
0: I això és un actoràs, que no s'encasilli, que faci de tot, que sàpiga...
1: Canta, balla, fa de bo, fa de dolent, fa de personatge còmic.
0: Com Meryl Streep.
1: Fa de tots, nenes, i això es mereix una bona ovació.
0: I tant.
1: Senyor.
0: I tant.
1: El Tim Curry, aquí el recordem, pobret. I si Tim Curry ens va ensenyar, que la diferència podia ser sexy, divertida i espectacular, Dolly Parton ens va ensenyar que també podia ser poderosa. Mm. La Dolly moria, ojo el dato, perquè això és supercuriós.
0: Molt fort,
1: El mateix dia, amb la mateixa edat que Tim Curry, el 25 d'agost, amb 80 anys. No sé, no deurien ser el mateix dia, tampoc.
0: Home, ja hagués sigut fortíssim.
1: No sé a quin any va néixer cadascun,
0: però... Any sí que més o menys, perquè teníem la mateixa edat, però igual mes no.
1: Exacte, el mes no. Potser no, ni la setmana, ja seria molt afinar,
0: Sí.
1: Uita, l'aquí cantant...
4: Seria la mateixa persona.
1: T'imagines? Que es treu la perruca, sóc el Tim Curry.
2: Una cosa, ara que has dit això, és que tu saps que jo conec la Dolly?
1: De què coneixes la Dolly?
2: De la Hannah Montana.
1: En sèrio?
2: Sí. Ella ha sortit a la Hannah Montana.
0: Sí.
1: Ah, per això, quan vaig estar buscant aquests vídeos, hi havia un vídeo que cantava ella amb la Miley Cyrus en un concert, però la Miley Cyrus adulta, la que ha renegat a Disney.
2: S'estimen que flipa.
0: Bueno, ara han tornat, que fa uns mesos van fer com la tornada de Hannah Montana.
1: Hannah Montana, sí. Nena, estaràs contenta, tu, doncs,
2: Sí, bueno, un mojón, Miley Cyrus, un mojón.
0: Jo em agrada.
2: Però bueno, ben tornada.
1: Jo em pensava que diries que et sonava perquè també apareixia fent cameos en sèries com El Simpson o Padre de Família, algunes sèries que també... És que era una icona de senyora, aquesta senyora.
0: I, és que al final els Simpson surten icones.
1: Tots, i tant. És que, doncs això, el 25 d'agost, als anys 80, amb 80 anys, ens deixava una de les figures més estimades de la música popular. Cantant, compositora, actriu, empresària, filàntropa i una dona capaç de compartir les seves cançons, el seu humor, molt sentit de l'humor, i aquella estètica de purpurina i pedretes brillants que era una autèntica filosofia de vida. Però la Dolly també ha estat una figura molt estimada dins de la comunitat LGTBI. No perquè fos queer, sinó perquè durant dècades ha representat coses que nosaltres coneixíem molt bé, com el ser diferent, construir-te tu mateixa, defensar la teva manera de ser, els teus orígens, i sobretot no deixar que ningú t'apagui la llum. I potser per això dues figures tan diferents com Tim Curry i Dolly Parton tenen un punt en comú, que és que ens van ensenyar a ser més lliures i més nosaltres mateixes. No? Així que

0: Avui, abans de continuar amb l'agenda, doncs els volia dedicar aquesta petita reverència des dels safrets al Tim. Moltes gràcies per haver-nos ensenyat a posar-nos una cotilla i perdre la vergonya. I a la Doli, gràcies per recordar-nos que no ha de sobrar mai la purpurina ni les ganes de donar amor i fer el bé. I, de fet, una anècdota. Vosaltres, a veure, és que és molt curiós, que fort, les casualitats. L'últim episodi dels safrets, a la plaça del Tívoli del Vendrell. Amb quina cançó va entrar la Zafiro?
1: Amb el guardaespatlles.
0: Vas entrar amb el guardaespatlles. I sonava... Com es diu aquell himne musical?
2: We'll always love you.
0: We'll always love you. Molt bé.
2: No, vull dir, però, Whitney Houston.
0: La Whitney Houston.
3: De la Whitney Houston.
0: Sabíeu que la cançó I Will Always Love You...
2: Tens tota la raó.
0: És tota la raó. De la senyora Dolly Parton.
3: Oh, wow.
0: Quan sí, tos su potorro.
3: No, no sabia això.
0: Sí? Doncs sí. Aquí l'estem veient, en aquesta actuació, interpretant-la.
3: Sí, que li va vendre com els drets. O...
0: Bueno, després va venir la pel·lícula i la Whitney Houston va decidir reinterpretar-la i convertir-la, a alçar-la com a una icona.
3: Però que al final l'hem conegut més per la Whitney que no per la Dolly.
0: Que la Dolly.
3: Que fort.
0: Però s'ha de dir, mira, l'estem sentint una mica de fons.
2: Quina meravella.
0: Que maca.
3: Un estil diferent, eh?
0: És diferent.
3: Estil.
0: Ella és més country. Sí. De fet, aquesta cançó ja havia sortit en una pel·lícula abans del Guardaespatlles, que era la pequeña casa de... és que no sé com és el títol en castellà. És de Funny Little Waterhouse in Texas, que és com la petita casa de prostitutes de Texas, que és un musical d'humor i molt bonic. I aquesta cançó, ella la va escriure, la Dolly, per acomiadar-se del seu actual representant, perquè ella volia iniciar la seva carrera en solitari.
3: Ah, vale.
0: I li va escriure aquesta cançó, que és un comiat super tendre, però que és en plan, et deixo, però t'estimo, i que et vagi tot molt bé,
3: sí,
0: i que ens vagi tot molt bé, no?
3: Sí, et desitjo amor.
0: És preciós, preciós. Doncs aquest ha sigut el nostre petit homenatge a la Dolly Parton i al Tim Curry.
2: Els enviem petons de purpurina a tots dos, allà on te siguin. Petons de purpurina.
0: Gràcies per tot.
3: El
0: per
3: cel
0: tot.
3: Ha guanyat una miqueta més. Oi, de color i de...
0: d'estrella i de brill. Sí. Doncs ara sí, anem a repassar l'agenda ràpidament, perquè per començar la temporada, nenes...
4: Aviam, us porto, on hem d'anar?
0: Molt a prop, molt a prop. Us porto un parell d'activitats que potser us alegraran el cor en tots els sentits, eh? Perquè, a veure, sabem que el setembre, que ara fa res, vull dir, vam deixar el setembre, és el mes de començar rutines, no? De tornem al col·le, tornen els col·leccionables de fascicles del quiosc, que tu, nena, tu potser no ho has vist, això.
3: Però sí, és veritat.
0: Tornen les extraescolars.
3: Tot.
0: Així que avui us porto dues propostes per a aquelles persones més esportives i artístiques. La primera, Rugby Touch.
3: Ah,
0: o sigui, coneixeu l'equip de Rugby Touch inclusiu del Camp de Tarragona?
3: Ah, jo no.
0: No? Bueno, doncs ells són els voltors i practiquen el Rugby Touch. El Rugby Touch, sabeu què és? Això, no?
4: O sigui, rugby touch.
0: Què vol dir això?
2: Tocar, doncs, no? Touch vol dir tocar.
0: Ara, molt
2: bé. Ai, que vas al rugby i ja te toca, eh?
0: És que, nena, aquí vaig. Guita, oh, guita. Oh,
2: wow. T'expliques, estic molt interessada.
0: Volíeu salseig, doncs aquí teniu salseig. El Rugby Touch és una variant del rugby tradicional, però sense contacte físic fort, on el perillós placatge se substitueix per un toc suau amb la mà sobre el cos del rival.
3: Oh.
0: Sobre el cos del rival.
2: És molt mariquita, això de cop i volta. No?
0: El cos, eh? El cos va d'aquí a aquí, eh?
2: Pots tocar el cos amb el puesto?
0: Aquí diu
2: si
0: el cos del
2: rival. No?
0: Allò... Es minimitzen els cops i les lesions, la qual cosa ho fa molt segur i inclusiu, i és una modalitat mixta. És molt popular la participació conjunta d'homes i dones en el mateix equip.
2: Ah, molt bé, eh?
0: O sigui que,
3: si al final positiu. No cal tenir més força o no hi hauria una descompensació per aquí, molt bé.
0: Exacte, és més just, no?
3: Sí.
0: Si el que necessiteu és una mica de cremar energia, els voltors del Rugby Touch ja han començat temporada.
3: Que bé.
0: És un equip LGTBI inclusiu i mixt, obert a tothom, encara que no hagi jugat mai a rugby.
4: Nena, ves.
2: Tinc oportunitats.
0: Apunta, perquè mira, et diré quan entrenen, nena. Els dimarts de 7:30 a 9:00 i els divendres de 8 a 9:30 de la tarda al camp de rugbi de l'Anella Olímpica de Tarragona.
4: Ara acabes d'entreno o i te'n vas amb algú a casa?
0: Home, el tercer temps, que els de rugbi ja el tenen, el primer, el segon temps al camp, però el tercer temps ja... Però és molt popular, el tercer temps, eh? També en fan, també en fan, em consta. No cal experiència, només roba esportiva, aigua i ganes de provar-ho.
4: Aigua!
0: Sí, que si voleu provar, contacteu al seu Instagram @touch.crt. Touch, C CRT.
3: ¿Vale? I si no, la Zafiro pot anar a fer el Halftime Show, no? Una
0: això,
3: miqueta,
0: la part una mica com la... Com el, com a, sí, com aquestes artistes, la Shakira,
3: clar,
0: una Madonna que t'interrompen allà.
3: Sí, una Rihanna embarassada, Rihanna, de cop i sí, volta.
0: Lo veo, Zafiro.
3: Jo t'hi veig...
2: Embarassada jo no estic, ja us dic jo que embarassada no estic.
0: Però
2: ho
0: això...
2: intento, però no quaja.
0: No quaja, però no ha de passar quaja. Això, eh? Parla amb els del rugby.
4: El què? Ah.
0: Tot.
3: El Halftime Show...
2: El, si vaig al rugby, quallarà, vols dir?
0: Tu prova-ho, prova-ho, amb el touch.
3: És touch.
0: Toca.
3: Què?
4: I després què li que hi havia?
0: I després la segona proposta que us porto és el maricor. Si aquest tipus de cosa cos, com els del rugby, no us acaba de convèncer i sou més de cantar sota la dutxa, ja ha començat el nou curs del maricor de mariques del Camp de Tarragona.
3: Que divertit.
0: És un cor masculí gai, que tot just acaba de néixer amb la voluntat de crear un espai que esdevingui molt més que una formació musical, sinó un espai de convivència, de creixement personal, d'expressió artística i visibilització del col·lectiu LGTB. Us pica la curiositat?
3: I tant. Que...
0: Sí,
3: I tant.
0: Doncs mira, atenció, perquè amb el nivell d'exigència que es demana per entrar, zero.
2: Ah?
0: Nena, zero. Bueno, si cantes a la dutxa ja tens una mica.
2: Tens experiència, doncs.
0: Sí,
2: ja
0: sí, bueno.
2: Currículum.
0: Sí, sí. És a dir,
4: a la dutxa i al cotxe.
0: T'ha d'agradar cantar i formar part d'un projecte grupal. Però tenim una directora, la Laia Batlle, que a més d'haver-se tornat una autèntica Marilyn André...
2: Home, quina una!
0: La Zafiro ja la coneix, doncs ens ensenya la tècnica amb molta paciència i un gran somriure que no li falta mai.
3: Però...
4: Estàs parlant de tenim... O sigui...
3: Sí, però... què vol dir això? Ara cantes, també?
0: Sí, sí.
3: Oh, wow!
0: Jo també hi estic ficat.
3: Què dius?
4: Per això diuen experiència zero.
0: Exacte, per això estic allà.
3: Bueno, però... alguna... poder... Mira, a l'acabar la temporada...
0: Ah, bueno. Això ja
3: el típic show de la Zafiro, que fa cantant, poder...
0: A fer-li els coros. Ah. A fer-li els coros. Bueno, el maricor.
2: Disposada, eh? Disposada.
0: El maricor, amb la cama ja. Què volies, quin és jo sol?
3: Sí.
0: No, carinyo, jo solista no. No, coses en grup. Que puguis agafar diversos companys.
2: Com allò que explicaves de Llorenç que va passar, no? O coses grupals.
0: Coses grupals, revolcades grupals. Sí, coses així, doncs això. Bé, una mica... ens ensenya una mica a prendre a poc, i amb molt de carinyo, allò, mica en mica.
3: I tècnica.
0: Exacte, i he de dir que és una experiència superbonica, o sigui, ja no només quedes per socialitzar, que també... sinó que et sents part d'un projecte construït entre molta altra gent com tu en un espai segur i fet per nosaltres. Els assajos són oberts, tots els assajos, per venir a provar, canalla. O sigui, cada 15 dies assagem els dimecres de 8 a 9 i mitja al Centre d'Art La Nau de Valls, que és això de la carretera de Tarragona número 31. Només entre Valls, pel sud, ja ho trobes.
4: Veus? Per fer després el tercer temps.
0: El tercer temps.
4: Que 9 i mitja.
0: Cantant, afinant la gola. El proper assaig serà... Vale? El dimecres 14. És que ho dic tot això perquè no tenim Instagram, de moment, nosaltres encara. Però apunteu-vos-ho, si voleu, el proper assaig és el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El següent serà el 28 d'octubre i així successivament. Vale? O sigui que la porta és oberta a tots els gais, vingueu d'on vingueu, a veure si traiem Instagram, també estireu atents, ja tornaré a dir-ho per aquí. I res, espero en un futur poder donar alguna altra notícia més durant aquesta temporada sobre l'evolució del maricor i a veure doncs, si aconseguim...
3: Un bollicor.
0: Alguna cosa amb la Zafiro...
2: Home, jo estaria interessada només si porteu el faristol.
3: Oh!
2: Si porteu tots faristol, aleshores sí.
0: Vale, doncs ja vindrem.
2: Un bon faristol, nena.
4: Home, i dret.
2: Home, que t'aguanti tot, que t'aguanti tot.
0: Tot dret, allà, molt bé.
2: Aleshores sí.
0: Ja ho comentaré al grup.
2: T'ho comento.
0: Ja en parlarem. Molt bé. Doncs ara, que estem així com una miqueta més entrades en calor, perquè, nena, tu no ho sé, però ara mateix a mi ja m'estan entrant tots els calors.
2: Sentia de parlar de faristol si t'entren les calors, eh?
0: Pues, Zafiro, remulla'ns una miqueta tu, amb l'aigua barreig.
4: Oh!
2: Molt bé, carinyos, doncs tornem a tenir aquí el manual del bon maniquita. I com ja sabeu que ja m'heu aixafat l'exclusiva, he estat a Benidorm.
0: Que fort.
2: He estat amb una companyia hotelera molt famosa, de la qual no diré el nom perquè no paguen. Perquè no paguen. Però allà, clar, he de pensar que Benidorm no és un Sitges o un Torremolinos, per exemple, on hi hagi molta clientela gay. Una no és tonta. I sap anar on hi ha mercat, carinyo. Ja ho heu vist, el mercat.
0: Ja ho heu vist, ja, que s'ha fet el mercat.
2: Sí, sí, sí.
4: D'antiguitats.
2: Ai, sí, d'antiguitats. És veritat, és veritat.
0: Una mica, una mica.
2: Doncs jo, que estava per allà en les meves estances a l'hotel, pensava, com saber si els homes que tinc al meu voltant són o no homosexuals? Oh. Perquè, clar, jo veia molta dona soltera com jo allà, que mirava amb els homes i són o no són homosexuals? Home, si tothom, mica en mica, es torna a dir que...
0: Oh, i tant.
2: Doncs, clar, una ha de tenir ull, ha de tenir ulls. Doncs, carinyo, parlo per les senyores solteres heterosexuals que estiguin sentint-me i que, com jo, hagin estat una temporadeta en un hotel, us aconsello sempre que... Pamela i gran gafa negra, una gran ullera negra de sol per poder mirar allà on te vulguis, sense que ningú se n'adori d'on t'estàs mirant, és el moment perfecte per començar a mirar els comportaments del públic masculí que tens al voltant. Sí? Per tant, jo parlaré, ho faré cronològicament perquè la vostra estança a l'hotel sigui productiva. Començaríem, doncs, a les 8 a.m., l'hora d'esmorzar. L'hora d'esmorzar.
3: Des del bufet.
2: Al marica li agrada la llum del sol. Per tant, si quan tu arribes allà al menjador ja hi és, cuidado! Cuidado, que hi ha molta... Perdona, t'he fet mal, Perín.
0: Quin ímpetu.
2: Home, és que em parlo d'aquestes coses i m'excito. Cuidado, ja m'estan entrant les coses. Cuidado, perquè si està allà, és molt possible que sigui homosexual.
4: D'acord.
2: Si està abans que tu.
4: D'acord.
2: Si està abans que tu. D'acord. Per això és important que arribis d'hora.
3: Les mariques són matineres.
2: Sempre, són molt matineres, són molt matineres. Però, clar, dins del bufet, totes heu anat a un hotel, i com són els esmorzars dels hotels, on hi ha molta cosa per triar.
3: Sí.
2: Doncs aquí és el moment de que una sigui llarga i es fixi en allò que agafa.
3: A veure què.
2: En allò que agafa el candidat, el candidat. Per exemple, si agafa ous amb bacon, no podem determinar res encara.
3: No.
2: Ara bé, si ho acompanya amb algun Frankfurt, alguna botifarra, cuidado, ja sabem que la mariquita tendeix a la forma cilindricofàlica.
3: Sí.
2: Ja tendeix. Però, bueno, podria ser un heterosexual amb molta gana, eh?
3: També
2: podria ser. Vull dir, no ho descartem. Ara, cuidado, si els ous que agafa són ous benedict, cuidado, que aquí hi ha ploma gastronòmica, eh?
3: Ai.
2: Cuidado, si l'ou... És benedit? Sabeu que són els ous benedits?
0: Explica, il·lustra'ns.
2: Són uns ous gordos. Bueno, això no ho puc explicar, que va censurar.
3: Són isrela.
2: Bueno, és una manera de cuinar-los diferent.
0: Però no són ous ferrats.
2: No és un ou ferrat, que és molt hetero. Un ou ferrat és molt hetero. Claro, un ou ferrat a la planxa.
3: Un poixer, no?
2: Aquí l'ou té moltes possibilitats. L'ou té moltíssimes.
3: Crec que et segueixo.
2: Clar, i com més elaborada estigui l'ou, més mariquita és el consumidor. Així que, nena, al tanto, si és un ou ferrat, hi ha més percentatge de que sigui hetero. Si agafa un bol de fruita talladeta amb iogurt i granola, apunta maneres.
3: Quasi 100%.
2: Sí. Home, això un hetero qualsevol, així, bàsic, doncs no ho fa. No, primer no la talla, la fruita, se la menja sencera. I això t'interessa a tu, reina, que se la mengi sencera. El cafè amb llet. Ja sabeu que la bona mariquita fa una clara distinció entre els tipus de llet. La cibada, la soja, la llet d'ametlla... Vull dir, això ja fa homosexual. Ja n'hem parlat d'això altres temporades, eh? Aumenta la probabilitat d'homosexualisme. Si agafa una torrada, al tanto, i veus que hi posa pa amb tomàquet i embotit, apropa-t'hi, carinyo, que és català, segur. Oi.
0: Això segur. Clar.
2: També ens interessa.
3: Homosexual no sabem, però és de la terra.
2: Però almenys podràs parlar català, que nena, a Benidorm tot és anglès i alemany.
3: Sí.
4: Però a Benidorm, a Barcelona i a tot arreu.
3: Això t'anava a dir, que igual també mengen frankfurts, però és que són alemanys.
2: I també podria ser, però jo m'he fet unes feinades per follar en català, allà, carinyo.
4: Tot per la llengua.
2: Tot, sí, ni que sigui, ni que sigui per això.
3: Ha d'anar a Cardemcat.
2: Ara bé, cuidado. Si a la torrada li posa el bocat, carinyo, maricón perdió. Ho sento.
3: Sí.
2: Si hi ha el bocat, carinyo, de calaix a fer, descarta, perquè allà no hi trobaràs res bo, perquè un advocat homosexual...
3: Sí.
2: Després passaríem... Bueno, ara et donaré, reina, una pausa, que no siguis tan tòxica, tan passada, buscant tota l'estona follar, carinyo. Ui, ui, molt... Tenir amor, buscar amor, buscar amor, i que tens a l'amiga allà, pobreta meva, abandonada, borratxa, sí, al bar de la piscina.
4: Jo seria l'amiga.
2: Clar, allà vinga mojitos, perquè tu estàs pensant tot el dia en mullar. Bueno, no passa res, i mentre estàs allà a Benidorm no canvies els llençols per una nit. No passa res. Ara... Tu espera't a la nit, allò de les, a les 11... A la, a, de les 11 en endavant, podríem dir.
4: Que breu.
2: El moment de la copa. Cuidado. Oi, oi, oi. Cuidado. I parlo d'alcohol, eh? Mm-hmm. Perquè si beu aigua, home, serà heterosexual o no, l'home vol hidratar-se, que sí, ja està bé. L'aigua no és determinant.
3: Quina copa es cull, no?
2: Sí, cuidado, que si és aigua amb gas, aquí...
3: Sí.
2: Una mica de mariconisme hi pot haver. Mm-hmm. Però jo parlo d'alcohol, sí? Mm-hmm. Per exemple, si demana cervesa... revisa que sigui negra. Eh? Una bona cervesa negra perquè sigui hetero. Hetero, però hetero en majúscula.
3: No, serà una clareta.
2: No, no, no, mai, mai, no, mai. Si demana un gin tònic, revisa que el faci amb l'Arios.
0: Ostres.
2: Re de Puerto de Índies ni mariconades d'aquestes. No, no, no. Un hetero se fa un gin tònic, eh? Amb l'Arios, allò que et cremi tota, tota
3: la barra. Això no és per netejar la barra, això?
0: Això no és per netejar la barra.
2: Doncs per això, un hetero necessita una bona dosi de...
3: Sí, si no, no li puja.
2: Si no, no li puja, no li puja. Però ara bé, si tu veus que aquell home que tu estàs interessada es demana un combinat, és a dir, un còctel... Carinyo.
3: Ja està.
0: Ai,
3: un margarita, un...
2: Home, home, un margarita, un sex and the beach, oh, sí, un daiquiri, què sé jo...
3: Un heterosexual no ho sap ni pronunciar.
2: Home,
3: directament, clar, no ho pot demanar.
2: No, no ho pot demanar. Si se demana qualsevol d'aquests còctels, carinyo, és... 100%. És 100%. O sigui, ha vist Sexo en Nueva York més vegades.
3: Clar, clar, clar,
2: clar. Clar,
0: sí, és així. Perdut.
2: I sí, cuidado, com ja decideixi posar-li el parasol, reina, que no tens ulls a la cara, que t'ho està dient. Ho té aquí escrit.
0: No hi ha res a fer.
3: Està jugant a ser Sarah Jessica Parker.
0: Clar,
2: clar, per això mateix. Així que, reines, si vosaltres heu estat o estareu en una estança, en un hotel, i veieu que hi ha molt de moviment d'homes, seguiu els meus consells i així ataqueu, ataqueu, allà on... Però també que us dic una cosa, que si resulta que si a la persona a la que entreu, a la que tireu fitxa, no és del col·lectiu, tampoc passa res, eh? Bueno. Vull dir que últimament la gent està molt susceptible amb el tema.
3: No passa
2: Vull
3: res.
2: Dir, no passa res, pensa que... Pren-t'ho... parlo per ell, eh? Per l'home.
3: És un compliment.
2: Clar, pren-t'ho com si fossis com la salsa romesco, clar, que combines molt bé amb la cara i amb el peix.
0: Ai, clar, vull dir, jo m'agrada això.
2: Clar, és un complit, és un compliment. Vull dir que no passa res. Molt I bé. Per la resta, que continua pensant, que jo m'ho invento tot, i jo som molt sàvia, carinyo, feu-me cas, que tinc molt de recorregut, com diu la dita, mica en mica, tothom es torna a rica.
4: Bravo,
2: Tino!
4: Molt bé!
2: Que, veieu, que jo faig la feina fins i tot en estant de vacances.
0: Ja ho veiem,
4: no, no,
0: ja.
4: No, no.
3: Has d'aprendre a desconnectar, eh?
0: És bueno, que això però, és treball de camp.
2: És que no puc, és que a mi ma pare em diu vull saber més, Zafiro, vull saber més, vull ser el millor mariquita.
3: Ja estàs amb la gravadora, no?
2: Clar,
3: idea,
2: no
3: idea.
2: No puc evitar-ho, no puc evitar-ho, no. Però jo em dec als meus fans.
0: Clar.
4: Oh, els fans.
0: Informació de servei, sempre necessària.
4: Escolta'm una cosa, tu has parlat de que has treballat.
2: Sí.
4: Jo també.
2: Has treballat també, oh,
4: nena? Sí. Eh? Sí.
0: No esperàvem més.
2: Una miqueta.
4: No entre festa i festa... Ah.
2: Se treballa.
4: Ei. Claro. Ah,
3: la Maria cotitza.
0: Hombre.
4: Tu per què?
0: Tu prens cervesa negra?
4: Jo prenc moltes coses.
2: No se'n recorda. No se'n recorda el que... que sí, que no te'n recordes del que has pres. Bueno, ja està bé. T'ho has passat bé.
0: No me'n recordo el que prenc.
4: Bueno, aquest no és el tema.
2: No és el tema. No és el tema.
4: De Firo. No, no, no. Aviam, qui no ha tingut aventures a l'estiu?
0: Oh...
4: I parlo de qualsevol aventura, que ja sé per on aneu.
0: Clar.
4: Sempre hi ha històries per recordar i d'altres que fins i tot les tens borroses. Mm-hmm. És per això que jo he sortit al carrer, aviam què m'explica la gent d'aquest estiu. Així que, vídeo, sisplau.
5: Una cosa, que ha tornat als safareigs i això vol dir que torna a la rutina. Estem al setembre i això vol dir que és moment de parar i reflexionar sobre com ha anat l'estiu. És per això que avui estic al Vendrell, perquè la gent em posi el dia de com ha anat el seu estiueig. Acompanyeu-me. Hola!
6: Bon dia!
5: Bon dia i bona hora!
6: Bon dia, carinyo!
5: Què, com esteu?
6: Assentats.
5: Ah, molt bé, això, a la fresca. Molt bé. Una cosa, com ha anat l'estiu?
6: Mira, anem fent, aguantant molta calor.
5: Home, aquest... Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
7: Déu-n'hi-do, ai, Déu-n'hi-do, eh? Jo em ressego a l'encostipada en la calor.
1: Muy bien.
5: Sí? Sí, corto. Para ti ha sido corto.
1: Como siempre.
5: ¿Cuánto harías de verano? Al revés, a lo mejor, de septiembre a mayo.
1: Efectivamente. Trabajar lo que son 2 meses y lo demás todo verano.
5: Exacto.
8: Molt bé, molt bé.
5: Sí?
8: Sí, molt contenta. O sigui, ara la rutina, mandreta, eh?
5: Costa, eh?
8: Sí. Costa.
5: I algú a destacar de l'estiu?
8: Molt divertit, la festa, poble.
5: La millor festa major?
8: El Vendrell, 100%.
5: Oh, d'on ets tu?
8: El Vendrell, el Vendrell.
5: És un òpti.
7: Que s'acabi aviat. Que s'acabi aviat l'estiu. Que no duri, que no duri.
9: Gana que s'acabessi, perquè no es podia resistir aquesta color, eh?
5: No, ja, ja. I la festa major, com ha anat?
7: La festa major? No hem sortit massa per la festa major. No, s'hem guardat a casa. A la nit, sortir una miqueta a la nit. Però, esta nena, de dia això ja era insuportable.
1: Poquita.
5: Poquita?
1: Poca, poca.
10: Bueno, este sí que està de fiesta, sí.
5: A ver.
1: No, jo poca.
5: I tu?
10: Yo acabo de ser padre, o sea que estoy jodido. Poca bueno, fiesta. Bueno, fiesta por las noches, pero de otra forma.
5: Sí, ¿no? De otra forma.
10: Sí.
5: Has cambiado la cerveza por el bibi.
10: Sí, las dos cosas. Una mano en una cosa y otra en otra.
5: Oye, si es así, ni tan mal, ¿no? Para compensar.
10: Claro,
8: sí. Al voltant, sí. Calafell, Llorenç, Arbós, Vilafranca, la Bisbal, Vilanova.
5: Hi ha alguna cosa que t'arrepenteixis que hagis fet aquest estiu?
8: Zero, res. Tot ben escollit, tot ben fet.
5: Escolta, quina sort, jo hi ha vegades que dic, Maria, tio, ho podria haver estudiat, això. S'han de canviar això de la festa major, els horaris, sí, no?
7: Hauríem de fer per allà el desembre, la festa major.
5: Hòstia! Bueno, podem tornar a fer festa major d'hivern i festa major d'estiu.
7: Ah, bueno, sí, també. Sí, perquè per la fira serà com una festa major de calor, eh? Perquè no t'ho pensis.
5: La fira, prepareu-vos per la fira, perquè serà grossa.
7: Serà coenda, eh?
8: No, molt bé, molt contenta de l'estiu. Ojalà durés més, però bueno. També s'ha de treballar, s'ha d'estudiar.
5: S'ha de guanyar diners per després gastar-nos-els a l'estiu, no?
8: Correcte.
5: Bona l'estiu, que tot a coca viu. Rori, rori, rori, tritapiro, rori, rori. S'ha acabat l'estiu, però tinc una notícia molt bona a donar-vos, que és que ve el fred. I què vol dir que vingui el fred? Que ve Nadal, ve Nadal, ve Nadal, ara ve Nadal, xx, matarem el gall, xx, ja ho dic jo, Pepa, li darem un tall, xx, ara ve Nadal.
3: Bueno, però ai, no ens hem de saltar la tardor, que a mi m'agrada.
5: No, ja, la castanyada, jo ja me l'he passat.
0: Ella va a tiro suelto, sí.
5: És que m'encanta. Bueno, jo és que m'ho passo molt bé, jo. Jo agafo el micro, jo...
3: Bueno, jo crec que has nascut per ser reportera, Maria.
0: Sí.
3: De veritat, ho fas molt bé.
5: Moltes gràcies, aviam si el sou també és el mateix.
0: A veure, home, la gent t'agafen i t'acullen bé, eh? Això és
5: no, notes, sí, és molt guai, la gent.
2: A mi m'hagués agradat que qualsevol del que haguessis entrevistat, aquests xicots que en sortien, que diguessin, he descobert que sóc homosexual aquest estiu. Uau. Imagina, això que...
5: Ai, tant de bo,
2: que sí?
3: L'estiu de la meva vida.
2: Que sí? Quantes mariquites hauran sortit de la cova aquest estiu?
0: Ai, vés a saber.
3: Ah, moltes, segur moltes. Sí. La calor
5: les
3: treu fora.
2: Sí?
5: Sí, ja t'explico coses.
2: Tens el seu número de telèfon.
5: No, res, això, que jo volia preguntar una mica de l'estiu i veig que... Bastant bé, molt calorós, tothom diu el mateix.
3: Sí,
5: no sé si és molt calorós pel sol, pel llit, perquè a vegades el llit és molt petit i massa gent.
0: Ah, també.
5: Saps?
0: Tot plegat, sí.
5: I ja està, fins aquí, i ja ens tornarem a trobar, eh?
0: Bueno, tu ves sortint al carrer i ves fent les teves cosetes,
5: sí,
0: no?
5: Sí,
0: aquí encantats de veure-ho. I em sembla que s'està acabant el temps del sant
2: fred. És que passa que volant. Fort.
0: Jo m'estaria aquí, és que clar, jo quan ja ve la secció de la Maria dius, és que no, ja deu quedar poquet i ja està.
5: I jo, em sap greu, però us he de donar una notícia.
2: Oh, què te passa, nena?
5: Abans de res, com he dit, tinc una notícia a donar-vos.
2: Ui, que nena, te'l poses tan seriosa, m'estàs espantant.
5: Sí. I aquest estiu, i aquest hivern, aquesta tardor, tot l'any que ve ara, estaré tan enfeinada en projectes.
0: Oh. Ai, Maria.
3: És que se't dona molt bé la reportera. Se't rifen.
0: No, però em sembla que no va per aquí,
5: no.
0: Eh?
3: No.
0: Ai,
2: nena.
0: Però que aquesta nena la tenim, que no sabem la joia que tenim aquí, perquè està sol·licitadíssima.
3: No, però per això dic, per això, que se la rifen a tot
0: per
3: arreu,
0: això,
3: que
0: això,
3: l'hem de dividir.
0: Que clar.
5: Per això, i com que m'he de dividir, no podré estar a tots els episodis.
0: Oh.
5: Però això no vol dir
4: que jo marxi absolutament.
0: Ah, no està de cuerpo presente.
4: No està de cuerpo presente, però jo sortiré al carrer i sortiré a preguntar a la gent, eh?
0: Molt bé.
4: Vull dir, això ho tindreu.
3: Molt bé.
4: Ara, jo aquí sentada, bueno, no.
0: Aniràs venint, però...
4: No, sí, jo aniré venint. Però bueno, més raó perquè ens envieu missatges, eh? Que em dieu que em trobo a faltar.
0: Sí, doncs sí. No? Per no sentir tant que no hi ets, per no trobar a faltar tant la teva presència, la gent del públic et pot enviar missatges per Instagram, pel formulari que tenim encara penjat a l'enllaç de la biografia que ens poden llegir, enviar i explicar coses.
4: Pel TikTok.
0: No? Pel TikTok,
3: és que
0: no
3: vols esperar.
0: Clar, i si la veieu pel carrer, aneu-la a buscar, perquè si la veieu amb el micro a la mà, és
4: també,
0: que us estarà
4: també,
0: buscant
4: també,
0: a vosaltres. O sigui que...
4: Total.
0: Molt bé, tu encantada, no?
4: De... Jo sempre encantadíssima de llegir-los, els missatges que arriben. Moltes gràcies.
0: Pues nosaltres encantats de que estiguis tan ocupada, però que no deixis els safrets.
4: Ah, no, això mai.
0: Present d'alguna manera o una altra.
4: Sí.
0: I també volem informar els espectadors de que, si ho heu notat, els safrets d'aquesta temporada ha tingut una petita modificació amb l'horari d'emissió, perquè a partir d'ara, aquesta tercera temporada, els safrets s'emetrà al tanto, agafeu agenda i apunteu bé, s'emet els divendres a 11:15 per Televisió El Vendrell i a Spotify i a 11:00 de la nit a Ràdio El Vendrell. Els divendres, cada 15 dies, com sempre.
3: Bueno, doncs llavors, res més a dir ja, que ens veiem d'aquí 2 setmanes per al següent episodi.
2: I sobretot, carinyos, porteu-vos bé, o millor que no. No, porteu-vos malament i ens ho expliqueu.
4: Això.
2: Eh?
4: Sí. Sempre el just i necessari.
2: Sempre. Perquè ja ho sabeu, que, ai, senyor...
11: Tanta roba i tan poc sabó!
0: Adéu!
4: La pròxima!
12: La una
13: i Roncola. Aquí van fortes.
14: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
15: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12:00 a 1:00 del migdia i en repetició diumenge de 11:00 a 12:00 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem de nou. Nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Com no, sempre en directe i sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Quan passem 2 minuts a les 9. Volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, si ens deixeu, si ens ho permeteu. Són aquestes gairebé 3 hores de ràdio senzilles, properes, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i amb moltes ganes d'explicar-vos moltíssimes coses, de veritat. A més, avui ja és divendres. Divendres plujós, sí, però és divendres. 2 d'octubre, programa número 4037. A més, si voleu participar, total interacció, ens podeu ja enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o en qualsevol moment del dia, un correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, important conèixer la previsió del temps i les pluges, com han de continuar aquestes pluges. Hem preparat una primera cançó, l'hem triada, vaja, l'escoltarem, això ens posarà ritme, ens ajudarà a anar de ple cap al contingut informatiu i cap a l'actualitat. També a Punt Esportiu amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. També ho podem entomar com això, aquesta primera part informativa que ampliem amb aquesta connexió més global, més general. Però després del butlletí de les 10, segona part de programa i més coses. Secció habitual cada setmana, secció literària a Calaix de Lectures amb la Montse Porcel. I també ja secció d'informació de servei clàssica i habitual cada setmana. Tota la informació que ens arriba des de l'altaveu jove del Baix Penedès, és a dir, des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I també hem de conèixer les estrenes i les recomanacions cinematogràfiques que ens aporta la Belarus. A les 11 actualitzarem les notícies i ja saltarem cap a la tercera i última part, encara amb més coses, eh? Avui toca Salut Comunitària, aquest espai de salut importantíssim a través de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I, de fet, hem de parlar de la nova campanya de vacunació que crec que comença ja... Comença ja aquest proper dilluns, dia 5. Així que important conèixer els detalls de com és aquesta campanya, a qui va adreçada i qui es pot vacunar, en certa manera. I després d'això ja ens quedarà una bona estona, com és habitual, per la participació, per les trucades i aquesta part final que sempre aprofitem per parlar amb vosaltres, per saludar-nos, perquè ens demaneu cançons i acabar això amb bon peu i amb bona selecció musical, si cal. Gràcies per ser-hi, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. I sempre ho recordem, això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, només començar, i sobretot de les pluges. Mar Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Torna a ploure.
1: Torna a ploure, exacte, i podria anar augmentant aquesta situació a mesura que avanci la jornada. A hores d'ara, les precipitacions més importants estan situades a l'extrem sud del país, podríem dir que del Baix Camp cap al sud, amb acumulacions que puntualment ja superen els 100 a 150 litres d'aigua per metre quadrat, però tot plegat això podria progressar de cara a mig matí i migdia cap al nord. Evidentment, ni de lluny amb tanta intensitat, però atenció perquè, insistim, tenim el mar tan calent que se'ns formen aquestes tempestes inesperades, entren de mar cap a terra, per tant tenim aquí un viver de generació de tempestes que de vegades ens porta una miqueta de corcoll, però vaja, tot i que ara la pluja que cau és en conjunt minsa i així s'ha de mantenir durant bona part del matí, no descartem que de cara a les properes hores pugui intensificar-se una miqueta més, perquè ja veiem que comença a pujar de latitud i pot amagar, doncs, algun xàfec puntual amb una miqueta més d'intensitat i una generalització de les precipitacions. Tot així, ara veiem que plou, hi ha un forat que sembla que arribaria cap a les 10 o 11, però de nou s'hi pot tornar a posar a partir de migdia. Per tant, moltíssima precaució durant la jornada d'avui perquè s'ha de mantenir el temps canviant, variable i molt inestable. I de cara al cap de setmana no acaba de fer net del tot. Seguim parlant d'una situació marcada per la inestabilitat. Sí que és cert que els models a dia d'avui, tot i que no són gaire ambigus, però sí que ens obliguen a tindre una miqueta de precaució, ens marquen un dissabte variable a primeres hores, amb probabilitat d'algun ruixat residual encara, però sembla que a partir de migdia de dissabte la situació tendeix a tranquil·litzar-se i tindrem una segona part de dissabte una miqueta més tranquil, una miqueta més estable, amb més variabilitat i amb menys inestabilitat. Mantindríem la situació cap a l'extrem sud del país. I diumenge, a dia d'avui, que ja és molt agosarat, tal i com està la situació de canviant, perquè els models es van actualitzant cada 6 hores i ens diuen coses diferents del que veiem abans, és molt agosarat, però sembla que diumenge es mantindria també molt la inestabilitat. Podríem tindre una nova tongada de precipitacions, hi ha una situació d'inestabilitat marcada amb una nova entrada de vents de component marítim i, per tant, diumenge també, a dia d'avui, els models ens donen notable inestabilitat. Però, insistim, Pere, agafem-ho amb totes les pinces del món perquè ens complica veritablement la situació perquè fer aquestes previsions a tan llarg termini, tal i com està la situació, és bastant complicat.
0: És complicat, això s'ha d'anar seguint l'actualització,
1: doncs,
0: en diferents punts.
1: Sí, sí, 2-3 cops al dia, per anar bé. Imagina't fer una previsió de divendres a diumenge amb tot el que tenim a sobre. Totalment agosarat.
0: De moment ens quedem amb aquesta primera actualització a la calaixera, però també ho piquem a l'audiència que et segueixi i que escolti la teva actualització dins els informatius de la ràdio i també de la televisió.
1: Això mateix.
0: Actualitzem temperatures, Marc?
1: Ara mateix comparteixen 21 graus com a Ruga, Cunit i el Vendrell, 18 a la Bisbal, 16 al Montmell, 17 a Banyeres i 17 a l'Arbós. I de precipitació, de moment, minsa, un litre a Cunit, 6 dècimes al Vendrell, un litre a la Bisbal, un litre també a l'Observatori del Montmell. Però vaja, que això pot anar sumant i atenció, com diem, durant aquesta migdia tarda que es pot reactivar una miqueta més de precipitació.
0: Bé. Gràcies, Marc, per tota aquesta informació. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i dilluns ho podrem valorar.
1: Així ho farem. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: És divendres i avui, per començar musicalment parlant, anem cap a una mica el rock més alternatiu, no? Són Los Enemigos, En alguna realitat.

0: En alguna realitat, Los Enemigos és la cançó d'avui divendres, en directe i en proximitat. Sempre, sempre ho repartim a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts, notícies. L'Ajuntament del Vendrell ha remodelat el seu servei de suport psicològic i si des de la pandèmia se centrava en la franja de 16 a 30 anys, a partir d'ara s'amplia la totalitat de la població adulta. Un programa que s'incorpora a la xarxa Àncora i que seguirà treballant per al benestar emocional de la població de la vila i el seu entorn. Aquest és un servei de suport psicològic impulsat per la Federació de Salut Mental de Catalunya, que també imparteix a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, el Baix Llobregat i a Terrassa. Així ho destaca, podrem escoltar ara la regidora de Salut Mental de l'Ajuntament del Vendrell, Montserrat Martín.
2: El més important és poder ampliar a tota la població perquè hi havia aquesta demanda. Sobretot també molt important que serà també una atenció a famílies, a les famílies de malalts de salut mental. Hi haurà un acompanyament i una atenció amb aquestes famílies, que això també és l'altra part important que moltes vegades ens oblidem, val? I això, sobretot que sigui oberta a totes les edats i també doncs aquesta ampliació d'horaris.
0: El servei, escolta'm doncs, dona pas a l'Àncora, un programa per al qual caldrà demanar cita prèvia i que el Vendrell s'impartirà de la mà del Club Social El Llorer, un recurs que per a persones amb trastorn mental saber que ara s'afegirà a la seva cartera de serveis aquest suport psicològic a la població adulta al municipi i rodalies, i tot plegat en un entorn de creixement demanda d'atenció professional producte, almenys en part, del tractament de certs tabús. Una de les psicòlogues participants d'aquest projecte és l'Helena Mariner.
3: I sí que és veritat que estic veient que comencen a trencar una miqueta certs prejudicis, també, per exemple, en el sentit de que comencen a vindre més, en una qüestió de gènere, comencen a vindre més homes a teràpia, també senyors grans ja d'una certa edat, que abans potser hagués sigut impensable que volguessin fer-se càrrec de la seva salut mental i que ara són capaços de dir, ostres, necessito ajuda.
0: L'espai Àncora, doncs, pretén contribuir a la millor gestió emocional de tota la població del Vendrell a partir dels 16 anys, més enllà dels centres de salut mental adscrits a la xarxa de sanitat pública. Una manera de reduir temps d'espera i de rebre, en una sèrie de visites gratuïtes, un suport imprescindible i cada cop més necessari. I la regidoria de Feminismes del Vendrell ha posat en marxa un casal de conciliació per als dies de lliure disposició a les escoles. El casal es farà els dies 13 d'octubre, 2 de novembre i 7 de desembre a l'Escola Marta Mata i a l'Institut Escola de Coma-ruga, en els horaris habituals de tots dos centres. Així ho anuncia la regidora de Feminismes, Sílvia Vaquero.
4: Un nou projecte que era el d'abordar els dies de lliure disposició de les escoles del Vendrell, doncs perquè sabem i som conscients, perquè doncs parlem amb les famílies, parlem amb moltes mares, nosaltres mateixes doncs també, moltes de nosaltres al llarg de la nostra vida se'ns ha plantejat aquest problema, i el problema és el següent: què fem amb els nostres fills i filles el dia que al Vendrell doncs hi ha lliure disposició, aquests dies que les escoles trien doncs per tal de que siguin festius, però la vida laboral i el dia a dia de les famílies doncs continua.
0: Les preinscripcions ja són obertes al correu electrònic de la regidoria de Feminismes, aquest casal de conciliació, que també contempla l'horari de menjador, tot i que nens i nenes hauran de portar cadascú de casa seva la carmanyola. Més qüestions, altres notícies destacades. La Fundació PINAE ja ha formalitzat aquesta setmana els convenis amb entitats penades en cas amb la 8a edició de la convocatòria d'Impuls al Territori. Dels 38 projectes seleccionats enguany, i n'hi ha 8 a la comarca. La dotació total d'aquests ajuts és de 700.000 euros que han de permetre desenvolupar iniciatives socials, inclusives, culturals, esportives, mediambientals i també de recerca. En Joan Melero és director general de la Fundació PINAE.
5: Enguany és una convocatòria molt especial per a la dotació, perquè era una dotació de rècord. Vam arribar a 700.000 euros de dotació. S'han presentat 114 projectes i hem pogut seleccionar 36 de les línies d'acció social, cultura i esport inclusiu, medi ambient des de la perspectiva de sostenibilitat i preservació, i especialment la última línia, que era investigació i recerca biomèdica i social. Estem molt contents perquè ja veureu que avui presentem, a més, cadascuna de les entitats, tindran el seu moment de glòria a través de la presentació, i podreu visibilitzar durant tot aquest any tota l'evolució, perquè ara comença el gran repte d'iniciar els projectes i, per la part nostra, d'acompanyar-los i fer-los més fàcil el camí, no?
0: Un és el projecte Polígons Inclusius 2.0 de l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona, que treballarà per millorar les oportunitats laborals de persones en situació de vulnerabilitat. Un altre és el de la Societat Cultural Recreativa de la Torregassa, que es diu Torregassa Viva, iniciativa que combinarà cultura, salut i participació ciutadana. L'entitat Diumenge en Marxa, també de Sant Jaume, desenvoluparà el projecte Comunitat contra la Pobresa Energètica, centrat en les energies renovables. L'associació Món Inclusiu de Calafell posarà en marxa el projecte anomenat de les necessitats a l'acció, iniciativa destinada a conèixer millor les necessitats de les famílies vinculades a la neurodiversitat per millorar el seu acompanyament. Un altre projecte que compta amb el suport de la Fundació PINAE és el Checkpoint Penedès del Centre Excursionista del Penedès, que organitzarà curses d'orientació per a joves. I també en rebrà un ajut de PINAE el projecte Arc i Vida de l'entitat Penedès contra el Càncer, que fomentarà el tir amb arc com a activitat física que ajuda les persones que pateixen càncer de mama. A l'àmbit ambiental, el grup ecologista del Vendrell rebrà suport econòmic per treballar la biodiversitat de l'espai de les madrigueres a través de la pastura regenerativa. I també centrats en el territori, en la comarca, l'Ajuntament de Calafell ha adjudicat per 240.781 euros el contracte per traslladar fins a 20.000 metres cúbics de sorra de l'entorn del port de Coma-ruga fins a les platges del municipi. L'actuació també inclou treballs de condicionament dels arenals. El trasbassament de sorra entre Coma-ruga i Calafell, que ja s'ha fet en altres ocasions, el 2024, per exemple, l'Estat va portar 20.000 metres cúbics de sorra a les platges de Calafell després dels anys provocats pel temporal Nelson. El darrer episodi, aquesta primavera, va estar marcat per la presència del corriol Camanegre. El Ministeri de la Transició Ecològica havia iniciat un altre trasllat de sorra des de Coma-ruga cap a Calafell, però els treballs es van aturar després que els agents rurals detectessin polls d'aquesta espècie protegida a la zona. L'actuació estatal preveia portar 15.000 metres cúbics de sorra a Masmel, però finalment no es va poder completar. I l'Ajuntament de Calafell, que anuncia que s'ampliarà el pont de Masmel sobre la C31 a la via del tren, construcció que comunica el Masmel amb la platja i amb Segur. L'actuació ha estat acordada en el darrer ple municipal amb l'aprovació d'una modificació del pla general del municipi que inclou altres actuacions urbanístiques que han de transformar aquesta zona. L'anunci arriba mesos després que veïns de la zona presentessin davant d'un probable enderrocament de pont vinculat a la transformació de la carretera. La reforma del pont ha de servir per ampliar-lo amb voreres de més capacitat i també carrer al BC. I aquest cap de setmana els castells prenen tot el protagonisme. Arriba una nova edició bianual del concurs de castells de Tarragona. Com bé sabeu, els nens del Vendrell, que encaren aquest concurs de demà dissabte amb ganes de donar-ho tot. Els de la camisa vermella han afrontat una setmana intensa d'assajos per aquesta jornada marcada, com dèiem, cada dos anys en vermell. El calendari de la colla, que enguany a més coincideix amb el centenari de l'agrupació. Una diada on els de la camisa vermella miraran d'anar a màxims. La presidenta dels nens és la Carmen Montesinos.
6: Doncs setmana de concurs i la colla ja està escalfant motors des de dilluns. Aquesta setmana fem tres assajos, setmana potent per preparar la jornada de dissabte. I res, és una fita que sempre marca el calendari casteller cada vegada que la temporada és temporada que coincideix amb any de concurs, doncs sempre hi ha moltes ganes i arriba la data amb moltes ganes també de compartir-ho amb el poble. i amb tota la gent del Vendrell.
0: Dilluns, dimecres, divendres, ha estat una setmana amb 3 dies d'assajos, que era el d'avui, bàsicament, on la colla fa una crida a tothom a participar-hi, sobretot a fer pinya per completar la millor de les actuacions.
6: Doncs esperem que la gent que ens ha anat acompanyant durant tot el centenari també vulgui sumar-se en aquesta jornada del concurs, que bueno, serà molt especial, perquè sent l'any del centenari, anar al concurs és com una coincidència que hem de fer especial, i tenim moltes ganes d'arrossegar moltíssimes camises i moltíssimes samarretes de tant d'afició com de gent que ja ve o gent que li agrada venir ara per final de temporada.
0: L'assaig general d'avui divendres començarà a 2:15 de la nit, dient que també es lliurarà una samarreta commemorativa del concurs. Una bona oportunitat per acabar d'apuntalar una actuació on, si tot va bé, podrien estrenar-se enguany el 7 de 8 i el 5 de 8. Tots dos castells que s'està treballant amb força des de fa setmanes i que, independentment de demà dissabte, també podrien provar-se de cara a Fira, just on farà 100 anys que tot va començar. I parlant de fira, el Vendrell dona el tret de sortida avui divendres a aquests actes previs a la Fira de Santa Teresa, que celebrarà del 9 al 12 d'octubre, la setmana entrant, amb el maridatge gastronòmic del col·lectiu Terra i Taula avui mateix. La proposta tindrà lloc a les 8 del vespre al Museu 10 i promocionarà els productes del territori a través d'un recorregut gastronòmic amb diferents elaboracions i vins escumosos de cellers de la zona. La ballada inclourà 5 propostes gastronòmiques elaborades per diferents establiments i professionals, un tast inicial d'olis de Torclum i els plats del xef David Barnett, del restaurant Ull de Llebre, del restaurant Petit Bistró o de l'obrador de l'Oriol Rossell. El menú recorrerà diferents sabors i productes de temporada amb elaboracions com una iserna de llotja amb moniato i codony, una bomba de fricandó de vedella, una galta ibèrica amb moniato i bolets i, per acabar, una proposta dolça amb fruita de temporada. El maridatge inclourà una selecció d'escumosos i vins com el pulmó de la finca Mas Perdut, el xarlot d'Uidàvins, l'endogen negre Samsó i el mos de vins l'Apical. Amb aquesta activitat, el Vendrell dona inici al programa previ de la Fira Santa Teresa, que s'inaugurarà el divendres 9 d'octubre, amb una proposta que combina gastronomia, productes de proximitat i cultura del vi. Les entrades per avui es podrien adquirir fins aquest dijous, així que a hores d'ara doncs no hi hauria temps de poder adquirir-les, tot i que si hi ha alguna disponible us podeu posar en contacte amb el Museu 10 i poder preguntar-ho. I el Vendrell celebrarà aquest diumenge la 54a edició del concurs de colles sardanistes amb la participació de 22 colles de totes les categories arribades d'arreu de Catalunya. El concurs l'organitzen els dansaires del Penedès amb el suport de l'Ajuntament. Es farà a la plaça Tobies i començarà a partir de 5:45 de la tarda.
7: Serà molt maco perquè vindran 22 colles d'arreu de Catalunya en totes les categories, des dels alevins, infantils, juvenils, grans i veterans. Això doncs val molts diners, aquest acte, en tantes colles, i doncs al darrere hi ha el suport de l'Ajuntament, evidentment, si no, no es podria fer.
0: Joan Morros, responsable dels dansaires i de Foment sardanista. La música anirà a càrrec de la Cobla Reu Jove. En el cas de pluja o d'altres complicacions meteorològiques que poden succeir, el concurs es traslladarà al pavelló de l'Escola Àngel Guimerà. L'activitat forma part del programa de la Capitalitat de la Sardana del Vendrell. I per avui divendres, proposta teatral, l'obra Loop, que arriba, com dèiem, aquest vespre al Teatre Àngel Guimerà.
8: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps.
0: L'obra començarà a partir de les 8 del vespre. Es tracta d'una proposta intensa i emotiva que vol fer reflexionar l'espectador sobre els vincles entre pares i fills. L'autor de la peça és en Ramon Madaula, que també hi actua al costat de la Júlia Genís en un muntatge dirigit per la Mònica Bofill. L'OP és una de les propostes que formen part del circuit Què diu que fan, escenaris de la Catalunya Sud.
9: Quina barra que té.
0: Entrades disponibles, com sempre, dins el Temporada, a través d'internet, el temporada.cat, de manera presencial al matí dels divendres, és a dir, avui, a partir de les 10 del matí fins al migdia, a la recepció de l'Escola Municipal de Música a Pau Casals, o una hora abans que comenci l'espectacle, això sí, sempre i quan l'aforament ho permeti.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
9: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Un minut i dos quarts en punt de 10.

0: doncs vau acabar la pretemporada doncs, amb aquest empat contra el Perafort, que no sé amb quines sensacions vau acabar.
1: Bueno, pues la verdad que un rival al cual pues conocíamos de la temporada pasada, un partido que teníamos fuertes expectativas para poder acabar invictos, esperábamos algo más de este partido. Este último partido de pretemporada no pude estar con el equipo por temas de compromisos personales y demás, estuvo parte del equipo técnico dirigiéndolo y demás, y bueno, y al final pues fue un partido, por lo que me han comentado mis compañeros, fue un partido de muchas idas y venidas, quizás un poquito más de falta de exigencia por nuestra parte, ¿de acuerdo? Y eso pues le dio un poquito de alas al rival para igualarnos permanentemente e incluso una buena parte del partido ir a remolque con el marcador en contra.
0: Com dèiem, doncs ja s'ha acabat la pretemporada. No sé quin balanç faries de tot el que heu viscut aquestes setmanes.
1: Pues bueno, al final han sido 5 semanas de pretemporada, han sido 5 semanas donde el esfuerzo y el sacrificio por parte de los jugadores ha sido muy amplio. Sí que es cierto que era necesario hacer una pretemporada tan larga porque más del 50% de la plantilla se ha renovado, necesitamos practicar y probar muchas diferentes cosas y el resultado ha sido positivo. Hemos tenido partidos de toda índole, no hemos conocido la derrota, eso ha sido un dato súper muy significativo y a favor nuestro, y la verdad que el equipo lleva con una mentalidad muy fuerte, viene muy motivado y tenemos fuertes expectativas para este año de hacer las cosas muy bien.
0: El primer rival que doncs, serà aquest diumenge a Bellvei, un equip que bé, doncs, l'any passat doncs, va tenir problemes perquè es va haver de retirar a mitja temporada de tercera catalana. Enguany, doncs, en principi, doncs, té una sanció que no li permet pujar, per tant, això és una arma també de doble tall, no? Perquè al final és un equip que va sense pressió, que a més ara també té doncs, gespa nova al seu camp, per tant, bé, doncs, és un partit que al final, doncs, segurament, doncs, vosaltres sí que teniu més obligació d'intentar treure els 3 punts, no?
1: Así es, nosotros es un equipo que está totalmente renovado, no tenemos ningún input por parte de ellos de lo que juegan o cómo, cuál es su estilo de juego. Un campo con césped nuevo, con una experiencia que tenemos cero porque no hemos jugado ninguno en este campo, y frente a este rival que se ha reforzado y se ha hecho un equipo prácticamente de cero este año, de acuerdo, pues la verdad que no tenemos demasiadas indicaciones de cómo te podemos o podemos trabajar. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros vamos a salir de inicio, vamos a intentar salir a por todas, poner de manifiesto todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas e indudablemente pues ir a por el partido y poder obtener estos 3 puntos que son muy valiosos en la primera jornada.
0: Doncs perfecte, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, fer una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga, que, com diem, serà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Bellvei. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'Ai Vendrell masculí. Aquest diumenge, els jugadors d'Ignasi Morales, que estaran a la Lliga, a la pista del Tarona Bàsquet, en un partit on anaven gairebé sempre per darrere el marcador, però finalment doncs, a l'últim quart doncs, ja aconseguim donar-li la volta, de fet fins i tot ja als últims minuts del tercer quart amb un parcial de 0-7 i finalment doncs, acaben aconseguint doncs, aquest primer triomf per 57-67. Per parlar de com va anar tot plegat, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Ben important, no?, doncs, poder començar amb victòria més fora de casa, no?
2: Sí, importantíssim, donat a la situació que tenim una miqueta de l'equip, que sé que ho dic cada setmana, però tenim baixes encara. Aquesta setmana en retorna hi ha un jugador que estava treballant i que s'incorpora ja a partir d'aquesta setmana. Tenim algun jugador encara tocat i lesionat, i importantíssim sempre sumar i començar amb bona dinàmica a la Lliga, i sobretot fora de casa, que sempre és un valor afegit.
0: A més, l'equip que va demostrar doncs, capacitat de resiliència, no? Perquè, doncs, com deia, no? Doncs va anar per darrere una bona part del partit, i no sé si aquest parcial de 0-7 al final del tercer quart doncs, és el que us va fer creure que es podia guanyar, no?
2: Sí, la veritat és que l'equip es va mostrar mentalment molt, molt bé. Sí que és veritat que no vam entrar bé en el partit. El primer quart ens va costar defensar sobretot el seu tir de 3, ens vam quedar una miqueta enfonsats i ens va faltar un pèl d'esforç per contestar aquests tirs de 3 que ells van tirar còmodament i, a més, amb encert. I ens van obrir aquest parcial de 10-12 punts entre el primer i el segon quart, que, bé, doncs, va fer que comencéssim el partit una miqueta, no sé si amb dubtes o, bueno, una mica de menys d'energia.

0: Després sí que és veritat que el segon quart nosaltres doncs tenim un bon segon quart i també els hi contestem a partir dels triples i igualem una miqueta el partit de la mitja part. I després va ser un tu a tu en el que ells es posaven dos amunt, empatàvem, nosaltres dos amunt, i al quart sí que doncs, nosaltres agafem una miqueta d'escletxa i sí que és veritat que ells ens fan un petit parcial on ens intenten enganxar una miqueta, però l'equip demostra molt de caràcter, sobretot a nivell defensiu. Sí que a nivell ofensiu doncs, vam tenir moments de més encert i menys encert, però a nivell defensiu la veritat és que molt content perquè l'equip es va remengar els pantalons i va apretar les cames per doncs, intentar que bueno, fer un esforç col·lectiu perquè no ens fiquessin cistella.
1: Parlaves de l'encert en el tir exterior, precisament un dels més destacats, si no el que més, va ser l'Oriol Molina amb 18 punts, que l'any passat doncs ja va, doncs va fer una bona temporada i aquest any doncs també ha de ser un dels que tiri del carro, no?
0: Sí, l'Uri és un jugador que ens dona moltíssim, ja no només a nivell d'anotació, sí que és veritat que és un jugador que pot ficar molts punts, que té tir de 3, que juga molt bé l'1 contra 1, que juga molt bé el bloqueig directe, però l'Uri és un líder dins la pista, no parla massa, però amb el que demostra la pista defensant, mirant el company que està sol i buscant-lo per passar-li la pilota, bé, animant a la gent, crec que ens donarà moltíssim i sí que és veritat que són dels jugadors destacats, però bé, crec que cal recalcar que la victòria va ser una victòria d'equip, va haver bastants jugadors endollats i ficats en el partit, i potser a mi el que m'agradaria destacar és que no van recalcar per l'anotació, sinó pel fet de que feien esforços per la resta, tot l'equip va estar unit fins al final, la banqueta també va estar molt posada, i la veritat que contents, perquè ja et dic, més enllà de sumar la victòria, crec que les sensacions d'equip, de resiliència i d'esforç, doncs són coses que després, al llarg de la temporada, et donen moltíssim.
1: Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge com a Ruga contra l'Abrera, que és un equip que acaba de baixar, i per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però bé, doncs aviam si també a casa es podeu començar a fer forts, no?
0: Sí, l'Abrera és un equip que ha renovat bastant la plantilla, van plegar diversos jugadors a final de temporada, i desconeixem una miqueta doncs, com arribaran. Sí que és veritat que la primera jornada han perdut contra el Castelldefels, però bé, el Castelldefels és un rival que estarà per dalt segur. Llavors, el que dius, sobretot a casa, fer-nos forts, que la gent pugui venir al pavelló a animar-nos. Va venir molta gent a Tarragona a animar-nos al primer partit. Creiem que a casa doncs, encara n'hi ha una més i ho agraïm, la veritat. I a casa ens hem de fer forts, que els equips els hi costi molt treure una victòria i sí que a casa doncs, sumar tot el que sigui possible perquè bé, és casa nostra i al final aquí la gent haurà de suar sang per guanyar.
1: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, que vagi bé.
1: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 57-67 a Tarragona i ara, com diem, centrats en aquest primer partit a casa, aquest diumenge, en 4:06 de la tarda, com a Ruga, contra l'Abrera. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 25-13 a la pista del Ràpid Cornellà, en un partit disputat aquest diumenge i que suposava el debut a la Lliga de les joves de Juan B. Fernández, que bé, doncs, s'enfrontava a un equip recent descendit, per tant doncs, ja es presentava un partit complicat, i bé, doncs, les vendrellenques que van anar sempre a remolc, de fet el descans ja perdien per 13-4, i a la segona part doncs, ja no van ser a temps de ficar-se dins del partit, i fins i tot doncs, encara la diferència es va augmentar. Per parlar de com va anar tot plegat, us, com sempre, tenim el míster, el Juan P. Fernández. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, ja ho comentàvem la setmana passada, no?, que doncs, era un partit complicat per començar, i així va ser, no?
2: Sí, però més que res va ser per nosaltres, perquè des de l'inici no vam sortir fent la feina que tocava, l'actitud va ser no la que estàvem acostumats als altres partits, i això va minvar tota mena de resultat. Sí, és que des de la defensa fins a l'atac, més enllà del minut 20 que vam marcar el primer gol, i després els altres tres gols van ser al final de la primera part. I quan a la defensa era una cosa ja actitudinal.
1: De fet, ara ho comentes, no? Evidentment, si estàs 20 minuts sense marcar un gol i ja només començar els primers minuts doncs t'emportes un parcial de 6-0, doncs evidentment després és més complicat, no? un partit que, bé, doncs, per sort, doncs, tot just era el primer, per tant, bé, doncs, evidentment, doncs, hi ha molt marge de millora i, per tant, doncs, encara, doncs, hi ha temps per seguir creixent, no?
2: I tant, aquest és l'objectiu. O sigui, a vegades passa que quan en el tema de l'aprenentatge no sempre és lineal i de vegades hi ha una davallada i aquesta davallada implica un salt qualitatiu. Llavors, espero que sigui això i que el tema de l'actitud hagi sigut una cosa puntual i que a partir d'aquí doncs, ja no torni a passar, que no sigui una tònica, que no serà així.
1: Ara doncs, ja toca passar pàgina i pensar en el següent partit, que serà aquest dissabte de nou a domicili a la pista del Sant Andreu, que també és un equip que va guanyar la primera jornada doncs, també de manera contundent. Per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però una oportunitat, no?, per demostrar que l'equip doncs, es vol revelar i aviam si doncs, es pot competir millor, no?
2: Pues sí, aquest és l'objectiu, competir sempre que puguem, amb el que tenim. Té pinta que serà un partit dur, la veritat.
1: Doncs perfecte, Juanpe, aviam com va, així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
2: A tu, moltes gràcies.
1: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Cornellà, i ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Sant Andreu de Barcelona. Toca parlar de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell masculí. Els jugadors d'Àlex Sukhoviev, que jugant el primer derbi comarcal de la temporada dissabte passat al camp del Sant Jaume, en un partit que finalment doncs, acaben perdent per 2-1, on anaven sempre remolc, i finalment doncs, els locals que feien el gol de la victòria al tram final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, primera derrota en un partido que, bueno, ya siempre suponía que sería complicado y al final pues no se pudo sacar nada.
3: Bueno, un partido difícil, buen rival, pero hemos estado superior. En primera parte quizás no, el partido era un poco igualado, pero segunda parte dominamos bastante. Hemos tenido más ocasiones, hemos tenido par de uno contra uno contra portero y no realizamos ocasiones que hemos tenido. Y los goles que nos marcaron son dos fallos nuestros, de nuestros jugadores. Y poco más, pues fútbol. Hemos estado mejor, pero hemos perdido. Único que está bien, que claro, que contra rival bueno hemos estado superior y hay que seguir para adelante.
1: Ahora lo comentabas, ¿no? Cosas del fútbol. El otro día contra el Alcoguer, pues hablábamos que el equipo fue muy efectivo, pero que en cambio en el juego no había sido tan brillante, y aquí fue todo lo contrario, ¿no? Sí que se mejoraron las sensaciones, pero faltó esa efectividad, ¿no?
3: Sí, primera parte bastante igualado, buen rival, han hecho un buen trabajo defensivo, pero segunda parte sí, muy superior y hemos jugado mucho mejor que primera jornada y ahora toca seguir para adelante. El equipo ha reaccionado bien en esta derrota, hemos entrenado esta semana con buena intensidad y se ve que el equipo está bien. Hemos hablado de esto también, que esto puede pasar, al final es fútbol, único que claro, hay que matar partidos, hay que ser más con sangre fría, ¿no?, en cara de portería, y cuando tenemos ocasiones no perdonar y no hacer errores atrás, que no regalar partidos, eso es clave.
1: Ahora ya toca pensar en el próximo partido, que será este sábado en casa contra el Vallmoll, que es un equipo que está en buen estado de forma, porque de hecho hace meses que no pierde entre la temporada pasada y esta, y bueno, a ver si pues otra vez pues como mínimo el equipo pues puede sacar el partido adelante en casa y volver al camino de la victoria, ¿no?
3: Otro partido más, bueno, otro partido difícil que tenemos calendario así, pero te digo, equipo está bien. Después de derrota contra Sant Jaume, pues ahora nos toca ganar, sí o sí, no tenemos otra, y si queremos estar arriba este año y luchar por algo interesante, en casa tenemos que ganar todos los partidos que tenemos.
1: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
3: Muchas gracias.
1: Àlex Sukhoviev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-1 a Sant Jaume, i ja continuem centrats en aquest nou partit a casa, aquest dissabte a les 6 de la tarda, al Josep Bové contra el Vallmoll.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
6: I també, com fem cada dia, marxem cap a les portades. Les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui divendres 2 d'octubre. Junts tombarà els dos decrets d'habitatge. Es justifiquen que les mesures acabaran fent més difícil trobar un pis i poder pagar-lo. També en portada es parla de la pluja que remet contra Tarragona, inundacions en el polígon Francolí. El temporal continua avui a les Terres de l'Ebre. En equipament, la Diputació assegura el Conservatori i el nou Museu d'Art Modern blinda 65 milions d'euros per grans inversions. A Tarragona, el Tribunal del cas Inipro manté el disc dur com a prova i comença a declarar els testimonis en el judici a la presó. I Adif culpa el govern i a Renfe del caos del dia de l'eclipsi. La taula de qualitat de l'aire reunirà 4 anys després i en societat aprovats els centres per migrants fora de la Unió Europea. És l'actualitat en aquesta primera capçalera que deixem enrere. Saltem cap al diari Ara. Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. El partit de Puigdemont demana que retiri el text i es negociï de nou, però la Moncloa respon que no ho farà. El PNB, Podem i els Comuns confirmen en el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables. I pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen a la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries, com la que hi va haver a la ciutat espanyola de Ceuta aquest estiu. I alerta vermella per pluja que paralitza l'Ebre i el País Valencià. Renfe suspèn diversos trens al corredor mediterrani. I els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%. La incertesa provocada per Trump resta confiança en el país. I en l'apartat cultural, Kiefer en estat pur a la Pedrera. Primera monogràfica de l'artista alemany a Catalunya amb una setantena d'obres. I ja acabarem aquesta secció des de l'avantguàrdia. Sobre la crisi de l'habitatge, Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refasi. El grup de Puigdemont al·lega que també defensa el petit propietari i insta a negociar una nova norma en lloc d'un pedaç. També en portada, els Reis aniran a Ceuta el dia 13, però no Sánchez. Segons explica justament La Vanguardia, peu de fotografia, la Sarsuela i la Moncloa, que han acordat que els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre, els acompanyarà el ministre Ángel Víctor Torres, a comandament únic per la crisi migratòria, i Pedro Sánchez no hi anirà. Felip VI i el president van coincidir ahir al Foro de la Toja, on va ser premiat l'expresident portuguès Marcelo Rebelo de Sousa. En informació internacional, Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. La intel·ligència israeliana creu que el tripulant que va intentar estavellar l'aeronau va actuar sol. I Tennessee viu amb suport el fracàs de la injecció letal a una condemnada. Altres notícies més breus que també tenen cabuda en portada a La Vanguardia avui divendres. Adeu a les capses de 30 pastilles d'antibiòtics. A La Pedrera, en cultura, Kiefer s'estrena en gran a Barcelona. Les màfies de marihuana intenten captar Mossos. I també a l'apartat cultural avui podeu trobar el que fem, com ja és habitual cada setmana en aquesta capçalera. Bé, això, el repàs que sempre fem a aquestes portades, i que això sempre ho diem, ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
5: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 2 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: 9 minuts, encara no, i les 10 en punt del matí, moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, però abans d'arribar a aquest punt, temps suficient per fer una mica de repassada d'activitats destacades. També hem de dir, o almenys començarem per aquí, més enllà de la cultura. Per exemple, un punt importantíssim, com és una primera jornada de salut mental que està oberta a tota la població i que es farà justament la setmana que ve. Serà el proper divendres 9 d'octubre al Parc Neus Català i inclourà una caminada popular, un espai de trobada i sensibilització i una botifarrada. En recollim els detalls. L'Ajuntament del Vendrell i l'Institut Pere Mata han presentat aquesta jornada de salut mental del Vendrell, que, com dèiem, serà el proper divendres, tot just d'aquí una setmana, el 9 d'octubre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre. Aquesta iniciativa, que ha nascut dels professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata, amb la voluntat de donar visibilitat a la salut mental, apropar els diferents serveis i els recursos a la ciutadania i contribuir a combatre l'estigma que encara envolta els problemes de salut mental. La jornada, doncs, tindrà diferents parts destacades. Per exemple, al matí començarà amb una caminada popular amb sortida des del mateix parc de Neus Català. Es tracta d'un recorregut senzill, accessible per tothom, que permetrà conèixer l'entorn i les construccions de pedra seca, sobretot. I posteriorment es celebrarà un espai de trobada, informació i sensibilització amb la participació de professionals dels diferents serveis de salut mental, entitats i persones amb experiència pròpia. S'hi donarà a conèixer la tasca que fa justament el mateix Centre de Salut Mental d'Adults. Hi haurà intervencions sobre adolescència, rehabilitació comunitària, el Club Social del Llorer, els grups d'ajuda mútua, així com el testimoni en primera persona d'una persona usuària. La jornada acabarà amb una botifarrada concebuda com un espai més distès de convivència i de trobada entre les persones participants. Aquesta primera jornada de salut mental, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell, el propi Institut Pere Mata, Salut Mental de Catalunya, el Servei de Rehabilitació Comunitària, el Club Social del Llorer i altres serveis i agents vinculats a la salut mental. I a banda d'això, sí que a partir d'aquí altres punts centrats en la cultura, que com també sempre destaquem, s'acaba de donar a conèixer que el jurat de la 14a Bienal Internacional de Ceràmica del Vendrell ja ha fet públic el veredicte dels artistes que han estat seleccionats per exposar la seva obra a la mostra d'enguany i que es farà del 13 de novembre al 16 de gener de l'any que ve. Serà a la sala del Portal del Pardo, com sempre. En total han estat 18 obres seleccionades. De fet, el 13 de novembre el jurat n'escollirà una que serà la guanyadora del primer premi de la Bienal, que està dotat amb 4.300 euros. A més, l'obra guanyadora, això es donarà a conèixer el mateix dia. Els membres del jurat, que està format per la Sílvia Vaquero com a regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament, David Places, que és el cap d'àrea d'artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, el Màrius Domingo, que és crític d'art, la Mercè López, ceramista i professora de l'Escola d'Art i Cultura de Tortosa, i en Joan Nin, que és torner i professor de l'Escola de Música d'Art a Peles Fanosa. Bé, hi ha aquest gran nombre d'artistes seleccionats, vinguts de diferents parts del país, però també a nivell internacional, sobretot, del Canadà, d'Holanda, també hi ha de Mallorca, de Barcelona, del Maresme, Bèlgica, Saragossa... Bé, un ampli recull d'artistes que participen una bienal més d'aquesta mostra ceràmica, que ja té un bon racó i un bon reconeixement dins el món ceramista. I mira, justament, parlant del Portal del Pardo, que ha començat amb molta força aquest nou cicle de tardor. De fet, ahir es va fer ja la primera de les visites guiades a l'exposició que podeu trobar aquests dies a la pròpia sala del Portal del Pardo. Aquesta exposició, que s'anomena La bellesa que ens envolta, de l'artista Maria Rosa Ribas, és una exposició que ha anat a càrrec de la pròpia família, I que, de fet, això, ahir ja es va fer aquesta primera visita guiada, que es tornarà a fer el 8 d'octubre, és a dir, la setmana que ve, el dijous de la setmana que ve. A més, a banda de la visita guiada, aquesta exposició, també es fa, doncs, una activitat dinàmica, que és com una mica d'exposició o d'ofrena floral, que també està considerat com tot un art, Una demostració floral, a càrrec de la Maria Vidal. Aquestes activitats també continuaran de cara al novembre al Portal del Pardo amb la màgia del lettering i l'aquarela. És un curs, un taller, que va a càrrec de la Mònica Boladeres i que es farà els divendres 6, 20 i 27 de novembre. Des de 6:15 de la tarda fins a 7:45, també això, a la sala del Portal del Pardo. És una proposta adreçada a persones de totes les edats que tinguin ganes d'aprendre i d'experimentar a través de la lletra i el color. És una activitat d'accés gratuït, on inclou, a més, tot el material. Les places són limitades, això sí, cal inscripció prèvia i us podeu dirigir a la mateixa sala del Portal del Pardo, que sabeu que està al carrer Major, o bé podeu trucar al 977-18-21-30 o també els hi podeu enviar un correu electrònic espaicultural@elvendrell.net. Molt fàcil, espaicultural@elvendrell.net. Propostes socials i culturals que en aquest cas ens fan arribar, com ja hem dit i com sabeu, a les 10 en punt del matí, queda un minut i mig. Les notícies actualitzades des dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local i que després, ja de seguida, després de 3-4 minuts, ja tornarem altra vegada a la proximitat d'aquesta casa a través del 107.1 de la FM per anar de ple cap a la segona part de Calaixera avui divendres amb molt més contingut. De fet, ja secció habitual cada setmana sobre llibres, aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel. Però també ens arriba un nou punt d'informació de servei amb l'altaveu jove Baix Penedès, la informació de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, i també el nostre estimat i amic Abel Arús. Ens portaran càpsula quina és la cartellera del cine tot just aquest proper cap de setmana. No només podeu seguir-nos a través del 107.1 de l'FM, sinó que també podeu fer-ho a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, i també, com bé sabeu, a través de televisió. I sempre acabem així, Trieu, quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu gaire lluny.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Segona part, ara ho explicàvem, abans de fer la connexió amb la xarxa de comunicació local. Sempre és així, són 3 hores diàries d'aquest espai, d'aquest programa, de dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a les 12, i a cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local. Tan fàcil com això. Així que a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 10, segona part de Calaixera. Avui és divendres, 2 d'octubre, programa número 4037. Sempre, gràcies per fer-ho possible. I contingut habitual que ja hem explicat, que també ja sabeu que arriba cada setmana amb allò que ens explica la Montse Porcel, en literatura, en lectura, per això d'aquí ve el nom, Calaix de Lectures. Molt ben trobat. La informació de l'Oficina Jove de Baix Penedès, tindrem cinema, i després del butlletí de les 11, també important recordar que avui parlarem de la nova campanya de vacunació que comença ja a partir d'aquest proper dilluns, dia 5. En parlarem des d'aquest espai, des d'aquesta secció de salut comunitària amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell, qui vindrà en directe a explicar-nos com es presenta aquesta nova campanya i sobretot a qui va adreçada. I després encara tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: parlem de llibres, de lectures, de recomanacions, de gèneres, d'escriptors, d'escriptores, sempre parlem de moltes coses. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia a tothom. I avui els començarem recomanacions de contes de la tardor, i si els més petits, que ara estan a... al col·le, però si escolta les famílies o si després, doncs, que és interessant,
0: que ho tinguin,
1: no?
0: En compte, i tant.
1: Sí, que serien els contes d'aquesta estació de l'any, que ja estem ja ben a la tardor.
0: Sí, i amb les pluges d'aquests dies encara més, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, que ja... És que la tardor ha de ploure,
0: sí,
1: és una estació.
0: Sí,
1: l'estiu, diem, ens queixem que no plou, però és que d'entrada l'estiu... poder a finals d'agost, per tant, benvinguda la pluja sense que no... mentre no faci maleses, no? I dic, doncs mira, sabeu que m'agraden molt les dites i els refranys, bé, és el mateix, una dita i un refrany, que malauradament s'estan perdent i seria bé recuperar-los, perquè... I com es poden recuperar? Amb la gent gran, que som els que transmetem moltes coses, i entre elles les dites, no? Una seria, doncs, a la tardor fulles, castanyes i cargols amb banyes. És veritat, quan que vivim així una mica al camp, cauen quatre gotes i comencen a sortir cargols, cargolines...
0: Sí, sí,
1: és curiós.
0: Aquests
1: animals sempre... no sé, sempre m'han despertat, no sé, una cosa especial, perquè és un animal estrany, no? Bueno, sí, però bé, clar, és un... seria un... Ai, el cargol és un mol·lusc? Ui, un insect? No.
0: Un amfibi?
1: Tampoc.
0: No,
1: ui, ara no sé quina categoria.
0: No, ja, bé, ho hauré de buscar.
1: Ho buscarem. I després, a la tardor, i això és veritat, que no fa ni fred ni calor, perquè jo estava a les 10 de la nit ensejant a la coral i amb el Banu.
0: Ai, sí,
1: amb el Banu.
0: És l'aixafugó.
1: Amb la meitat, exacte. Amb el Banu ventant-nos, però bé, és així, no?
0: És un mol·lusc gasteropod.
1: Mol·lusc.
0: Un mol·lusc gasteropod.
1: Un mol·lusc, clar.
0: Però un mol·lusc.
1: Un mol·lusc, com els musclos, etc. Per tant, bé, aquí s'aprèn de tot. Bé, doncs començarem amb una col·lecció que es diu El lladre de fulles, més que res perquè és d'aquesta estació, d'Alice Hemming, que es diu que hi ha un esquirol que està molt enfadat perquè hi havia un munt de fulles boniques al seu arbre, però on són avui? Han desaparegut? Que en falten unes quantes. Algú se les ha endut. I això vol dir que hi ha un lladre pels voltants. La divertida història d'un esquirol sorprès davant el canvi inevitable de les estacions. Aquests contes bonics per explicar, per llegir. I hi ha una col·lecció. Tots comencen així, no? El lladre de carbasses, el lladre del sol, el lladre de flors i el lladre de neu. I com sempre amb unes il·lustracions molt, molt boniques, no? Un altre, Somnis del bosc. Clar, quan diem literatura, contes de tardor, molt relacionat, clar, amb la natura, contes de cargols, contes d'això, de quan cau a les fulles, de la natura també, no? Com cada estació és molt important, doncs, els canvis a la natura. Diu així, és de Jameson Karen, tots dos són... estrangers, el d'un i l'altre. Diu, digues bona nit a tots els teus animals del bosc preferits, mentre es preparen per anar a dormir, cadascun a la seva manera. També és veritat, algunes espècies animals aprofiten aquesta estació per amagar-se al seu cau, que es diu hivernar. Seria entre la tardor i hi ha l'hivern, per això es diu hivernar, cada un, doncs, amb un cau, etc. No? I què prendran? Què prendreu els més petits, no? Com són aquests animals? Què fan? I a més podràs observar-los mentre tornen a la seva casa al bosc. Clar, sempre aquests contes per aprendre, però estan enfocats també en pla conte, no? La seva casa, diu, que és càlida, que és acollidora, per passar la nit. És un llibre, doncs, molt interessant per llegir això en veu alta abans d'anar a dormir, que no s'hauria de perdre mai aquesta petita estona. A vegades no cal, la gent que no tenim temps, això no és veritat. A veure, està dedicat 10 minuts, 5 minuts a la nit, això no té preu. Crec que no s'està perdent, perquè a vegades comentant amb famílies joves...
0: No, sí, jo crec que poc o molt es fa, eh?
1: Sí,
0: jo crec que sí.
1: Sí, sí, però clar, també ho vas a trobar interessant, però és que a més t'ha d'agradar el llibre i t'ha d'agradar llegir.
0: Sí.
1: Però bé, doncs això abans d'anar a dormir, perquè és veritat, atreu molt els petits, no? Sobretot amb unes il·lustracions molt, molt boniques, no? De l'artista Marc Boutavant. Clar, com són il·lustradors que no són espanyols, clar, a vegades no els coneixem, però clar, hi ha molts contes que clar, es tradueixen que hi figuren aquests il·lustradors, il·lustradores, no? I a més, veieu que tant el Diada de Fulles com Somnis del Bosc, protagonistes els animals. Jo crec que tots els contes d'animals enganxa molt a la infància.
0: Sí,
1: perquè qui no té una mascota a casa i segur que té èxit qualsevol conte d'aquesta temàtica. I ara acabarem Ara ve la tardor, de Teresa Sabater i Rodier, que sempre que hi ha una estació us el recomano, perquè realment ha fet un treball aquesta autora. Són ja llibres una mica antics, però jo crec que es poden trobar a les llibreries i no cal dir a les biblioteques. De l'editorial Salvatella, una editorial molt especialitzada en llibres de manualitats i de folclor. El llibre té allò que diem rodolins, són aquests versos que rimen, dites populars, en aquest cas, doncs, a la tardor, no? Sempre diu, ara ve la tardor, ara ve Nadal, ara ve la primavera, i també, doncs, explica coses interessants d'aquesta estació de l'any, no? Què passa a la natura, la castanyada, també, i altres curiositats. Per tant, us deixo aquí aquests tres, sí, més, ara ve la tardor no seria ben bé un conte, però també estaria dins els llibres d'imaginació, i El lladre de fulles i Somnis del bosc. Ja us dic, trobareu, doncs això, molta, molta bibliografia d'aquesta estació de l'any, no? I que també és interessant a través del conte arribar, doncs això, a la infància, a que sàpiguen coses de la natura, tant els que viuen al camp com els que viuen a ciutats, que moltes vegades els hi costa, si no els treuen les famílies els cap de setmana, a saber doncs una mica més coses de la natura. I si us pot saber a través d'un llibre, doncs molt millor.
0: Clar, millor que millor.
1: I ara avui només us he portat un llibre que és tan extens en pàgines com interessant. A mi aquesta autora llegit tots els llibres que ha escrit, que és la Maria Dueñas, és l'últim seu llibre, que es diu Por si un dia volvemos. A mi quan són autores o autors en llengua castellana, els llegeixo en llengua castellana perquè és la seva llengua, no? Segur que estan traduïts al català, però a mi m'agrada llegir-los.
0: Sí.
1: Perquè és que no té massa sentit traduir-los per mi, no?
0: Quan són del castellà i que més o menys el castellà el dominem, no?
1: Clar,
0: si vols una altra llengua, doncs...
1: Però
0: el castellà en principi el dominem.
1: Sí, a mi no m'ha... Sí, no? I segur, doncs, que quan els tradueixen, com va explicar la setmana passada, quan es tradueix l'autora, la Conxa, a un altre idioma hi ha expressions, frases...
0: Sí, hi ha matisos que canvien.
1: Que canvien, per tant, jo l'he llegit en castellà, a més la protagonista pertany a una zona rural també d'Espanya, per tant, doncs, por si un dia volvemos. Oi, avui tinc, no sé, deu ser el coll...
0: El temps.
1: Una mica el temps, no? Bé, doncs, després al final, una mica veurem de què ve aquest títol, perquè és que és al final del llibre, les tres últimes frases, es diu aquesta frase, por si un dia volvemos. L'última novel·la de Maria Dueñas, i com sempre, gaire, sí, jo podria dir que totes tenen sempre un fons històric, sigui a Espanya, fora Sud-amèrica, i una mica de repàs, perquè jo us les recomano, tampoc són tantes, per això una mica les enumeraré, les És igual, us les diré. El tiempo entre costuras va ser la seva primera novel·la que narra la vida d'una modista, la Sira Quiroga, abans de la Guerra Civil Espanyola. Tenim fons històric. Misión Olvido, que també és molt interessant, ambientada entre les missions religioses de Califòrnia. Ella fa un viatge, la Maria Dueñas, i bé, troba un material novel·lístic molt interessant i a vegades poc conegut. I també, doncs, l'Espanya actual. La Templanza és un viatge també històric que transcorre a finals del segle XIX entre Mèxic, l'Havana, Jerez i Londres, també molt interessant. Les Hijas del Capitán és la història de tres germanes espanyoles que obren un restaurant en el Nova York dels anys 30. I la penúltima, Sira, que és la mateixa protagonista del Tiempo entre costures, és la continuació de les vivències de Sira Quiroga a la postguerra. També dic que el Tiempo entre costures es va fer una sèrie de televisió.
2: Sí.
1: I bé, i molt, molt interessant, perquè és una bona escriptora, doncs això, és capaç de transmetre informació, sentiments, i d'una manera, per mi, doncs, molt, no sé com dir-ho, amena, que llegeix molt bé, molt... molt fluid, i tots són llibres una mica gruixuts, ja us dic sempre que a mi els llibres gruixuts no m'acaben, però ja estan ben escrits i és interessant. Aquest té més de 400 pàgines.
2: Bueno,
1: no, 530, no? I bé, està escrita interessant perquè està escrita, que això també és un gran esforç, bé, en primera persona, és a dir, és la vida explicada, narrada per la protagonista. De què, és a dir, una mica l'argument d'aquesta obra i sobretot a on transcorre aquesta novel·la. En primer lloc, està ambientada a la ciutat d'Oran. Oran és la segona ciutat més important d'Argèlia. Als anys 20 del segle passat.
2: Sí, és que, perdó, sí, és que a causa de la climatització de la casa hem de fer ràdio amb les portes obertes i aleshores hi ha moviment perquè fora i estem sentint certs sorolls. Però ja, tot l'estiu hem hagut de fer ràdio així amb portes obertes perquè, com saps, no tenim climatització.
1: Però avui s'està bé.
2: Avui s'està més bé, però si tanquem i estem una estona amb la porta tancada, ja veuràs que en tindràs calor.
1: Es nota.
2: I per això hem de tenir les portes obertes de l'estudi perquè, si no, no hi ha climatització i ens ofeguem.
1: Adaptar-se al medi.
2: Exacte. Tot l'estiu ha estat així, l'audiència ho haurà notat i per això de quan se senten sorolls i cacofonies per fora.
1: Doncs bé, tornem a la cacofonia.
2: Sisplau.
1: D'Oran, no?
2: Perdona.
1: No, als anys 20 del segle passat. Mm-hmm. És la història, de la vida explicada per la protagonista d'una nena que fuig del seu poble, no explica així com la realitat d'Oran, tots els llocs, coneix molt bé la ciutat, no sabem de quina zona està parlant, però està parlant d'una zona rural bastant pobra. Per tant, pot ser les Urdes. No crec, perquè, a veure, amb ella, quan fuig, que és quan comença l'obra, per un tema molt traumàtic, una nena fuig d'una família pobra, que ella no se sent estimada, amb molta pobresa, està a prop del mar. Per tant, podria ser el País Valencià, no se sap, però sí que és veritat que és una zona amb molta pobresa i misèria, no? Aleshores, aquesta nena fuig de casa seva sense res, és a dir, només amb la roba i amb unes espardenyes, i s'embarca en un vaixell cap a Oran, una nena que no havia sortit pràcticament, era analfabeta i no coneixia, bueno, com molts, normal, no? Si no en sortim mai del seu poble, però és que és capaç aquesta nena doncs de fer aquest pas, però se'n va, això, vull dir, amb unes espardenyes, amb la roba, i fins que no arriba al port i s'embarca amb un vaixell cap a Oran. Hauria pogut anar a un altre lloc, doncs ella va a Oran. Clar, això perquè li serveix a l'autora? Li serveix per explicar la història, per tant aquí és un tema important, d'Argèlia, com va acollir a molta emigració europea, evidentment francesos també, perquè era colònia francesa, però jo tampoc no ho sabia tant, molts espanyols que van emigrar, en aquest cas doncs per problemes econòmics o perquè també Argèlia una mica volia una mica créixer i necessitava d'alguna manera per oficis acollir a persones emigrants. Doncs ja tenim a la protagonista, doncs, que s'embarca de nena a la ciutat d'Oran. Dic que la història d'ella petita fins que és gran, no molt gran, i que abandona Argèlia després de que s'independitzés de França. Per què? Per molts motius. Durant el temps que va començar els moviments d'independència, no era ben bé una guerra civil, però hi havia grups terroristes de les dues bandes, grups en pro, uns en contra. I què va passar? Que es va provocar, i aquí ho diu la novel·la, una gran crisi econòmica. Molts comerços havien de tancar, hi havia falta de productes. Per tant, es va crear durant uns 10 o 12 anys un ambient d'incertesa que va fer que molta gent tornés a marxar als seus països d'origen. A l'1 de juliol de l'any 62 es va celebrar a Argèlia un referèndum d'autodeterminació de França, on va guanyar la majoria el sí, i el 5 de juliol es va declarar oficialment la independència després de 132 anys de domini colonial francès i una guerra d'independència des del 54 fins al 62. Una mica aquesta petita referència, perquè encara que el llibre en pali, una mica per situar-nos. No cal dir que és una obra amb molta documentació històrica, moltíssima. Al final del llibre hi ha com tres pàgines com l'autora s'ha anat documentant a l'hora doncs, de fer que quan parla els fets històrics, però de tot el que va passar, del tipus de migració, doncs tot això ella no s'ho inventa, sinó que tot està documentat, no? Sobretot, a partir de la protagonista d'aquesta nena, clar, quan arriba allà, en què es troba? Ella va coneixent, per això al llarg de la novel·la, persones que l'ajuden i persones que l'exploten. I aleshores, quan comença, el que fa l'autora és retratar aquest tipus de migració, diguem-ne, molt, molt pobra. No emigració comerciant, no. Gent que arriba allà i que està pràcticament, està explotada. Ja li diuen que hi ha, sobretot que no, clar, a partir d'un personatge que ella coneix en el vaixell, que no vagi a parar amb uns camps de cultius, que allò és terrible, l'explotació, com viuen, sinó que busqui altres tipus de treball. I a partir d'aquí, doncs senzillament, veiem com viuen aquests emigrants, espanyols i no espanyols, amb uns barris del mateix, en principi en una zona rural i després a la ciutat d'Oran, amb barris insalubres, pobres, bé, tot i això ho retrata molt bé a partir doncs d'aquesta nena, és a dir, aquesta nena està passant per tota aquesta situació de misèria, de pobresa i d'explotació. Ella doncs va creixent, li van passant coses que clar, no explicarem, però clar, la seva vida és una vida de adaptació, de superació, no, de en aquest cas doncs d'una dona, i com ella és capaç d'adaptar-se a les circumstàncies, i clar, ella sola, perquè amb la família ja perd totalment el contacte. Clar, aquests anys ja no, ella ja clar. Més tampoc no tenia una gran, no, més que opinió, ella no se sentia estimada, no, de la família, i aquell temps doncs també era complicat comunicar-se, no? I bé, doncs això, ella va, doncs això, va madurant i va començant a fer-se un lloc en aquella societat que ella al final l'arriba, doncs, a conèixer, estimar. Més quan li comencen a anar bé les coses, sí que és veritat que ella té un gran poder d'adaptació, perquè, clar, dins aquest procés que va coneixent i va tenint moltes desgràcies, sempre, que és una cosa, sempre hi ha algú que t'ajuda, algú que no t'explota, i en aquest cas ella, doncs, coneix aquestes persones, no? Un altre fet que també, a partir de dos personatges, que és, per un costat, que estem parlant dels anys 20, ella, doncs, aquella època, doncs, té ja 20 i pico d'anys, la Guerra Civil Espanyola, clar, allà ells s'enteren per la ràdio, vull dir, no estan aïllats, no? I al final va parar a Oran, d'aquella zona rural, clar, se n'enteren, doncs, que hi ha la Guerra Civil Espanyola, no? I que, doncs, molts, i això també està documentat, molts republicans van fugir d'Espanya i es van anar a parar a Argèlia, també, no? És a dir, van ser com exiliats polítics, per entendre'ns, no? Això per un costat. Per un altre, apareix la Segona Guerra Mundial. Per tant, un fet com l'altre, l'autora no, per dir-ho, no és el seu interès mostrar què va passar a la Guerra Civil ni a la Segona Guerra Mundial, sinó que són, és a dir, aquesta noia, dona, està vivint a Argèlia i mentre viu passen aquestes coses. I com ella entra dintre, doncs, a la seva vida personal? Té dos amors. Uh-huh. Un és un refugiat espanyol que fuig d'un camp de presoners, i aleshores a partir d'aquí, doncs, es va coneixent què passava a la Guerra Civil, i un soldat americà que coneix quan hi ha l'alliberament de França per part dels aliats, i els americans, sembla, i això també és, passava, no?, a Itàlia, a altres llocs, que van passar uns mesos a Oran i van ajudar la població, inclús van fer un hospital militar, i totes aquestes històries, doncs, també són interessants. I els personatges. La primera part de la novel·la es va plantejar el paper que jugava la immigració europea als barris pobres on viuen, però també alguns que aconsegueixen, doncs, enriquir-se muntant negocis, no? I l'última part et planteja la crisi del país, com deia abans, els anys que van durar els conflictes polítics per la independència, no? Com altres obres de l'autora, i això ho remarco, es llegeix amb molta facilitat, és amena, va entrant, no?, doncs, amb els personatges, amb aquesta nena que te l'arribes a, no sé, a apreciar, no? I sobretot, doncs, això, la informació de tot el país, però sobretot fent incidència en com vivia la població. Inclús hi ha una cosa, que hi havia també una comunitat jueva, per exemple, no?
2: Mira,
1: jueus.
2: Sí,
1: jueus. Mira. Ja sabem els jueus que són... Bueno, van tenir... Eren molt comerciants i ell, doncs, hi ha un personatge molt... no sé, molt entranyable, que l'ajuda molt a la protagonista, no? Una altra cosa que també a mi em sonava, que parla dels pois noirs, peus negres, també a la novel·la, dic, això a mi em sona, ho vaig buscar-ho, que eren els colons europeus a Argèlia. Clar, parla de colons. Més, jo parlaria més aviat d'emigrants, però bé, busques diguem-ne la informació i parla de color, és igual, majoritàriament francesos. També hi ha un gran nombre, és curiós, seria la part, doncs, de València i de Menorca. També és veritat que si mirem el mapa, clar, allà anaven amb vaixell, està a Marroc i Argèlia, que no estava lluny. Hi ha més de rosellonesos catalans de ciutadania francesa. Sembla que el terme és una mica incert. Diu que l'explicació fa referència a les botes utilitzades per l'exèrcit i els colons francesos. En al contrari, diguem-ne, a les sandàlies algerianes que no tenien aquesta, que no eren, doncs, que eren totalment diferents. Una altra explicació diu que vindria del fet que els treballadors dels vaixells de vapor, sovint també algerians, que Argèlia i Algèria, bé, és el mateix, caminaven peus nus per les bodegues plenes de carbó. I la denominació es va fer popular a França després de la independència d'Argèlia com una forma despectiva. Quines coses.
2: Vaja, sí.
1: Quines hores. Uh-huh. Bueno, com aquí, o millor altres denominacions, no, millor xarnego.
2: Ja, clar.
1: Per exemple.
2: Sí.
1: Però, clar, al final diu... però diu que aviam va ser adoptada pels mateixos peus negres com a denominació d'identitat, no? I bé, encara que amb freqüència s'aplica el terme a tots els repatriats d'Argèlia, parlem de repatriats, què vol dir això, no? Que durant el conflicte, i aquí també surt, i és la protagonista, se'n van perquè és que ja no poden, no? Han perdut molts els negocis, llavors hi va haver-hi una allau d'emigrants que van marxar d'Argèlia. Inclús francesos,
2: val,
1: europeus, sí, això també està, i és que és així, no? Hi havien també trobat, hi havia també musulmans, molts militars i les seves famílies, també no musulmans, també, i uns d'origen europeu i altres, doncs, també que una gran, nombrosa colònia jueva, no? Per tant, aquí us deixo aquesta gran novel·la perquè és que no s'acabaria de lo interessant que és de llegir-la. Jo penso que passareu patir perquè realment es pateix, perquè, clar, no és dura, no? I al final he dit que diria... La Maria Dueñas, ja n'he parlat altres vegades, però sobretot és doctora en filologia anglesa, no? Després de 2 dècades dedicada a la vida acadèmica, va començar a escriure, i la veritat és que ha tingut, doncs, força èxit, i per mi, doncs, merescut, perquè m'agrada, no? Res, quatre coses...
2: Sí, ja tens.
1: Sí, perquè encara...

0: Los tres fue mi verdadero nombre. Por ellos me conocieron, sin embargo, en Orán, junto al Mediterráneo, entre España y la Argelia francesa. I al final de la frase, quan ella amb el seu, diguem, la seva l'últim amor, embarquen, imaginem-nos, els vaixells, la gent, allò lo típic, con un fardo o con un d'allò, ho deixen tot.
1: Con lo puesto, tot, con lo puesto y
0: sí,
1: venga.
0: Sí, i gent que, bueno, bé, inclús encara que no era, era pobre, però com a mínim tenien una casa, bé. I diu així, diu, era l'últim capítol, i això també, no?, capítols curts, llavors, a què passarà el següent capítol? I al final, ella diu, oi, diu, és que... Bueno, ara no vol així.
1: Ara no sortirà.
0: Ara
1: no sortirà. Sí, sí.
0: Diu, li diu al seu estimat, diu, llévatelo todo en la... Que, clar, se'n va anar ja amb una pena, amb una... A dir, i diu, llévatelo todo en la memoria, Cecilia, que nada se nos olvide. Clar, com no poden portar res, allò és la memòria... Musitó Rafael cuando la costa de Orán ya se había transformado en una línea borrosa, por si un día volvemos. Al final diu, pero no fue así, jamás volvimos. Vull dir, no sé, wow, bueno.
2: Sí.
0: Doncs ara, per acabar.
1: Vinga, agenda.
0: Agenda, mira, m'ha arribat una informació superinteressant de la Biblioteca del Vendrell, que sabeu que la Biblioteca de Vendrell ja fa molts anys que hi ha un club de lectura. Doncs s'han creat dos nous clubs de lectura. Es presenten club de lectura joves. Uh-huh. Es presenten amb la programació aquest el dimarts, dia 13, a les 18:30, a cara de la seva conductora, Marta Minguella Rafeques. I un altre club de lectura, dimecres 21, a les 11 del matí, club de lectura Creixement Personal. Es presenta a càrrec de Gemma Garrigosa Alegre. I bé, i ara per acabar, sí, una jornada que jo diríem literària, perquè ja veureu, el Club de Lectura de Sant Oliva hem organitzat pel dimecres que ve, a dia 7, a les 18 hores, al monestir, primer, en commemoració de l'any de Marta Mata, una conferència de Marta Mata i el seu llegat a càrrec d'Assumpta Baig, que és de la Fundació de Marta Mata, i després també farem una presentació d'una nova secció familiar del Club de Lectura de Sant Oliva.
1: Ah, mira!
0: Bé, hi ha uns pares de Sant Oliva que tenen un nen petit i ens van dir, escolteu, és que, i si féssim una secció infantil, i endavant, i ho presentaran.
1: Molt bé, que bé, que
0: per tant,
1: bé.
0: Només us dic això, que
1: fantàstic.
0: Volen una mica per això. I al final, també, bueno, final, sabeu que la Marta Mata, ella va escriure molt poc a nivell de adaptació d'uns contes populars, però sí que un dels seus llibres més així conegut és El País de les 100 Paraules, després va escriure un altre, el país ara me'n recordo l'altre.
1: Sí,
0: el país semblant aquest, bé, però és igual, bueno, igual. El país és que no de les 100 paraules, han fet una nova edició amb il·lustracions de la Iraida Llucià, perquè és un llibre de fa, no sé si fa ja, ara no vull dir exacte per no equivocar-me, i bé, s'ha tornat a reeditar amb les il·lustracions, i que vindrà la Iraida Llucià. Per tant, una jornada literària, dimecres 7 d'octubre a les 18 hores.
1: Quantes coses,
0: al monestir.
1: Doncs quantes ja coses, fantàstic.
0: Bon cap de setmana i
1: gràcies,
0: un pluviós, que no us agafi cap tormenta.
1: No, agafeu paraigües. Gràcies,
0: bon
1: Montse,
0: dia.
1: Bona setmana, bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
6: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, borsa de recursos, borsa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
7: Ofertes d'aquesta setmana. Al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Som de Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i ajudant o ajudanta de cuina. Al Som Cunit trobareu l'oferta de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de repartidor o repartidora en funcions comercials, netejador o netejadora per supermercat i dependent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de cambrer o cambrera, gerocultor o gerocultora i tècnic o tècnica de flota. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. Programa Mais, el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, enguany gestiona aquest programa. De què es tracta? Doncs és un acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si t'interessa o vols més informació, pots preguntar directament al telèfon 977-157-167 o al correu ocupació@baixpenedès.cat.
8: Taller Acompanyant Paternitats. Taller per a futurs pares. Un espai per compartir, reflexionar i preparar-nos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. El 18 de novembre, de 5 a 8, al Cap de l'Arboç, organitzat pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tallers per impulsar el teu futur professional a la Bisbal del Penedès. Tràmits amb l'administració, currículum, portals de recerca de feina al Baix Penedès, eines de Google, entrevistes i autocandidatures i simulació del job dating. Els tallers es duran a terme els dilluns de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda a la Bisbal. Beques per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris o de màster universitari, del 15 de setembre al 30 d'octubre. També als centres inscrits en educació física. El tràmit es fa en línia a través del agaur.gencat.cat. Si comences a la universitat, apunta't a les beques PINAE. Sol·licita-la fins al 5 d'octubre de 2026. Més informació a pinae.cat/beques. Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències masclistes. Es parlarà d'amor, respecte i límits, eines i recursos per a famílies de preadolescents i adolescents per identificar i prevenir les relacions abusives. El dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Dilluns 19 d'octubre, Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arboç. Totes les sessions es fan de 5 a 7 de la tarda. Cursos subvencionats de barberia i perruqueria masculina, asseguda Calafell, vetllador, monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arboç, pilot de drons amb llicència A1, A3 i A2 a Cunit, i serveis administratius i generals també a Cunit. Totes les inscripcions es realitzen a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona i el seu inici és a mitjans de 9 d'octubre.
9: CNO, Centre de Noves Oportunitats, és un programa per joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. Forma't i troba feina. És per joves de 16 a 24 anys. Per més informació i per apuntar-se, heu de trucar al 977 69 12 80 o bé enviar un correu a cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Ja podeu accedir al Bo Cultural Jove per joves nascuts a l'any 2008. És una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de producte d'activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Per més informació podeu entrar a bonoculturaljoven.gov.es. T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Cooperativa t'espera. Has de tenir entre 12 i 18 anys. No cal tenir experiència i només ganes de provar-ho. Per més informació, podeu adreçar-vos a teatredelacooperativa@gmail.com.
10: Si treballes o has treballat en l'àmbit de la llar i les cures, pots acreditar les competències que has adquirit amb la teva experiència professional i obtenir un certificat oficial. El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un espai d'acreditació adreçat a les persones treballadores d'aquest sector. La data encara s'ha de concretar, però ja pots fer la teva preinscripció a través del codi QR del cartell. Torna al projecte Mentora al Baix Penedès. Aquesta iniciativa posa en contacte persones voluntàries amb joves per acompanyar-los en el seu recorregut educatiu i personal, amb l'objectiu de prevenir l'abandonament escolar i millorar les oportunitats d'èxit. Si vols fer de mentor o mentora, o si ets jove i creus que d'aquest acompanyament et pot anar bé, trobaràs els formularis d'inscripció als codis QR del cartell. Et mous pel Penedès en tren o en bus? Al web mobilitatpenedès.cat pots consultar en un mateix lloc les línies, els horaris, les parades i les estacions de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. És gratuït, el pots consultar des del mòbil i no cal instal·lar cap aplicació. T'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajuda a conèixer opcions que tens. La pròxima atenció serà el dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Amb cita prèvia, pots demanar-la trucant al 616-917-378 o al 977-157-157 o també escrivint un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat o també enviant un missatge directe a l'Instagram de l'Oficina Jove.
5: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
11: I sintonia habitual, aquesta sintonia que ja ens fa salivar cinematogràficament parlant. És el dia de conèixer les estrenes que arriben tot just aquests propers dies, sobretot de cara a aquest cap de setmana. És la càpsula que enregistra, que produeix i que ens envia el nostre estimat i amic Abel Arús, que ja està tot ben a punt. Abel, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. Una setmana més us porto les estrenes cinematogràfiques que podeu trobar a les proximitats del Vendrell. Per començar, tenim una comèdia dramàtica amb un humor negre i satíric. Estem parlant de Digger. El director és Alejandro Iñárritu, que en les seves obres més destacades tenim El Renacido i Birdman. En aquest cas, com a actors destacats, tenim Tom Cruise, Sandra Hüller, John Goodman, entre d'altres. De què va la pel·lícula? Tenim un home que es percep a si mateix com el salvador del món i emprèn una frenètica carrera per aturar una sèrie de catastròfics esdeveniments. Què passa? La ironia de la situació és que els fets que intenta resoldre van ser desencadenats originalment per les seves pròpies accions. Escoltem el tràiler.
13: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas. Digger nos ha metido en este lío y Digger nos va a sacar de él. ¿Qué demonios es eso?
14: Esa cosa es enorme.
12: La següent pel·lícula que us parlaré ara és un drama d'acció bèl·lic. Estem parlant de Lucky Strike. És una pel·lícula protagonitzada per Scott Eastwood, Colin Hanks, Taylor John Smith, entre d'altres. De què va? Ens situem durant la batalla brutal de les Ardenes a la Segona Guerra Mundial. Un soldat americà ferit queda aïllat i atrapat darrere de les línies enemigues. Sense més recursos que el seu enginy i una ràdio militar que està feta a pols, emprèn una perigosa travessia per aconseguir reconnectar amb la seva unitat abans que sigui massa tard. Escoltem el tràiler.
15: Francotiradores! Ah! Corpi! A 300 metres, on té punto! mis hombres han muerto.
16: No podemos llegar hasta usted. Tiene que retroceder hasta Elsermorn.
15: Está demasiado lejos. Las SS me pisan los talones.
16: Buena suerte, capitán.
15: Cuando se trata de las SS, no hay reglas. No son soldados, son asesinos.
17: No, si no puede. No.
12: La següent pel·lícula és una comèdia dramàtica titulada Sunny Dancer. Com a actors destacats tenim Bella Ramsey, Daniel Quintoy, Ruby Stokes, Neil Patrick Harris, Jessica Gunning, d'entre d'altres. De què va la pel·lícula? Tenim a Ivy, una jove de 17 anys en remissió de càncer, que acudeix de mala gana un campament d'estiu per a joves pacients per insistència dels seus pares. Contra tot pronòstic, acaba connectant profundament amb un grup peculiar de companys. Junts transiten un estiu inolvidable marcat pel descobriment personal, la música i l'amistat. Escoltem el trailer.
18: ¿Has venido al campamento quimio a perder la virginidad?
19: Sí, pero no eres mi tipo, ¿eh?
18: ¿No?
19: No, eres un pelín.
18: Qué pena.
20: Hemos acogido a 196 niños y hemos mejorado su vida.
18: Pues no voy a ser la 197 que le den a este puto campamento y a tu pared de pedófilo. Caputo.
19: ¿Los de tu cole se raparon contigo?
18: No era tan popo.
21: Llevamos años viniendo al CRF. Y siempre acabamos volviendo. Tiene ese efecto.
18: No encajo aquí. ¿Lo has intentado?
22: ¡Campistas! ¿Estáis listos?
19: ¡Sí!
21: ¿Qué tienes en común con el cáncer?
22: No lo sé.
21: Que nadie quiere teneros dentro. Hoy te noto distinta.
19: ¿Distinta?
21: Más feliç.
19: Sí?
21: Sí.
12: Som la següent pel·lícula que us parlaré és un thriller psicològic, algun toquet de drama i suspens. Estem parlant de Verity, la sombra d'un enganyo. Com a actors principals tenim Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. De què va la pel·lícula? Tenim a Lowen Aislit, un escriptor amb problemes econòmics, que accepta acabar els llibres d'una exitosa sèrie després que l'autora principal, Verity Crawford, tingués un accident. Al instal·lar-se a casa seva per poder acabar els llibres, Lowen descobreix una pertorbadora ortografia oculta plena de fosques revelacions de l'autora principal. A mesura que s'endinsa amb aquest manuscrit i comença a desenvolupar sentiments pel marit de Verity, comença a sospitar que hi ha un perill latent a casa. Escoltem el tràiler.
23: Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
18: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera part, tercera i última part de Calaixera. Avui és divendres, avui tanquem setmana laboral, 2 d'octubre, programa número 4037. I sempre ho expliquem, sempre és així, la intenció, l'objectiu, les ganes d'acompanyar-vos, sempre apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I dins de tot aquesta premissa, la tercera part d'avui divendres està inclosa en aquest espai de salut comunitària, aquesta col·laboració fantàstica que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell, per parlar d'aspectes sobre salut, sobre sanitat, que són importantíssims, a més també amb aquesta proximitat. I, de fet, avui actualitzem tota aquesta temàtica i ho fem amb la nova campanya de vacunació que comença aquest proper dilluns, dia 5. Hem de parlar en què consisteix, a qui va adreçat, etc. I això un tema important i que ens obrirà aquesta tercera i última hora. I després hi ha una estona per la participació i les trucades, que, de fet, no pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que d'en quan en quan també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, referents a vacunes, portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstica.
1: Conservació, recepció, les
0: molt
1: comandes...
0: Bé. Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, Per això potser diferenciava aquest pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica el referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertanecem a la mateixa àrea bàsica,
0: ens
2: diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al Cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això sí.